De més enllà, amb Jordi García. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Salons d'alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que, un cop més, embarqueu a la nostra nau sonora per descobrir els paisatges més formosos del territori, de les tradicions i de tot allò que se n'inspira. Salutacions abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rere guarda, i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us conduirem durant les dues pròximes hores per aquests paisatges formosos. Arrencarem des de contrades occitanes amb el nou àlbum d'un singular i pletòric duet femení de folk contemporani. Tot seguit anirem a terres càntabres per gaudir amb el nou disc del grup d'un virtuós flautista, saxofonista i compositor. A la nostra secció eclèctica, quatre novetats discogràfiques més ben variades per fer honor al nom de l'espai. Des de Canadà, la nova obra d'una formació nord-americana de pura música jiddisch. Des de Nova York, les noves cançons d'una aclamada artista argentina. Des de Finlàndia, l'últim àlbum d'una jove talentosa que flirteja amb el pop. I des d'Austràlia, el tercer treball d'una jove artista d'arrels iranianes. Per concloure el programa, ens acostarem a França amb el nou disc d'una banda que remena els sons tradicionals de Turquia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'una joia anomenada Flame Folklore, tercer llarga durada del duet femení occità Cocanya. Músiques agosarades que donen una volta de rosca en clau contemporània als tradicionals cants polifònics de la seva terra, amb l'única inclusió instrumental de les percussions que tant Caroline Dufault com Lila Freys dominen amb mestria. Cal dir que el nou disc de Cocanya ha comptat amb la intervenció de dos productors i cinc enginyers de mescles, i entre ells, l'omnipresent productor català Raül Refri.

Flame Folklore, vet aquí el nou llarga durada de les occitanes Cucanya, àlbum super del qual acabem d'escoltar quatre perles sense pausa. Remena Nuec, Adiciats, Palasonaire, Clam i La Majorana. El duet canta en occità, la llengua que l'estat francès ha volgut esborrar durant molt de temps i s'inspira en l'activisme de grups etiquetats com a ecoterroristes pel govern francès. Carolina Dufour i Lila Freix van compondre i escriure part de les cançons, el punt de partida de les quals va ser un fragment, un testimoni, un arxiu i una cadència del repertori tradicional de la seva terra. Des de la formació de Cucanya a Tolosa l'any 2014, el grup ha estat remodelant la música tradicional de Gascunya, el Llenguadoc i els Pirineus, oferint les seves emocionants harmonies polifòniques en la llengua occitana, que abans predominava al sud de França, i que Lila i Carolina breguen per conservar en la seva essència atàvica a través del seu exercici musical contemporani. Com dèiem abans, amb l'aportació del català Raül Refri la producció, Flame Folklore de Cucanya esdevé un autèntic manifest que evoca el foc i les flames de la revolució i restaura la connexió històrica del folklore amb la lluita política i l'autodeterminació. Us deixem amb altres tres delícies del nou disc de les occitanes, Flame Folklore, Lo Més de Mai i Jana Daimet.

Seguim el nostre camí musical d'avui per contrades del nord de la península Ibèrica, més concretament per terres de Cantàbria. Bressol d'un encara jove però ja bregadíssim músic, Juan Saiz, flautista i saxofonista que el passat mes d'abril editava Tanyedor, un treball discogràfic en el qual els sons folclòrics i els contemporanis van de la mà en una convergència entre passat i present, creada i interpretada amb molta mestria i equilibri. El cas és que Juan Saiz ha treballat quasi sempre en l'univers del jazz, en participació amb alguns dels seus projectes anteriors en diversos festivals jazzístics internacionals de gran reconeixement. Amb Tanyedor, però, Saiz reconnecta amb la música dels seus ancestres, la que escoltava de petit, i la presenta en formats innovadors que han d'ajudar a donar una dimensió al seu repertori que el faci assequible i engrescador per a nous públics que potser no solen congregar del tot amb els sons populars. Anem amb un primer lliurament de tres peces fantàstiques de Tanyedor que sonaran sense interrupcions: Trepele Tre, A lo Ligero i Los Zapatos Rotos i Los Puerros de Voto.

Tanyedor, així s'anomena el nou i brillant àlbum del músic càntabre Juan Saiz, saxofonista i flautista que amb aquesta obra se surt del territori quasi estrictament jazzístic en el que havia habitat fins ara i fa una incursió, que esperem que no sigui aïllada, en l'espai de la fusió dels sons contemporanis i els tradicionals, en el seu cas els del folklore de la seva terra cantàbrica. Juan Saiz no ha estat sol en aquest projecte. Hi trobem en l'enregistrament de Tanyedor a Cristina Ceballos i Esther Terán amb veus, Solchu i Vanessa Fernández amb veus i panderetes, Jaime Velasco amb guitarra, Nacho Miralles amb bateria i percussions, Mario Capo di Casa i Sergio Definicio amb baix, Antonio Romero amb baix i contrabaix, i el mateix Juan Saiz amb saxofon, flautes, gaites, teclats, producció i arranjaments. Les bones companyies han de donar per força bons resultats i això és el que ha succeït amb Tanyedor, obra sensacional de fusió que dona una volta de rosca als sons tradicionals de Cantàbria per convertir-los en quelcom de ben actual sense oblidar en cap cas les arrels. Ens acomiadarem per avui del Tanyedor de Juan Saiz amb altres tres peces ben guapes sense pausa: Un soldado, A la luna i Si subes a Puente Mansa.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb la nostra secció més diversa. Avui amb quatre novetats discogràfiques més per descobrir i amb canvis radicals de registre i procedència entre unes i altres. Anirem primer a contrades nord-americanes per tastar el nou treball d'una formació que ha estat nominada als Premis Grammy. The Silenced Songs of World War II, un nou capítol en la carrera musical del projecte Jesus Glory, formació amb gran reconeixement internacional que, de nou, com ja indica el títol de l'àlbum, ens trasllada als guetos i als camps de concentració i extermini de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial i recupera partitures de les composicions que el poble jueu centreeuropeu interpretava i cantava durant aquells anys terribles per a ells i, per descomptat, per a la resta de la humanitat. Aquest disc de cançons silenciades es pot considerar la continuació del que ja contenia cançons perdudes de la mateixa època i que es van mostrar de més enllà l'any 2018. Amb aquestes obres discogràfiques, Jesus Glory, formació de descendents de jueus russos, fan un exercici de memòria històrica per, a través de la música, lluitar contra desmemoriats i negacionistes de l'Holocaust. Us deixem uns minuts amb quatre peces ben emotives de The Silenced Songs of World War II, dels nord-americans Jesus Glory, Homo Dicke Kamp, I Am a Typhus Loose, A Girl from Kiev i Yom Kippur Without Fascists.

0: לכם זיסה לחיים.
1: Anem ara amb un altre artista resident en terres nord-americanes i que també ha estat nominada als Grammy. L'aplaudida cantant argentina Sofia Rey, resident des de fa temps a la megalòpolis de Nova York, acaba d'editar Antònima, el seu nou àlbum, una obra en la qual es manté la línia dels sons llatins contemporanis, composicions que veuen de fonts diverses i entre aquestes, òbviament, els sons folclòrics. En aquesta nova edició discogràfica, Sofia Rey ha volgut comptar amb un bon grapat d'altres artistes llatinoamericanes que, a més, tenen un inequívoc component de compromís comunitari i educatiu i són defensores culturals que encarnen una identitat femenina panamericana amb visió de futur. A Antònima, doncs, hi trobem representació de Guatemala, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Mèxic, Colòmbia i Argentina, amb les cèlebres Gaby Moreno, Daimé Arocena, Mireia Ramos, Xenia Rubinos, Lasáñez, Mariana Baray, Charo Bogarín i Joana Luna. Poca broma amb les brillants aportacions de totes aquestes artistes de primera línia en el planeta dels sons llatinoamericans, dirigides en el disc Antònima per la gran Sofia Rey. N'escoltarem tres peces estupendes sense pausa: Antònima, 34 soles negros i 7 lirios.

Regressem al continent europeu, tot creuant d'oest a est l'oceà Atlàntic i endinsant-nos cap al nord a través del mar Bàltic per situar-nos a Finlàndia. Des d'allà ens ha arribat fa unes setmanes el disc Loitsui Ja Taikoi, segon en solitari de la jove cantant Vilma Ja, artista procedent de la regió de Carèlia, a la que descobríem l'any 2023 gràcies al seu debut discogràfic. Després de 3 anys en els quals Vilma Ja s'ha anat bregant per un munt d'escenaris, la compositora i cantant finesa ha tornat a l'estudi d'enregistrament per donar vida a aquest Loitsui Ja Taikoi, que avui tenim entre mans. Un àlbum en el qual continua la línia de fusió etnopop que tan bon resultat li va donar amb Costo, la que va ser la seva òpera prima en solitari. Vilma Ja ocupa una esfera completament pròpia on combina a la perfecció tradicions carelianes centenàries, incloent-hi tècniques vocals rares com les crides de ramat i el joic, amb una producció de pop electrònic d'avantguarda on destaca la seva capacitat única per portar les tradicions vocals antigues a l'escena moderna. Us deixem una estona amb 3 peces fenomenals de Loitsu i Ja Taikoi, segon disc de Vilma Ja, Kiputito, Kipeesti Kirotu i Pikarainen.

Anem amb la quarta i última presentació discogràfica de la nostra secció eclèctica d'avui. Ens traslladem cap a les Antípodes, concretament a la ciutat australiana de Melbourne, on resideix Gelare Pur, artista innovadora d'arrels iranianes que, junt amb el percussionista australià Brian O'Dwyer, conforma el projecte Zoh, que aquest mes de maig han editat el disc My The Devil's Hair Be Death, una obra singular d'aromes avantguardistes que és ja la tercera del duet. En aquest disc trobem tan sols quatre composicions, això sí, ben llargues totes elles i impregnades d'un esperit que intenta connectar la tradició musical persa amb sonoritats contemporànies força experimentals. El títol, My The Devil's Hair Be Death, Mai l'oïda del diable sigui sorda en català, prové d'una dita persa, una frase pronunciada per allunyar l'enveja i el mal destí quan es diu en veu alta alguna cosa bonica o esperançadora. És alhora una benedicció i un avís, un recordatori que fins i tot l'alegria comporta riscos. A les mans de Zoh, aquest proverbi es converteix en un so aflictiu, un acte de resistència a través de la tendresa, una negativa a deixar que la por silenciï la creació. Us deixem uns minuts amb una esplèndida peça del tercer àlbum del duet australià, What Do They Hear?

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Per tancar la nostra edició de Messenger número 923, ens dirigirem a França, exactament al mateix lloc on hem començat el nostre viatge d'avui, la ciutat de Toulouse, però en aquesta ocasió amb una proposta de sons mediterranis contemporanis inspirats en la música tradicional de Turquia. Cara de Nit Dreaming és el títol del treball que tenim ara mateix entre les mans, una obra del quintet Johnny McCam, que s'estrenen en el món discogràfic amb 10 peces, de les quals 9 són composicions originals de la banda, en un espai que, com dèiem, viu amb un peu en el folklore anatòlic i l'altre en el dels sons contemporanis, on, un cop més, la psicodèlia d'aromes electrònics és un dels ingredients més destacats. Cara de Nit Dreaming, dels francesos Johnny McCam, s'inspira en la riquesa dels ritmes asimètrics, els macams i les formes populars com el halai, el ziftetelli, el baladí i la curcuna, alhora que els projecten una potent producció que barreja màquines, textures industrials, energia rock i polsos techno. El diàleg constant entre instruments tradicionals com la darbuka, els cills, el canun, el quements o el clarinet i dispositius electrònics configura una identitat sonora distintiva, decididament orientada a l'experiència en directe. Us deixem amb algunes peces formidables de Johnny McCam, Janard Donner, De La Lim, Hersey Yolunda i, si queda temps, Herges. Ens trobareu a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 13 de juny, a les 12 del migdia, a l'Arxiu Municipal de Palafrugell, exposició Signum, sobre notaris de Palafrugell fins al 1900, amb la visita comentada a l'exposició i a l'interior de l'Arxiu Municipal. Les places són limitades i cal inscriure's a arxiu@palafrugell.cat. Una exposició preparada per Anna Maria Cuesta i Montse Miró a partir de documentació procedent de diversos arxius.
0: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera Deluxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una havanera...
1: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Passa a Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

bandes realment magnífiques que ens han acompanyat al llarg dels anys i que nosaltres no ens encansarem amb aquest espai de posar la seva música una vegada i una altra per tots vosaltres, com era el cas de Village People amb I'm a Cruiser o Chaka Khan i aquest Every Little Thing que estem escoltant. Un dels balls que es van popularitzar molt als anys 80 va ser la lambada, gràcies a un tema de Kaoma.

dels temes instrumentals d'Eric Clapton, que formava part del John Miles Blues Breakers. També l'hem recordat aquí, aquest era el Hideaway. Era una de les peces que se'ns demanava a través del nostre correu electrònic, en el qual podeu demanar les cançons que vulgueu per aquest i d'altres espais de la mateixa factoria. En aquest cas, la factoria dels 80. Indiqueu sempre el nom del programa en el qual voleu la música. radioalacarta@hotmail.com. Repetim, radioalacarta@hotmail.com. Abans, Hathaway amb I'll Do It For You i Kaoma amb la seva lambada. Què tal si seguim a la factoria dels 80 amb la música de Linda Joe Rizzo, amb Perfect Lover, o amb Heatwave, amb el seu Boogie Nights.

Els ritmes ens els han seguit també la música de Patty Austin, James Ingram, Baby Come To Me, o Mike Marin amb Love Spy, ritmes molt ballables. Com també ho sona aquest de Sherlyn, Got To Be Real, a la factoria dels 80 sona així.

escoltant la factoria dels 80. Aquesta és la nostra música, són els nostres ritmes, amb Betty Huntington i el May Jay. Recordeu, com sempre, que podeu escoltar aquest espai a través d'aquesta emissora sempre al mateix dia, a la mateixa hora. És la factoria dels 80 amb Rafael Corbí, i que amb radioalacarta@hotmail.com podeu també participar en la confecció musical d'aquest programa. Estem ja a punt de finalitzar. Ens queden uns darrers 15 minuts que compartirem amb Ice MC i el seu Easy, o Suzy Hang i el seu Around. Són els dos propers temes que escoltem a la factoria dels 80.

tancant la paradeta amb aquestes cançons fantàstiques que ens acompanyaven en Frankie Miller amb el seu tema que ens aportàvem, Local Boy, Thriller, Owler of a Lonely Heart. També ens acompanyava Susie Hang amb el seu Around i les diverses cançons del nostre espai. Aquest ritme ballable 100% és el darrer amb aquesta programació d'avui de la Factoria dels 80, en Rafael Corbí. Boom Boom Dollar, King Kong and the Jungle Girls. Salutacions de Rafael Corbí. Recordeu, peticions musicals per aquest espai, ràdio a la carta @hotmail.com. Adéu-siau.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres 12 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, lectura dramatitzada sobre la casa de Bernard d'Alba, a càrrec de Brava Teatre. I aquest divendres a les 6 de la tarda, a l'Auditori del Museu del Suro, 62è concert audiovisual d'òpera sobre Don Giovanni. La presentació anirà a càrrec de Xavier Pujol Massana. I d'altra banda, aquest divendres a les 7 de la tarda, a la Fundació Josep Pla, d'aquí i d'allà, descobrim Palafrugell a través de Josep Pla a partir de lectures, converses i estones d'escriptura que vulguin compartir. Per a més informació es pot consultar el web fundaciojosepla.cat. És una activitat organitzada conjuntament amb l'Oficina de Català de Palafrugell.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares, o els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells, al final, doncs, els fa una mica de vergonya, ja utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís, amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: miedo.
1: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava el seu estudi, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
0: Escoltes podcast?
9: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
10: i Ràdio Habanera de Luxe.
9: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
11: I mentre li canta una avenida.
9: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell.
12: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
12: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
13: Bon dia, són les 8.
14: Bon dia. Iniciem un cap de setmana que serà plenament assolellat i amb temperatures elevades.
12: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
13: Què tal, com esteu? És divendres 12 de juny, moment de repassar les notícies més destacades del Baix Empordà. Ara mateix que tenim unes temperatures que, per exemple, ronden els 19 graus a Palamós, 20 a Palafrugell, però amb temperatura de xafogó de 23, 17 a Calonja, i temperatures doncs una mica més fredes, més fresques doncs a l'interior de la comarca. Per exemple, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha uns 15 graus a la Bisbal d'Empordà. Avui tindrem diversos temes sobre la taula en aquest supermatí. També parlarem del Museu Can Màrio, de la Fundació Vilacases, que hi ha a Palafrugell, perquè conversarem amb ara Anna Irina Russell, que és l'autora de l'exposició que podem veure des de fa pràcticament una setmana. També ja vam parlar aquí en aquest programa, però avui volem conversar amb ella perquè ens expliqui com ha treballat aquesta exposició en què la respiració hi té un pes molt important. I també, com fem doncs, cada dues setmanes, com que és divendres, voldrem parlar de totes les novetats tecnològiques, com sempre, amb en Martí Seguer. Però, com dèiem, tenim diversos titulars sobre la taula. Maria Alsina, bon dia.
15: Hola, Ferran, bon dia.
13: Perquè la policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses.
15: Salvament Marítim va confirmar que el cos va trobar la moto volcada a la platja de Pals a tocar del terme municipal de Begur sobre 3:15 de la tarda d'aquest dijous. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove que va desaparèixer aquest dimecres a la nit.
13: D'aquí una estona us ampliarem aquesta qüestió, però Joan Coll, bon dia.
16: Bon dia, Ferran.
13: La Generalitat ajorna la consulta pública per ampliar el Parc Nacional del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
16: La decisió modifica el calendari anunciat fa pocs dies, que preveia l'obertura del procés participatiu a mitjan juny per recollir les opinions de la ciutadania abans de la tramitació formal del projecte. El procés es reprendrà previsiblement al setembre.
13: I d'altra banda, Palamós destina 30.000 euros a ajuts per rehabilitar façanes i millorar l'accessibilitat.
16: La convocatòria d'ajuts també està destinada a la supressió de barreres arquitectòniques i la retirada d'estructures situades a la via pública. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica municipal o del registre de l'Ajuntament.
13: I el govern de Catalunya destinarà aquest any 2,7 milions d'euros a les confraries de pescadors i a les seves federacions territorials.
15: L'Ajut manté la mateixa dotació que l'any passat i busca garantir la continuïtat econòmica d'aquestes organitzacions. La convocatòria vol compensar també la pèrdua d'ingressos que ha provocat la reducció dels dies de pesca aplicada per les institucions europees.
13: Les 8 i 3 minuts. L'hostal de la Gavina de S'Agaró rep un dels principals premis G de turisme per la seva trajectòria, Joan.
16: El reconeixement destaca gairebé un segle de trajectòria i la seva contribució a la projecció internacional de la Costa Brava. La gala també ha homenatjat a títol pòstum l'assessor turístic Josep Capellà Areu.
13: I Maria, Calonge i Sant Antoni és l'escenari aquesta setmana de la trobada anual de Grandes Pagos d'Espanya.
15: Aquesta és una associació que agrupa una trentena de cellers de diferents territoris de l'Estat especialitzats en l'elaboració de vi de finca. Les activitats es desenvolupen entre el 9 i l'11 de juny al Castell de Calonge i el celler Clos de Gon com a participants seus de l'esdeveniment. El celler Calongí forma part d'aquesta associació des de fa 5 anys.
13: I d'altra banda, Acció tornarà als escenaris a Verges 10 anys després de l'últim concert.
16: Serà una actuació única per commemorar els 10 anys del seu comiat dels escenaris. La formació descarta una gira o una tornada definitiva i planteja el concert com un retrobament amb els seguidors que els van acompanyar durant la seva trajectòria.
13: I també tenim més titulars amb la Carla Saló. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
13: Perquè l'empresa turroballenca caganer.com ha posat en marxa una nova col·lecció de figures, però en aquest cas dedicades al Mundial de Futbol d'aquest 2026.
7: La proposta transforma alguns dels futbolistes més destacats del panorama internacional en caganers elaborats artesanalment. La col·lecció inclou 12 figures amb les samarretes oficials de diverses seleccions. Hi apareixen jugadors de la selecció espanyola, del Brasil, de França, d'Anglaterra, de Polònia i dels Països Baixos.
13: I avui també parlarem d'esports i molt relacionats amb Palafrugell. Primer de tot perquè a la Festa de l'Esport de Palafrugell avui reconeixerà Josep Masgrau, el Bàsquet Club Palafrugell i els èxits esportius de la temporada. Serà al pavelló d'hoquei i patinatge. De fet, al Josep Masgrau se li reconeixerà la seva vinculació a l'àrea d'esports i en l'esport palafrugellenc i, d'altra banda, el Bàsquet Club Palafrugell pels seus 50 anys que han celebrat. La gala també premiarà esportistes, equips, entrenadors i entitats pels èxits i les trajectòries d'aquesta temporada. Però, Maria, també hem de parlar de l'ascens del primer equip masculí del Club Handbol Garbí a Primera Nacional, que, segons ens expliquen, ha obert una nova etapa per l'entitat palafrugellenca, però sempre amb la mateixa filosofia.
15: Tot i l'eufòria viscuda després d'assolir la fita, el club ja treballa per adaptar-se a les exigències d'una categoria estatal que comportaran nous reptes esportius, organitzatius i econòmics. En una entrevista al Supermatí, el president del Garbí, Narcís Ferrer, ha reconegut que les darreres setmanes han estat especialment intenses.
13: Aquests titulars us els ampliarem d'aquí uns minuts. Hem arribat ara ja pràcticament a les 8 i 6.
12: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
13: El govern de la Generalitat fa un pas més per impulsar el futur tramvia de les comarques gironines. El projecte prioritari preveu connectar Girona amb Banyoles mitjançant un recorregut d'uns 25 quilòmetres que també donarà servei a Sarrià de Ter i Cornellà de Terri. De fet, ja s'ha licitat la redacció de l'estudi informatiu i d'impacte ambiental amb una inversió d'un 1,5 milió d'euros i un termini de 18 mesos. L'objectiu és reduir la dependència del vehicle privat i millorar la mobilitat sostenible. El govern també manté oberta la possibilitat d'allargar el tramvia en el futur cap a municipis de la Costa Brava com Palamós, Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols. I en l'àmbit internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un suposat gran acord amb l'Iran que, segons ha assegurat, podria signar-se molt aviat, fins i tot aquest mateix cap de setmana, en algun punt d'Europa. L'anunci arriba després que Washington hagi suspès l'ofensiva militar que havia amenaçat de llançar contra el règim iranià. Trump afirma que el pacte inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz i assegura que compta amb el suport dels principals aliats de la regió. Des de Teheran, però, el govern rebaixa les expectatives i insisteix que encara no hi ha cap acord tancat i que les informacions són només especulacions. La notícia ha tingut un impacte immediat als mercats amb una caiguda superior al 4% del preu del petroli i pujades dels principals índexs bursaris nord-americans. I la comunitat científica també mira cap al futur amb preocupació. Les autoritats meteorològiques dels Estats Units han confirmat l'inici del fenomen del Niño i preveuen que reforci durant els pròxims mesos fins a convertir-se en un dels episodis més intensos registrats des del 1950. Els experts alerten que l'escalfament de les aigües del Pacífic pot provocar temperatures de rècord, sequeres, inundacions i una reducció de les collites en diverses regions del planeta. Les Nacions Unides avisen que, sumat a la crisi climàtica, aquest fenomen podria fer del 2027 l'any més càlid mai registrat. I en clau espanyola, les joies confiscades a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc de la investigació del cas Plus Ultra, han estat taxades i quan les han taxat en 1.300.000 euros. Entre les peces hi ha collarets, anells, braçalets i diversos rellotges. La defensa assegura que són herències familiars i regals personals, mentre que la investigació continua oberta per un presumpte delicte de tràfic d'influències relacionat amb el rescat de l'aerolínia durant la pandèmia. I acabem amb economia i tecnologia, perquè SpaceX debuta avui als mercats amb la sortida a borsa més gran de la història. La companyia d'Elon Musk arriba amb una valoració superior a 1,75 bilions de dòlars, més que el valor conjunt de totes les empreses de l'IBEX 35. Tot i l'entusiasme dels inversors per les expectatives en la intel·ligència artificial, la connectivitat i l'exploració espacial, diversos analistes recorden que l'empresa continua registrant pèrdues importants i alerten que bona part del seu valor es basa en les previsions de creixement del futur. I ara és temps pel temps. Isaac Vilà, bon dia.
14: Bon dia, què tal? Com anem?
13: Doncs ens has d'explicar què tindrem aquest cap de setmana.
14: El cap de setmana serà plenament estiuenc, amb molt poca nuvolositat i amb unes temperatures força elevades. Ara mateix s'està donant una casuística. A l'interior tenim temperatura força fresca. Destaquen aquests 14 graus ara mateix a la Bisbal d'Empordà. Temperatures fresques que destaquen amb les temperatures de la línia de la costa. Per exemple, 19 graus a Palamós o també aquests 19 graus a l'Estartit. Temperatures suaus a la línia de costanera perquè tenim una mica de tramuntana reescalfada que fa pujar la temperatura i més que ho estarà fent aquestes properes hores. I és que avui esperem un altre cop que puguem arribar a superar la xifra dels 30 graus o ens hi costarem a l'interior. Per tant, 30-31 graus avui a l'interior del Baix Empordà, fruit d'aquesta tramuntaneta reescalfada que serà l'última jornada amb aquest vent de nord reescalfat. A partir de demà, dissabte i diumenge desapareix aquesta mica de tramuntaneta i dominaran més les marinades a la mar. Tot plegat amb temps assolellat i amb temperatures elevades.
13: Doncs moltes gràcies, Isaac Vilà. Doncs fem un cap de setmana assolellat, de fet el sol que ja fa acte de presència aquí a la nostra comarca. I ara tot seguit farem una pausa publicitària. I després, quan tornem, tindrem a Pere Maruny, que ens portarà un comentari d'opinió relacionat amb el club amb el Garbí, que avui també doncs, tindrem una notícia després de l'entrevista d'ahir amb el president de l'entitat, però també volem parlar amb Anna Irina Russell, que té una exposició al Museu Can Màriu de Palafrugell, al Museu de la Fundació Vilacases, però tot això serà després d'aquesta pausa.
12: Supermatí.
17: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
18: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
19: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
20: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
21: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
22: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posis en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
23: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
24: Aquest estiu, fes el pas.
1: Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
17: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: I ara és moment del comentari d'opinió, avui amb Pere Maruny.
1: Com hauran pogut sentir en aquesta emissora, que en va fer un bon seguiment, els palafrugellencs amants de l'handbol estem d'enhorabona. Per primera vegada a la seva història, el Club Handbol Garbí de Palafrugell ha aconseguit la fita de pujar a la tercera categoria de l'handbol estatal, l'anomenada Lliga Nacional. Pels que vam començar a practicar aquest meravellós esport de petits i ja tenim una edat, la fita és extraordinària. Fins ara, a les comarques gironines, l'handbol estava dominat per dos grans clubs, el Bordils i el Sarrià, i antigament també pel Gec de Girona, tot i que aquest va desaparèixer del mapa. Anar a aquests pavellons gairebé sempre significava una derrota segura i avoltada. Aquest ascens situa el Garbí al costat d'aquests grans de l'handbol gironí, a qui ara mira de fit a fit. Però més enllà dels mèrits esportius, el que fa gran un club de l'esport que sigui és la vinculació amb el seu poble. El Garbí rep el nom d'una escola on a finals dels anys 70 del segle passat hi havia un professor boig per l'handbol que va decidir que Palafrugell havia de tenir el seu propi equip. El senyor Mora, li deien els nens al seu professor a l'escola, i encara ara aquest nom complet, senyor Mora, ressona a la graderia del pavelló municipal, rebatejat com a Garbí Arena, gairebé cada partit. Amb les fases d'ascens celebrades el passat mes de maig, es va poder copsar més que mai aquest vincle entre club i poble. Comerços i parades del mercat engalanats amb els colors del Garbí, fanzone a la sortida del pavelló que durant 3 dies va acollir food trucks, DJs i molta gresca, el suport dels patrocinadors locals, rua de celebració fins a acabar amb l'equip al balcó de l'Ajuntament celebrant l'ascens... I no és pas una relació unidireccional. Birres Braves, el grup d'animació del club, és també una de les entitats més dinàmiques de Palafrugell i està present en totes les dates importants del poble, ja sigui a la Festa Major o durant el Flors i Violes. Quan un club aconsegueix teixir aquest tipus de relació amb el seu poble, aleshores sí, independentment dels seus resultats esportius, podem parlar d'un equip gran, de més que un club.

0: Museu Can Màrius de la Fundació Vilacases de Palafrugell té una nova exposició. És la que ens porta l'artista Anna Irina Russell, que el que fa és transformar, diríem, doncs, el Museu Can Màrius amb un ésser viu, diríem, doncs, d'aquesta manera. Ara la volem saludar. Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Perquè ens vau fer ja una presentació, una roda de premsa, mitjans de la setmana passada, però dissabte vau fer la inauguració. Com va anar?
1: Va anar molt bé, la veritat. Va ser molt emocionant i estic encara païnt tot plegat, però va ser molt maco. I estic molt contenta amb el que va passar allà, també.
0: Perquè és la mostra Neix en l'aire la primera flor. En què consisteix?
1: És principalment una exploració de l'escultura a través de la respiració, no només entesa com un procés biològic, sinó també com una experiència relacional, política, poètica, sobretot, i col·lectiva. I jo principalment treballo amb escultura tova, llavors el que podeu veure allà és com un desplegament de l'obra que he fet en aquests últims 5 anys, sobretot a partir de... O sigui, treballant amb aire i treballant amb teixits.
0: No, perquè algú que no l'hagi visitat i que, per tant, encara té temps fins al mes de novembre, clar, si parles d'escultura tova, parles d'aire, com es pot plasmar això amb unes obres?
1: Principalment són com uns organismes, alguns ja veuran que es van inflant i es van desinflant a partir també de la respiració i de l'aire que hi ha a la mateixa sala d'exposicions, no? I també a partir de l'aire de les visitants que durant l'estona que estiguin allà dins pues, també compartiran aquest aire. Algunes peces sí que veuran que estan com plenes, no? I són més com... bueno, aquestes peces que treballen l'aire, o sigui, que es vinculen amb l'aire des d'una altra forma, però sí, principalment són aquestes escultures, instal·lacions que estan fetes a partir de... sobretot hi ha dos materials principals, que són el teixit de cotó cru, i l'altre material amb el que he treballat és el grafit, d'una forma en què jo pinto aquests teixits i després faig aquestes escultures. Així que aquests dos, juntament amb l'aire, són com els materials vehiculars de l'exposició.
0: Clar, perquè em deies, no? L'aire que també respirarà la gent que vindrà a visitar l'exposició, no? Això també és una de les coses que la presentació va posar èmfasi, no? També com aquest aire que un respira, no? Que després treu, també doncs que es comparteix, no? I que això també comparteix una relació, no? Entre persones.
1: Exactament. O sigui, la idea també de treballar amb l'aire és com aquest gest que desvia la nostra atenció cap allò que no sempre és visible, no? Com cap allò que no sempre es diu, però que està present. I ens interessava com parlar d'aquesta idea de que el gest de respirar és una cosa que pensem que és individual, però realment és una cosa molt, molt col·lectiva, no? Com que estem... tot i que no en siguem tota l'estona conscients i que no ho veiem, estem tota l'estona compartint aquest mateix aire, i sobretot un espai més tancat, com una sala d'exposicions, el fet que aquestes escultures s'inflin i es desinflen agafen l'aire que hi ha a la sala, per tant, és l'aire que també aporten i respiren els visitants de la sala.
0: Que potser amb la pandèmia vam prendre una mica més de consciència sobre aquest aspecte?
1: Sí, jo crec que, o sigui, definitivament, com que la societat vam tenir-ho més a l'ordre del dia, no? Que crec que és algo que no érem conscients, però quan passa una cosa com la Covid, va fer que totes també prenguéssim més atenció d'aquest fet, d'aquesta matèria invisible que no sempre tenim en compte, no?
0: També en parlaves dels teixits, no? Perquè tenen una importància en les obres. També veiem doncs, com els has cosit, com el fil també és visible, no?
1: Sí, crec que en les escultures que faig, per mi té un... com tota la part del procés, per mi és molt important que sigui també en el resultat final. Per això també deixo a vista totes les costures, tots els fils penjant, les marques dels patrons també. És d'una forma intencionada també. Perquè en aquesta forma final, diguem, en aquesta forma en què es presenten les escultures, també es pugui veure part del procés, no? És una mica com veure els budells de les escultures, i que per mi sí que és molt important aquesta part.
0: Veiem, no?, com les figures, no?, s'inflen, es desinflen, no?, com van respirant. Totes són de tela o hi ha hagut algun altre material que hagis utilitzat?
1: Totes són de tela. N'hi ha un parell que són de paper. En aquestes, a la penúltima sala, es desplega l'obra que he estat fent en aquest últim any, i sí que el paper s'introdueix com un nou material amb el que dialogo, i hi ha tant unes escultures de paper plegat que també s'inflen i es desinflen, com uns dibuixos fets amb paper vegetal i amb grafit, on jo desplegava un treball també vinculat a la respiració i dibuixava a partir d'escoltar aquesta respiració meva, no? Quasi com un diari de respiracions, perquè els títols dels dibuixos són el dia i l'hora exacta quan feia aquests dibuixos, i treballo amb el grafit i amb la goma també, esborrant el material de grafit com una tècnica més, no? Com una tècnica de dibuix més. Llavors hi ha aquest resultat que són aquestes respiracions en format dibuix.
0: I també hi ha uns dibuixos de la teva àvia, no?
1: Exacte. A l'altre costat de la paret és com que ho parlàvem amb la Blanca Arias, que és la comissària d'aquesta exposició, que aquesta paret, tant d'un costat com d'altre, és com un horitzó, no? Perquè estan tots els dibuixos així, potser estan horitzontal, i hi ha aquests dibuixos de la meva àvia que va fer en els últims 5 anys de la seva vida, i que diguem que és en un moment en què ella també, arran d'un ictus que va tenir, doncs comença a perdre la capacitat de parlar verbalment, no? I va començar a desplegar aquests dibuixos que feia sense parar, i d'una poètica i d'una sensibilitat absolutament increïble, i que dels que jo he après molt també, no? I que m'inspiren moltíssim, i també era com aquesta idea de parlar de la memòria, dels vincles familiars també, i de tot allò i de totes aquestes mans i gestos, no?, que segueixen estant amb nosaltres, tot i que físicament potser no hi siguin, no?, però que segueixen, sí, fent presents a través d'allò que aprenem d'elles també.
0: I li aporten un toc de color, no?
1: Exactament, sí, perquè tota l'exposició, tot amb el material que jo treballo, és aquest teixit de cotó cru, és blanquinós, com blanc trencat, i el grafit és gris platejat. Llavors tota l'exposició no hi ha un punt de color fins a arribar a aquesta última sala on hi ha els dibuixos de la meva àvia.
0: Estem parlant amb l'autora de l'exposició Neix a l'aire la primera flor, que podem veure aquests dies al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases a Palafrugell. És Anna Irina Russell. L'exposició, és a dir, les escultures, es divideixen en diferents àmbits?
1: Hi ha tres àmbits en aquesta exposició, i ens hem inspirat com en les fases de la respiració, no? Hi ha un primer àmbit que es diu inspirar, el segon aspirar, i el tercer aspirar amb A, que és com una llicència poètica que ens teníem. I com que s'entén tota l'exposició com aquest gran organisme viu i que respira, però sí que hi ha així a nivell conceptual com aquestes tres fases, més l'última, que és un sospir, que és aquesta sala on hi ha els dibuixos de la meva àvia.
0: També hi ha com uns fars. Què representen?
1: Mira, això és... vam voler també fer... com que jo abans de treballar amb l'aire havia estat treballant molt amb llum també, doncs vam voler posar una petita part d'aquesta obra, i són dues llums, que una està a l'inici de l'exposició i l'altra al final, i van bategant. És com un far, diguem, que es va comunicant i que també fa referència com a aquesta latència, aquesta respiració, que potser a l'inici de l'exposició veus només un llum que s'encén i s'apaga, no? Però quan arribes al final veus l'altre exactament igual, que també té aquesta latència i aquesta respiració, i acabes d'entendre també que estan connectats i estan sincronitzats i estan respirant. I era una forma també de parlar d'aquesta respiració, no només des de l'aire, des d'allò sonor, diguem, sinó des d'allò visual també.
0: Perquè les obres que veurem aquí al Museu Can Màrio representen l'obra que fas tu, perquè també deies que havies treballat molt amb la llum. No sé si toques diferents disciplines.
1: Sí, diguem que en aquests últims 5 anys, sobretot 5-6 anys, he estat treballant principalment amb l'aire i la respiració, però abans també havia estat treballant amb la llum, amb vibracions, una mica de performance havia fet també, però sí que en general com crec que són materials que se'ns escapen una mica o que són difícils de controlar, i crec que també deu haver-hi alguna cosa allà, no? que em crida cap a voler dialogar i cap a voler saber-ne més i voler jugar al final amb aquests materials, no? Perquè sí que a la meva pràctica hi ha una part també com de joc o lúdica que vehicula molt també molts dels projectes que faig.
0: Unes, doncs, la veritat és que ho recomanem, no? Anar-ho a veure com, doncs, perquè sí que un cop una cosa és explicat i la gent s'ho pot imaginar, però quan ho veus a la pràctica, també, doncs, al final és una exposició que vas veient com va canviant, no? Que no és sempre estàtica.
1: Exactament, sí. I per mi, que és com que tota la part sensorial, tota la part del tacte també, i com física, és una cosa com molt important en el meu dia a dia i en la meva pràctica artística. Llavors, pots explicar l'exposició, però crec que sobretot és una exposició que s'ha de viure i s'ha de respirar allà mateix.
0: Perquè em deies, no, tocar, no? A vegades conviden, no? Són obres que conviden a tocar, però no s'han de tocar.
1: Això precisament ho parlàvem ho vam explicar també amb la Blanca, no tant el dia de la roda de premsa com el dia de la inauguració, que hi ha aquesta cosa com de pensar que els materials ens demanen, no?, que els toquem, però realment aquestes escultures no ens estan demanant que les toquem, potser per la materialitat que tenen, no? És com que són més amables o conviden més, però realment nosaltres entenem també les obres com uns cossos vius que mereixen el mateix respecte que els nostres, no? Com que nosaltres no tocaríem a ningú sense abans preguntar-ho, no? O sense saber que algú ens ho està demanant. Llavors també aquesta idea també del tacte creiem que també pot estar present des de la vista, des dels materials, des de les textures, i no tant des de una necessitat de tocar-ho directament.
0: Com ha estat la feina amb la comissària Blanca Arias?
1: Ha estat increïble, o sigui, ja és una comissària amb qui havia treballat abans, però també era la primera vegada que podíem treballar en un projecte així de gran i durant molt, molt més temps, i bueno, ha sigut un acompanyament increïble i em sento molt, molt, molt afortunada d'haver compartit també aquest procés amb ella.
0: Hi ha algun aspecte més de l'exposició que volgués destacar?
1: Hi ha la part del catàleg de l'exposició, que és un catàleg que hem estat treballant també amb la Fundació i que reuneix alguns textos de la Blanca, tant els textos de sala, diguem, però alguns altres textos on parla també sobre la meva pràctica, i que és un catàleg que ha quedat preciós i que estem molt orgulloses, així que convido també a qui el vulgui tenir, qui se'l vulgui llegir. Hi ha unes fotos increïbles que una fotògrafa, l'Eva Carasola, va fer, no només a l'exposició, sinó va venir diverses sessions al meu espai de treball, al meu estudi, i per documentar també com aquest procés que parlo, no? que per mi és una cosa molt important també d'ensenyar al públic i no només com aquest resultat final. Llavors sí que això és algo que hem preparat amb molt de carinyo, i no només és un catàleg on s'ensenyen les obres d'una forma més categòrica, sinó que és un element més i extra de l'exposició.
0: Hem parlat amb l'artista Anna Irina Russell, que és l'autora, diríem, de l'exposició Neix en l'aire la primera flor, que podem veure aquests dies al Museu Can Màrio de Palafrugell, de la Fundació Vilacases, que es va inaugurar aquest passat dissabte, però que encara tenim temps fins al 22 de novembre, per tant, la gent que no s'adormi i que ho vingui a veure.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
0: 9:15, moment també d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa una estona, i comencem destacant que la policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto volcada a la platja de Pals a tocar del terme municipal de Begur sobre 3:15 de la tarda d'aquest dijous. Maria Alzina.
3: De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove que va desaparèixer aquest dimecres a la nit. Segons fonts dels bombers, el noi va sortir amb moto d'aigua amb un grup de dos nois més i un monitor de l'empresa de lloguer. Per circumstàncies que encara s'estan investigant, el jove no hauria tornat amb la resta del grup a Santa Margarida tal com estava previst. Segons el sotinspector de bombers i cap de la investigació del dispositiu Pol Artau, l'última vegada que se'l va veure va ser entre la Bocana i el Port de Roses. Des de Salvament Marítim han concretat que estava amb la resta del grup a l'altura de l'Almadrava i Canyelles, i l'últim lloc on se'l va veure va ser la zona del Castell de la Trinitat. La família, que s'ha desplaçat fins a la zona, afirma que el noi va desaparèixer molt abans que es donés l'avís als equips d'emergències, cap a 8:45 del vespre. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les diligències judicials i la investigació que està en marxa per intentar aclarir les circumstàncies dels fets. Artau ha explicat que hi ha desenes d'efectius mobilitzats per terra, mar i aire, de bombers, una cinquantena d'efectius i unes 20 dotacions, entre les quals també hi ha equips de drons. També hi participa Salvament Marítim, que busca per mar els Mossos, els agents rurals, la policia local i la Creu Roja. S'hi han mobilitzat també mitjans aeris, tant de salvament com de Mossos. Els efectius d'emergències han establert un punt de coordinació al Port de Roses, des d'on es van organitzar els operatius.
0: Gràcies, Maria. Esperem, doncs, que tot plegat acabi bé. N'estarem pendents. I ara també us hem d'explicar que Palamós destina 30.000 euros a ajuts per rehabilitar façanes i millorar l'accessibilitat. La convocatòria d'ajuts també està destinada a la supressió de barreres arquitectòniques i la retirada d'estructures situades a la via pública. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica municipal o del registre de l'Ajuntament, Joan Coll.
4: Com a conseqüència d'aquest ajornament, també queden suspeses les tres sessions informatives.
0: Disculpeu, ara sí, anem a sentir la crònica.
4: Els ajuts s'atorgaran per ordre de sol·licitud i fins a esgotar la partida disponible. Les actuacions subvencionables són les que hagin obtingut la corresponent autorització municipal entre l'octubre de l'any passat i el 30 de setembre d'enguany. La línia amb més recursos és la destinada a la rehabilitació de façanes amb una partida de 20.000 euros. L'objectiu és afavorir la conservació dels edificis i millorar la imatge urbana. Les subvencions s'adrecen a habitatges amb més de 20 anys d'antiguitat i que no hagin estat objecte d'una rehabilitació recent. Els treballs subvencionables inclouen la reparació, el sanejament i la pintura de les façanes principals, així com la restauració de balcons, ràfecs, cornises i elements ornamentals. La convocatòria reserva també una partida de 5.000 euros per a actuacions de millora de l'accessibilitat en activitats obertes al públic. L'objectiu és facilitar la supressió de barreres arquitectòniques i afavorir l'accés universal als establiments. Una tercera línia dotada igualment amb 5.000 euros servirà per subvencionar la retirada d'elements fixos instal·lats a la via pública. Els ajuts poden cobrir fins a la meitat del cost de les obres i també la totalitat de les taxes municipals derivades de la tramitació de les llicències o comunicacions urbanístiques. Els imports màxims varien segons la tipologia de l'actuació.
0: I ara també us hem d'explicar una altra qüestió, i en aquest cas ens relacionada amb el govern de la Generalitat i la pesca, perquè destinarà aquest any 2,7 milions d'euros a les confraries de pescadors i a les seves federacions territorials. L'ajut manté la mateixa dotació que l'any passat i busca garantir la continuïtat econòmica d'aquestes organitzacions. La convocatòria vol compensar la pèrdua d'ingressos que ha provocat la reducció dels dies de pesca aplicada per les institucions europees. Maria Alzia,
3: Alzina. El govern considera que aquest suport és necessari per mantenir l'activitat de les entitats que col·laboren amb l'administració. La major part dels recursos es destinaran a les confraries de pescadors, que rebran més de 2 milions d'euros. Les federacions territorials disposaran d'uns 90.000 euros. La línia d'ajuts també inclou una bonificació del 80% de la taxa que les confraries paguen per ocupar espais de domini públic als ports pesquers de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Per aquesta mesura es reservaran més de 500.000 d'euros durant aquest any. El govern preveu que el pressupost de l'any vinent incorpori l'exempció total d'aquesta taxa per al sector pesquer. La mesura pretén reduir els costos que assumeixen les confraries. De manera complementària, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors rebrà un ajut directe de 200.000 euros. L'objectiu és reforçar la seva participació a l'oficina impulsada pel govern a Brussel·les. Aquesta presència busca defensar els interessos de la pesca catalana davant les institucions europees.
0: I la Generalitat ajorna la consulta pública per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La decisió modifica el calendari anunciat fa pocs dies, que preveia l'obertura del procés participatiu a mitjan juny per recollir les opinions de la ciutadania abans de la tramitació formal del projecte. El procés es reprendrà previsiblement al setembre. Joan.
4: Com a conseqüència d'aquest ajornament, també queden suspeses les tres sessions informatives obertes al públic que s'havien programat. Les trobades havien de celebrar-se al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, al Centre Cívic d'Ullà i un en format telemàtic. Segons ha comunicat l'administració catalana, la voluntat és reprendre la consulta pública a partir del mes de setembre. En aquell moment es farà arribar la informació actualitzada sobre el procediment i el nou calendari de participació. L'ajornament afecta tant l'ampliació de l'espai natural protegit com la proposta de creació de noves reserves naturals parcials dins de l'àmbit del parc. La consulta pública havia de ser el primer pas d'un procés destinat a recollir aportacions de la ciutadania, entitats i agents del territori abans de redactar definitivament el projecte de decret. Ara, veïns i organitzacions interessades hauran d'esperar fins a després de l'estiu per conèixer els detalls del nou calendari i participar en el debat sobre el futur d'un dels espais naturals més importants del Baix Empordà.
0: I Joan, també ens has d'explicar que l'hostal de la Gavina de S'Agaró rep un dels principals premis G de Turisme per la seva trajectòria. El reconeixement destaca gairebé un segle de trajectòria i la seva contribució a la projecció internacional de la Costa Brava. La gala també ha homenatjat, a títol pòstum, l'assessor turístic Josep Capellà Areu.
4: L'establiment ha rebut el Premi Especial Jordi Comas i Matamala, un guardó que reconeix la seva trajectòria empresarial i la contribució a la projecció internacional de la marca Costa Brava. El jurat ha valorat gairebé un segle d'activitat, així com el compromís de l'hotel amb l'excel·lència en el sector de l'hostaleria. La gala, organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, ha commemorat les 20 edicions d'uns premis que reconeixen la tasca de professionals, empreses i comunicadors vinculats al sector turístic. Un altre dels moments destacats de l'acte ha estat el reconeixement pòstum a Josep Capellà Areu, assessor turístic i expert en sostenibilitat. El guardó posa en valor la seva trajectòria professional i la seva contribució al desenvolupament d'un model turístic responsable i sostenible. Precisament el Patronat de Turisme ha anunciat que a partir de la pròxima edició, el premi dedicat a les iniciatives de turisme sostenible portarà el nom de Josep Capellà Areu en homenatge a la seva aportació al sector. Els premis G també han distingit el càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador i l'Associació de Cuina Pirinenca de Cerdanya, així com diversos treballs periodístics publicats en mitjans internacionals especialitzats en viatges i turisme. Entre els guardonats en l'àmbit de la comunicació, hi ha professionals que han publicat reportatges sobre la destinació Girona en mitjans com el Financial Times, el suplement de viatges del New York Times, la revista alemanya Brigitte i diversos canals especialitzats en turisme accessible.
0: I d'altra banda, Acció tornarà als escenaris a Verges 10 anys després del seu últim concert. Serà una actuació única per commemorar els 10 anys del seu comiat dels escenaris. La formació descarta una gira o una tornada definitiva i planteja el concert com un retrobament amb els seguidors que els van acompanyar durant la seva trajectòria.
4: Acció va desenvolupar la seva carrera musical durant prop d'una dècada. Inicialment sota el nom d'Acció Festiva, el grup va publicar 3 discos i va actuar en nombroses festes majors i escenaris d'arreu de Catalunya. La banda també va participar en esdeveniments destacats com les Barraques de Girona, les Festes de la Mercè de Barcelona o la Marató de TV3. Durant aquells anys, Acció va aconseguir una important base de seguidors en cançons com Ser diferent, Tot està per fer i Riure per viure, que van sonar en diverses emissores musicals del país. L'anunci del retorn s'ha fet a través d'un vídeo enregistrat al Castell del Montgrí. A les imatges, els membres del grup despleguen una pancarta per comunicar la notícia. El vídeo compartit a xarxes socials ha servit per oficialitzar un retrobament que molts seguidors feia anys que reclamaven. Els músics expliquen que tenien pendent una última celebració conjunta abans de tancar definitivament aquesta etapa. Per aquest motiu han decidit reunir-se novament damunt d'un escenari i recuperar algunes de les cançons més emblemàtiques del seu repertori. El concert serà el 19 de setembre, començarà a les 11 de la nit i serà d'accés gratuït.

Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.

0: I l'empresa torroellenca Caganer.com ha posat en marxa una nova col·lecció de figures dedicada al Mundial de Futbol d'aquest 2026. La proposta transforma alguns dels futbolistes més destacats al panorama internacional en caganers elaborats artesanalment. Carla Saló.
1: La col·lecció inclou 12 figures amb les samarretes oficials de les diverses seleccions. Hi apareixen jugadors de la selecció espanyola, del Brasil, de França, d'Anglaterra, de Polònia i dels Països Baixos. Entre els protagonistes hi ha els futbolistes Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri, Fermín López, Dani Olmo i Nico Williams. També formen part de la sèrie Rafinha, Vinícius Júnior, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé i Jude Bellingham. Una de les novetats destacades és la incorporació d'una figura de Johan Cruyff amb la samarreta de la selecció dels Països Baixos. Fins ara l'exfutbolista no disposava d'una versió amb els colors del combinat nacional. Coincidint amb el campionat, la companyia també recuperarà alguna de les figures futbolístiques més populars del seu catàleg. Entre aquestes hi ha representacions d'Andrés Iniesta, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Neymar, Pelé i Cristiano Ronaldo amb les samarretes de les seves seleccions. Segons explica el copropietari de l'empresa, Sergi Alós, la iniciativa pretén unir la passió pel futbol amb una de les tradicions més singulars a la cultura catalana. L'objectiu és mantenir l'humor i el caràcter popular del caganer alhora que es connecta amb un esdeveniment seguit arreu del món.
0: I ara parlem d'esports, quan falten 3 minuts per 3 quarts de 9. Perquè Palafrugell celebrarà la 41a Festa de l'Esport avui al Pavelló d'Hoquei i Patinatge. Serà una gala que tornarà a reunir el conjunt del teixit esportiu del municipi i els dos grans protagonistes d'aquesta edició seran Josep Masgrau, Ponsatí, i el Bàsquet Club Palafrugell. Masgrau rebrà la medalla de l'esport en reconeixement a la seva vinculació a l'àrea d'esports i a la seva trajectòria al servei de la promoció i organització de l'esport local. Es tracta d'un dels guardons més destacats de la nit. I també serà especialment reconegut el Bàsquet Club Palafrugell, que arriba als 50 anys d'història esportiva. El club rebrà un homenatge pel seu paper en la formació, promoció i continuïtat del bàsquet al municipi durant mig segle. Més enllà d'aquests reconeixements principals, la gala distingirà nombrosos èxits esportius de la temporada. A l'àmbit dels resultats destacats, es reconeixerà l'equip femení cadet del Futbol Club Palafrugell, campió de la Copa Catalana, així com el Club Tenis Llafranc pel títol de campió de Catalunya infantil masculí. També es premiarà la tasca d'entitats esportives a l'organització d'esdeveniments i activitats. El Club Vela Calella serà distingit per l'organització de l'Eurilca Màster, mentre que el Club Nàutic Tamariu rebrà el reconeixement per les 20 edicions del Patí de Vela, consolidat una prova ja de referència al municipi. La Festa de l'Esport també valorarà la trajectòria d'esportistes a diferents disciplines. Rebran reconeixements Adriana Vargas, Max Cruz, Roger Fernández per la seva progressió i trajectòria esportiva. I a l'apartat d'entrenadors, la gala distingirà Mauro Elias Raviti, Carles Sala, Paco Molina, Jordi Comas i Guillem Casellas o Xavi Salvador per la seva tasca formativa i de lideratge esportiu. També hi haurà reconeixements per a esportistes infantils i sub-15 en presència de joves de futbol, tennis, pàdel i handbol, com a representants dels diferents clubs del municipi. D'altra banda, finalment, la gala inclourà distincions per a esportistes d'esports individuals i col·lectius per als diferents clubs. Això serà avui, però també hem de parlar del Club Handbol Garbí. Perquè l'ascens del primer equip masculí del Club Handbol Garbí a Primera Nacional ha obert una nova etapa per l'entitat palafrugellenca. Tot i l'eufòria viscuda després d'assolir la fita, el club ja treballa per adaptar-se a les exigències d'una categoria estatal que comportarà nous reptes esportius, organitzatius i econòmics. De fet, en una entrevista en aquest programa, el president del Garbí, Narcís Ferrer, ha reconegut que les darreres setmanes han estat especialment intenses, Maria Alsina.
2: Malgrat competir a Primera Nacional, el Garbí continuarà jugant dins el grup català de la categoria. Això evitarà llargs desplaçaments, però no reduirà la dificultat competitiva. Segons Ferrer, el gran canvi serà a nivell de rivals, ja que es tracta de l'última categoria no professional de l'handbol estatal. Una de les particularitats del projecte és que gran part de la plantilla està formada per jugadors del municipi. El president ha destacat que, d'un grup de 20 jugadors, entre 16 i 17 són de Palafrugell. A més, ha recordat que els esportistes continuen assumint despeses per poder competir, una realitat molt diferent a la d'altres clubs de la categoria.
3: Ells sí? Creuen molt en ells. Tenim la sort que del planter hi ha una base de jugadors destacats molt joves, de 23, 24, 25, vol dir que encara tenen un llarg recorregut, i ells estan convençuts de la permanència. L'exigència, jo crec que l'exigència en Sergi Catalán, el primer entrenador respecte a Lliga Catalana primera nacional, no canviarà gaire perquè ja era molt elevada.
2: La planificació de la pròxima temporada passarà per mantenir el bloc que ha aconseguit l'ascens, recuperar antics jugadors formats al club i, si és possible, incorporar alguna peça diferencial. Tot plegat sense alterar l'essència d'un projecte estretament vinculat al territori i amb un objectiu central, la permanència. Paral·lelament, el sènior femení B també ha celebrat un ascens històric a Lliga Catalana Argent en la seva primera temporada d'existència. Ferrer considera que aquest èxit és el resultat de l'aposta que el club ha fet durant els últims anys per l'handbol femení i per la consolidació d'una estructura esportiva completa. L'entitat també reforçarà els equips tècnics per afrontar el nou escenari competitiu. Entre les novetats hi haurà la incorporació de nous perfils de suport per professionalitzar aspectes com l'anàlisi de vídeo o la preparació física. Malgrat el creixement esportiu, Ferrer té clar quin ha de continuar sent el camí del club, i és que afirma que el club mai ha de perdre l'essència de saber d'on ve i qui és. Una filosofia que passa per continuar potenciant la base i mantenir un model construït al voltant de jugadors i jugadores de casa.
0: Passen pràcticament 2 minuts de 9:15.
4: Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
0: Martí Seguer, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, com va tot?
5: Bé, de divendres ja.
0: Sí, a les portes del cap de setmana, que sempre s'agraeix això, eh?
5: Sempre van bé,
0: sí,
5: sí.
0: A més, també, doncs, amb aquest sol, sembla que tindrem un cap de setmana ideal per anar a la platja.
5: Exacte, sí.
0: Aprofitar, però ara hem d'aprofitar aquests últims minuts del programa per parlar de tecnologia, i comencem parlant de TIC, el cap de setmana, que sempre s'agraeix això, eh?
5: Sempre van bé, sí, sí.
0: A més, també, doncs, amb aquest sol, sembla que tindrem un cap de setmana ideal per anar a la platja.
5: Exacte, sí.
0: Aprofitar, però ara hem d'aprofitar

0: integrar les reserves dins de l'espai on els usuaris ja descobreixen continguts, els vídeos, les cerques i les pàgines d'ubicacions. Això vol dir que una persona pot veure un vídeo sobre un hotel, un restaurant, una activitat o una experiència, consultar-ne els detalls, veure la disponibilitat i directament fer la reserva en pocs passos sense sortir del mateix TikTok. Per posar en marxa aquest servei, la plataforma ja treballa amb diverses agències, com són Booking, Expedia, Trip, o entre altres. La companyia també presenta aquesta novetat com una manera de connectar un moment d'inspiració amb l'acció de compra o reserva. Amb TikTok Go, l'empresa vol convertir aquest descobriment en una eina directa per als negocis locals i empreses del sector turístic, i l'objectiu és això, facilitar hotels, guies, restaurants i serveis vinculats que arribin a aquestes noves audiències. De moment està disponible als Estats Units, però si funciona, de ben segur ho veurem aquí.
1: Això és perillós, perquè vull dir, és molt fàcil de fer reserves d'aquesta manera.
0: Clar, tu veus el vídeo, t'encanta, ho veus superbé.
1: Amb aquells colors, tot allò, aquelles platges paradisíaques, no? I dius, vinga.
0: I ja tens el clic ràpid, sí. És aprofitar el clic per aprofitar aquell impuls per fer la venda.
1: Clar, perquè si has d'anar a buscar l'hotel, a buscar el... Clar, aquí entenc que seria... no sé si has tot el viatge ja preparat.
0: No, tot el viatge no, però l'experiència o la sí, l'experiència en si, doncs això sí que seria més aviat això, eh? No busca ser una agència de viatges com a tal, com a planificadora d'un viatge sencer, però sí l'experiència. Allò que vegis, segurament, doncs, ho puguis traslladar a una venda.
1: Clar, si després, si tens ja una experiència reservada a l'altra punta del planeta, després et veus obligat a buscar el vol.
0: Sí, clar. No falla.
1: En fi, a veure, doncs déu-n'hi-do això, però parlem d'intel·ligència artificial, però ara amb una mirada centrada en els infants i en els vídeos generats amb la IA.
0: Doncs sí, perquè cada vegada hi ha més vídeos generats en intel·ligència artificial i pensats per públic infantil en plataformes com YouTube, TikTok, Instagram. Són continguts fàcils i ràpids de crear, i això fa que es puguin produir de manera massiva. El problema és que molts d'aquests vídeos presenten errors visuals, situacions incoherents, escenes que trenquen les regles bàsiques, per exemple, animals que neixen d'un ou quan són ovípars, objectes que apareixen i desapareixen sense cap explicació, pilotes que es mouen de manera antinatural o animals realistes que fan moviments impossibles. Aquest fenomen és relativament recent perquè fins fa poc no era tan senzill generar vídeos amb intel·ligència artificial. Ara, però, les eines disponibles permeten crear molts continguts en poc temps, i això ha fet aparèixer comptes que publiquen desenes o milers de vídeos, sovint amb l'objectiu d'aconseguir això, visualitzacions i monetitzar-les. Diversos especialistes han començat a alertar sobre l'impacte que tenen aquests continguts i que poden tenir sobre els infants més petits. Encara no hi ha estudis concloents, però sí que adverteixen sobre com poden interferir en el seu desenvolupament cognitiu, especialment en edats en què els nens estan aprenent com funciona aquest món. I una de les preocupacions principals és aquesta confusió entre realitat i ficció. Els infants petits encara estan construint la seva comprensió del món, i quan veuen una pilota que desapareix sense motiu o un animal que surt d'un ou, doncs, clar, aprenen això. I, bé, la recomanació general seria reduir aquesta exposició a pantalles en infants petits, i els que se'ls permeti mirar vídeos, fer-ho acompanyadament d'un adult. I això també sabran... Sí, els permetrà això, contextualitzar i evitar que l'algoritme encadeni allò vídeo rere vídeo i sense cap mena de control.
1: Que sí que és veritat que potser nosaltres ja miràvem, no, els dibuixos animats, que també passaven coses que eren poc realistes, però sí que potser es veia més, no?, que era un dibuix animat.
0: Exacte.
1: Sí, no
0: exacte.
1: Sé.
0: I ara, sí, és que els vídeos generats amb IA són molt reals i molt creïbles.
1: En tot cas, al final, això de reduir el temps a les pantalles em fa l'efecte que ho hem de fer tots, això ja.
0: Sí, perquè em sembla que llegia un estudi l'altre dia que deia que passàvem 4 hores de promitja en els mòbils. Clar, 4 hores vol dir que hi ha gent que no té mòbil, per tant...
1: O sigui, aquesta mitjana amb tothom, eh?
0: Sí, per tant, hi ha gent que hi passa 8 hores i 10. Per tant, és...
1: Déu-n'hi-do.
0: És greu. L'enganxament que portem amb els telèfons mòbils.
1: Sí, és clar, el tenim a tot arreu, el portem a sobre, a més també el tenim integrat en el món de la feina. Vull dir que al final és allò que...

0: en què que és inevitable,
1: fàcil,
0: eh?
1: Sí, sí, és fàcil caure en addiccions amb mòbils, també, sí, sí.
0: I ara, si et sembla, parlem d'energies renovables, perquè a les Canàries s'està provant una tecnologia que vol aprofitar la temperatura del mar per generar electricitat.
1: Doncs si ho estan fent a la plataforma oceànica de les Canàries, coneguda com a Plocan, s'està provant un sistema innovador per generar això, electricitat a partir de la diferència de temperatures entre l'aigua del mar i l'aigua de les profunditats. La tecnologia parteix d'un principi senzill, que a la superfície de l'aigua el mar és més càlid i a la profunditat, en canvi, és molt més freda. Aquesta diferència es pot utilitzar per produir energia de manera contínua. El sistema fa servir l'aigua calenta de la superfície per escalfar un líquid especial que bull a baixa temperatura i quan aquest líquid es converteix en vapor, empeny una turbina i quan la turbina gira, doncs això, genera aquesta electricitat. Després el procés continua gràcies a l'aigua freda de les profunditats. Aquesta aigua serveix per refredar el vapor i tornar-lo a convertir en líquid. D'aquesta manera, el sistema pot repetir el cicle i una vegada i una altra. Aquesta tecnologia ja s'havia provat en instal·lacions terrestres, però amb un problema important, i és que calien canonades molt llargues per portar aquesta aigua freda des de les profunditats fins a la instal·lació. I això encaria moltíssim la infraestructura i limitava també la possibilitat d'estendre a la gran escala. Ara, però, Global Outtech treballa en un prototip flotant que es pugui instal·lar directament al mar. Això permetria doncs, reduir la necessitat de grans infraestructures al terra i fer que el sistema fos més modular i més econòmic. També un dels avantatges que destaca la companyia és que aquesta font d'energia podria funcionar 24 hores, a diferència d'altres com la solar, que depenen de la llum o de l'eòlica, que depèn del vent. La diferència de temperatura del mar és molt més estable i això permetria obtenir això, una producció contínua. La companyia també defensa que l'impacte ambiental seria reduït perquè les plataformes ocupen poc espai, serien silencioses i no generarien emissions de carboni durant l'operació.
0: Clar, suposo que també ha de ser llocs on hi hagi un contrast tèrmic no? entre la profunditat i la superfície, no?
1: Sí, o llocs on la profunditat sigui vagi de cop, diguéssim.
0: Clar, vull dir que potser nosaltres aquí al Mediterrani ho tenim més difícil.
1: Sí,
0: no ho sé, eh? Jo tampoc sóc enginyer, en aquest sentit.
1: Segurament. Per això plouen a les Canàries, que és l'oceà, i crec que pot ser més allò... Sí, sí, més favorable, almenys, sí.
0: En fi, com a mínim, doncs, mirant, buscant solucions per les energies renovables. Però si abans parlàvem del TikTok que entra al món dels viatges, ara ens has d'explicar que Spotify pot entrar al món del fitness?
1: Sí, doncs sí. Spotify està treballant en l'evolució de la seva plataforma digital i amplia el seu abast cap a un àmbit que connecta directament la salut i el benestar, el fitness. Fins ara molts usuaris ja utilitzaven Spotify com a banda sonora dels seus entrenaments, però ara la companyia vol anar més enllà i convertir-se en una eina activa dins de la rutina i l'activitat física. Aquesta nova etapa arriba gràcies a l'aliança amb Peloton, una de les plataformes més conegudes en l'àmbit del fitness connectat, i l'acord els permet integrar dins de Spotify més de 1.400 classes, que són sessions que inclouen això, disciplines diverses com exercicis de força, entrenaments de cardio, sessions de ioga i també contingut de meditació. Per tant, no es tracta només d'activitat física, sinó d'una proposta que engloba diferents dimensions del benestar personal. Aquest moviment respon a una realitat clara, una gran part dels usuaris de Spotify ja vinculen la plataforma amb aquest exercici físic i, segons dades internes, prop d'un 70% dels usuaris premium fan servir algun tipus d'activitat esportiva cada mes. Per tant, existeixen un potencial d'uns 150 milions de llistes de reproducció ja associades a aquest fitness i aquest ús consolidat ha estat clau perquè la companyia decideixi fer aquest pas i integrar nous continguts específics dins la seva pròpia aplicació. A nivell estratègic, doncs Spotify amplia el seu model de negoci i deixa de ser només una plataforma de música i podcast o audiollibres per convertir-se també en un espai més ampli en aquests continguts digitals vinculats al dia a dia dels usuaris, que seria, en aquest cas, el fitness.
0: Que entenc que seria com uns podcasts, no?, també, però d'aquestes temàtiques.
1: Exacte, una secció més que... Igual que tenim àudio, tenim els audiollibres, els podcasts, doncs una més amb aquesta secció fitness, sí, sí.
0: Bé, també doncs va bé ara aquesta època que ens hem de posar a to.
1: I l'Operació Bikini.
0: L'Operació Bikini, tot i que ja potser anem tard. Quan ja ens queden ja pocs instants, també doncs acabem amb una última notícia, i és que hem de parlar d'un cas curiós sobre verificació d'edat a les xarxes socials al Regne Unit.
1: Doncs sí, el Regne Unit ha imposat unes legislacions molt més estrictes en matèria de protecció de dades per menors, i l'objectiu és limitar l'accés de continguts inadequats a les xarxes socials. Aquesta normativa obliga les plataformes a implementar això, sistemes de verificació d'edat. Però un estudi recent posa en evidència les dificultats d'aplicar aquestes mesures de manera efectiva. Segons dades de l'organització, molts menors aconsegueixen esquivar aquests controls amb relativa facilitat, i t'ho explico. Un dels exemples més comentats és especialment il·lustratiu. Alguns joves utilitzen un llapis de celles per dibuixar-se un bigoti i aparentar més edat davant les càmeres del sistema de verificació. Doncs, clar, aquest fet evidencia aquestes limitacions d'algunes d'aquestes tecnologies basades en aquest reconeixement facial. I l'estudi, basat en milers de nens i nenes que encastats, doncs indica que el 46% dels menors considera que aquests sistemes són fàcils de superar, nens i nenes, i només un 17% afirma que són difícils d'evadir. A banda d'aquest mètode, n'hi ha d'altres igualment senzills. Alguns usuaris també mostren documents d'identitat d'altres persones, introdueixen dates de naixement falses o utilitzen comptes de familiars. I també s'han detectat casos en què es mostren imatges o personatges de videojoc davant de les càmeres i que el sistema s'ho creu.
0: Doncs... caldrà estudiar això, veure que, com es pot evitar, perquè si amb un llapis pots pintar un bigoti que funcioni, déu-n'hi-do.
1: Exacte.
0: Martí Sequer, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Molt bé, igualment. Bon cap de setmana.
0: I quan falten ja pocs segons per les 9, acabem el Supermatí. Gràcies, com sempre, per l'atenció, i que tingueu un molt bon cap de setmana. Adeu.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quins són els principals motius per l'augment de màfies al nostre país.
4: La causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma.
3: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea, que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns, que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments situació prou complicada a les carreteres, amb un accident a la C32 a Esplugues de Llobregat que deixa dos carrils tallats. També un altre accident a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest punt un altre carril tallat. I finalment a la C12 a Flix, un tercer accident obliga a habilitar pas alternatiu en aquest punt. A banda, també a la P2 a Albi, una avaria també deixa un altre carril tallat, direcció Saragossa. I a banda també hi ha circulació intensa a la C32 a Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet, a la C58 a Barcelona, a la C59, a Caldes de Montbui, també a Mollet del Vallès i, finalment, en diferents punts de l'AP7, com Sant Cugat del Vallès. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Notícies en xarxa.

0: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: La Festa de l'Esport de Palafrugell reconeixerà Josep Masgrau, el Bàsquet Club Palafrugell i els èxits esportius de la temporada. Ho podreu seguir en directe avui a partir de 2:15 a Ràdio Palafrugell, a 2:15 de la nit.
2: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
3: Molt bon dia, com esteu? És divendres 12 de juny, les 9 i 4, últim esmorzar de la temporada, que us explicarem que Esquerra critica la falta de manteniment de l'aparcament de la plaça Floreal i que continuï tancat. El grup també reclama una solució per al giratori de l'Avinguda d'Espanya i lamenta els retards de les obres d'asfaltatge i demana més recursos econòmics i humans per reforçar les festes de primavera. D'altra banda, el Museu del Suro programa una sessió d'òpera i una demostració de la Pela del Suro aquesta setmana. Ho repassarem tot seguit, però també us hem de destacar que l'Arxiu Municipal de Palafrugell inaugura l'exposició Signum Notaris de Palafrugell fins al 1900. És una obra, una exposició treballada de l'arxiu amb les autores Anna Maria Cuesta i Montse Miró, que doncs ja han exhaurit les entrades de la visita de demà, però hi ha l'opció que se'n pugui organitzar una més endavant si hi ha demanda. D'altra banda, l'Escola de Música de Palafrugell celebra el concert de final de curs, ho farà aquest diumenge al migdia, al Teatre Municipal de Palafrugell i reunirà combos, grups de guitarres i altres formacions del centre. La proposta vol mostrar els aprenentatges de l'alumnat i tancar el curs. I també repassarem les projeccions cinematogràfiques d'aquest cap de setmana perquè el Cineclub Garbí ens portarà el drama al Teatre Municipal de Palafrugell i sentirem com el Club Embol Garbí està preparant la pròxima temporada a Primera Nacional sense renunciar a la seva essència. I també farem tertúlia, com cada divendres, amb el Lluís Poc i amb Francesc Niell.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
4: Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb

0: passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell celebrarà la 41a Festa de l'Esport avui al Pavelló d'Hoquei i Patinatge. Serà una gala que tornarà a reunir el conjunt del teixit esportiu del municipi. I els dos grans protagonistes d'aquesta edició seran Josep Masgrau Ponsatí i el Bàsquet Club Palafrugell. Masgrau rebrà la medalla de l'Esport en reconeixement a la seva vinculació a l'àrea d'esports i a la seva trajectòria al servei de la promoció i organització de l'esport local. Es tracta d'un dels guardons més destacats de la nit, però també serà especialment reconegut el Bàsquet Club Palafrugell, que arriba als 50 anys d'història, i el club rebrà un homenatge pel seu paper en la formació, promoció i continuïtat del bàsquet al municipi durant mig segle. Més enllà d'aquests reconeixements principals, la gala distingirà nombrosos èxits esportius de la temporada. En l'àmbit dels resultats destacats, es reconeixerà l'equip femení cadet del Futbol Club Palafrugell, campió de la Copa Catalana, així com el Club Tenis Llafranc pel títol de campió de Catalunya infantil masculí. També es premiarà la tasca d'entitats esportives en l'organització d'esdeveniments i activitats. El Club Vela Calella serà distingit per l'organització de l'Euril Camàster, mentre que el Club Nàutic Tamariu rebrà el reconeixement per les 20 edicions del patí de vela, que s'ha consolidat com una prova de referència al municipi. La Festa de l'Esport també valorarà la trajectòria d'esportistes en diferents disciplines. Rebran reconeixement Adriana Vargas Sunyer en ciclisme, Max Cruz Sánchez en kàrting i Roger Fernández Reixac en handbol per la seva progressió i trajectòria esportiva. En l'apartat d'entrenadors, la gala distingirà Mauro Elias Raviti del Club Hoquei Palafrugell, Carla Sala Navarro del Bàsquet Club Palafrugell, Paco Molina Gómez del Futbol Club Palafrugell, Jordi Comas Freixas i Guillem Casellas Penalba del Club Tenis Palafrugell i Xevi Salvador Juma del Club Handbol Garbí per la seva tasca formativa i de lideratge esportiu. També hi haurà reconeixements per a esportistes infantils i sub-15 amb presència de joves del futbol, tenis, pàdel i handbol, representant diferents clubs del municipi com el Futbol Club Palafrugell, el Club Tenis Llafranc i el Club Handbol Garbí. Finalment, la gala inclourà distincions per a esportistes d'esports individuals i col·lectius dels diferents clubs i tot plegat es podrà seguir en una retransmissió en directe de Ràdio Palafrugell avui a partir de 2:15 de la nit amb Pau Lledó. I Esquerra ha criticat que encara no s'hagi obert l'aparcament de la plaça Florial al costat de l'Avinguda d'Espanya. El portaveu del grup, Marc Casanovas, també ha criticat la manca de manteniment de la vegetació i considera que dona una imatge descuidada de Palafrugell. Són declaracions en aquest programa.
2: Fa, jo diria que 3 mesos que es va acabar i que no s'obre. Però és que no només que no s'obre, que qualsevol persona que passi per l'Avinguda d'Espanya veurà que tota la jardineria està feta un cristo. De fet, el que passa és que no hi ha cap tipus de manteniment. Hi ha uns matolls, diguéssim, unes males herbes, que no m'agrada dir males herbes, jo que sóc del gremi, però unes males herbes que són ja tan altes com els arbres que s'acaben de plantar.
1: I els republicans també critiquen que encara no s'hagi trobat una solució al giratori de l'Avinguda d'Espanya per corregir-ho durant la tercera fase de les obres.
2: Jo penso que l'ideal hagués estat que ja hagués estat estudiat, que fins i tot amb una obra a part, que poder fins i tot que es pogut fer una part de la brigada municipal o contractar una petita obra a part a través d'un contracte menor d'uns 40.000 euros en funció de la importància de l'obra i solucionar una part d'això, no?
1: A més, Esquerra denuncia els endarreriments en les obres d'asfaltatge que s'han prolongat més del previst. Les demores, segons el grup, han afectat tant la mobilitat com la imatge d'una de les principals vies de Palafrugell. I d'altra banda, Casanovas també ha reclamat més recursos per les festes de primavera, tant econòmics com humans. Ha destacat la implicació de les entitats i personal de l'Ajuntament, però defensa que cal protegir més una de les celebracions amb més participació ciutadana.
2: El que falta són recursos. O sigui, el que ens falta són diners. Les festes de primavera falten diners. I hem de posar diners, tu. És la festa més nostrada, és la festa més autèntica, que ens diferencia. A més, més participativa, no? I jo cada vegada veig més clar. Jo veig que està reflotant les festes de primavera i això em fa molta il·lusió, però veig més clar que és una festa que la fem per la gent que viu aquí. I això encara m'agrada més. i per tant hem de posar-hi més recursos.
1: I el portaveu republicà insisteix a reforçar el suport de les festes per garantir-ne el caràcter popular. I d'altra banda, el Museu del Suro ha preparat dues propostes culturals per aquest cap de setmana que combinen música i patrimoni. La primera, de fet, serà avui a les 6 de la tarda amb una nova edició de l'òpera al museu. L'activitat inclou la projecció del 62è concert audiovisual dedicat a Don Giovanni de Mozart i organitzat conjuntament amb la secció d'òpera del Centre Fraternal. Així ens ho ha explicat Helena Ferrer del Museu del Suro a Ràdio Palafrugell.
3: La presentació anirà a càrrec de Xavier Pujol Massana i és una activitat gratuïta i oberta a tothom, organitzada pels Amics de l'Òpera de Palafrugell.
1: I la segona proposta arriba diumenge al matí a les 10 amb La Pela del Suro, un viatge de l'Arbre al Tap. L'activitat inclou una demostració de La Pela del Suro a Palafrugell i un taller amb el material extret.
3: La primera de les matinals sureres d'aquest any, amb les quals, durant els mesos de juny i juliol, podreu descobrir aquest ofici únic. I veureu una demostració en directe a La Pela del Suro i un taller amb el suro extret de l'arbre.
1: L'activitat té un preu de 6 euros per als adults i de 3 per als infants d'entre 7 i 16 anys, però és gratuïta pels usuaris del passaport adonauta, per als infants de fins a 6 anys i per les persones amb discapacitat. El punt de trobada és la plaça Joan Coromines de Palafrugell davant del CAP i cal inscriure's abans al Museu del Suro pel seu telèfon o pel WhatsApp. Teniu les dades de contacte al nostre portal web.
4: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio.

0: I també us hem d'explicar que l'Arxiu Municipal de Palafrugell inaugurarà l'exposició Signum Notaris de Palafrugell fins al 1900 i ho farà demà. A partir de diversos arxius en reuneix una selecció de signatures notarials i documents originals que permeten contextualitzar l'evolució de la pràctica notarial al llarg dels segles. Forma part dels actes de la Setmana Internacional dels Arxius i comptarà amb una visita guiada demà al migdia a l'arxiu. És un treball d'Anna Maria Cuesta i Montse Miró a partir de documentació procedent de diversos arxius, entre els quals hi ha l'Arxiu de Palafrugell, l'Arxiu Històric de Girona i diferents fons privats. Les inscripcions de demà ja estan tancades, però hi ha l'opció de fer una llista d'espera per a una nova edició. Tot això és el que ens ha explicat en el podcast Memòria Montse Miró i l'arxiver Jordi Gaig.
1: La gent que vingui podrà veure els pergamins i els documents que hi ha antics dipositats i que conserven en l'arxiu.
2: I també els vostres, els
1: I
2: de la casa.
1: I algunes coses que hem portat nosaltres de la Casa Poblana a Bruguerol.
2: Tenim unes vitrines muntades on hi ha els documents aquests més de la col·lecció Frigolet.
1: Sí, coses d'escrivania i coses antigues que hem anat conservant. I llibres de l'antiga notaria.
2: I elles dues faran una exposició doncs, de la seva recerca i ens comentaran aquests documents. Després pujarem a dalt els dipòsits de l'arxiu i veurem la resta de documentació.
0: La visita inclourà explicacions de les autores amb suport audiovisual, així com un recorregut pels diferents espais de l'exposició. També ensenyaran com han recuperat el signum dels notaris, com explica Anna Maria Cuesta.
3: Com una marca de cadascú, com un...
0: Com una signatura, ho hem d'entendre.
2: Una signatura
3: especial, dibuixada perquè fos difícil de copiar-se per evitar el frau, justament, perquè ells ho feien, estava registrat aquest signum oficialment per lutar i per abans de registrar-la feia molt i molta cal·ligrafia perquè fos única i intransferible, no? Vull dir que...
0: L'activitat s'emmarca dins de la Setmana Internacional dels Arxius i proposa una aproximació a la figura dels notaris i a la documentació notarial com a font essencial per a la història local, la preservació de la memòria col·lectiva i la garantia de drets. Tot plegat són declaracions al Memòria, que vau poder sentir ahir al vespre, que ja es pot recuperar a la nostra plataforma i que repetirem després de l'informatiu migdia i, per tant, també podreu tenir més dades, més informació sobre quina era la importància dels notaris al nostre municipi. Però és que aquest cap de setmana també tindrem altres activitats i és que l'Escola de Música de Palafrugell tanca el curs amb un concert al Teatre Municipal aquest diumenge. L'actuació començarà a les 12 del migdia i reunirà diferents formacions del centre. Hi participaran combos, grups de guitarres i altres conjunts musicals format per alumnes de diverses edats i nivells. L'objectiu del concert és mostrar els aprenentatges adquirits durant el curs i oferir una experiència musical compartida. També servirà per posar punt final al curs amb una proposta oberta a familiars i públic general, com explica la directora de l'escola, Rita Ferrer.
4: Us convidem a tots i a totes a ser-hi per poder veure i seguir els darrers aprenentatges que des de menuts fins a no tan menuts han anat fent els nostres estudiants, els nostres alumnes.
0: Des del centre s'ha destacat que l'actuació forma part d'un conjunt d'activitats de primavera amb presència en diferents esdeveniments locals i que permeten portar la música dels alumnes a diversos espais del municipi. Per a més informació es pot consultar al web de l'Escola de Música o enviar un correu electrònic o trucar també al seu telèfon. Però aquest cap de setmana també tindrem més activitats i us les expliquem just després d'aquesta pausa.
5: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
6: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
5: Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: I d'altra banda, avui a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca tindrem la lectura dramatitzada de La casa de Bernard d'Alba, una lectura dramatitzada amb Brava Teatre, una activitat doncs, que és oberta a tothom i faran doncs, un homenatge a Federico García Lorca. Tot plegat doncs, també això serà el que tindrem avui a la sala polivalent de la biblioteca de Palafrugell, però en literatura, demà a les 6 a la llibreria No Llegiu, hi haurà la presentació del llibre Crimen bajo la tramontana, de Mireia García Contreras. Una de les activitats que també se sumen a les projeccions de cinema, que us explicarem tot seguit, i a la presentació que tindrem del llibre de Toni Estrovell. D'altra banda, avui a les 7 de la tarda a la Fundació Josep Pla tindrem D'aquí i d'allà descobrim Palafrugell a través de Josep Pla amb lectures, converses i estones d'escriptura que es vol compartir. Tot plegat a aquest curs, l'Oficina de Català de Palafrugell i la Fundació Josep Pla han col·laborat per reforçar el sentiment de pertinença de l'alumnat envers de Palafrugell i el seu entorn. Tot plegat és una activitat que tindreu més informació al web fundaciojosepla.cat. Tot plegat ho podeu trobar també a l'agenda cultural de Cultura. Però aquests dies també tindrem cinema.
1: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
2: En el discurso.
1: Sí.
0: I això que estem sentint és el tràiler de la pel·lícula que tindrem aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell, i és que el Cineclub Garbí projectarà el drama, la nova pel·lícula dirigida per Christopher Bogli. Es podrà veure avui a 7:45 del vespre i a 9:45, demà a les 5, a 7:45 en versió original en anglès i subtitulada en castellà, i a 9:45, o bé diumenge, a les 5 de la tarda, i a 7:45. Com sempre, les entrades valen 5 euros.
3: Desagradable, tio.
1: Sí.
0: La història segueix l'Emma i en Charlie, que és una parella que viu una relació aparentment perfecta i que està a punt de casar-se. Tot canvia, però, quan pocs dies abans de la cerimònia surten a la llum unes revelacions inesperades que fan trontollar la confiança entre tots dos i converteixen el seu futur en un autèntic drama.
4: ¿Va en serio?
5: Lo siento, yo...
6: Vamos a pedir un Uber.
7: ¡Emma, qué cojones!
8: ¿Estáis nerviosillos?
9: Recordad que os conocéis muchísimo.
10: Deja de pensar.
0: Podeu, doncs, trobar tots els horaris amb més detall al web cultura.palafrugell.cat. I d'altra banda, també us hem d'explicar que el Club Handbol Garbí afronta un estiu intens ja amb la preparació d'una temporada històrica que recordem que competirà a la màxima categoria estatal no professional de l'handbol, tot plegat doncs, pel que fa al primer equip sènior masculí. En una entrevista al Supermatí, el president del club, Narcís Ferrer, explica que el principal objectiu és adaptar tota l'estructura de l'entitat a les noves exigències esportives i organitzatives amb un increment de les necessitats logístiques, econòmiques i tècniques.
11: Catalunya té un grup català propi. Per tant, això implica que tenim la sort que desplaçaments no n'hi hauran. Sí que les exigències de passar a una categoria estatal a nivell logístic i organitzatives i de passar a pagar la Federació Catalana Espanyola són molt grans, i la gran diferència que patim i que patirem és que el nivell és un salt qualitatiu molt gran. Hem de pensar que és l'última categoria no professional de l'handbol a Espanya.
0: La planificació esportiva busca mantenir el bloc de jugadors que ha aconseguit l'ascens, un equip format majoritàriament per esportistes de Palafrugell. El club també treballa per recuperar antics jugadors de la casa i estudia incorporar algun reforç.
11: Aquesta temporada s'afronta amb el planter que ens ha portat fins aquí perquè n'estem molt orgullosos i perquè s'ho mereixen. S'afronta amb una política que fa uns anyets que estem fent de recuperar jugadors amb molt potencial que pel motiu que sigui en el seu moment van marxar del Garbí, i si podem, i això és la complexitat, i som capaços de trobar algun jugador diferencial que marqui les distàncies, fer algun fitxatge.
0: Els entrenadors també han optat perquè els equips no deixin d'entrenar completament durant l'estiu. De fet, els jugadors continuen fent sessions més lleugeres abans de començar la pretemporada a mitjans d'agost.
11: Van fent entrenaments més light, ja no juguen partits, es van recuperant, però sí que tant les noies del primer equip com els nois del primer equip Els entrenadors no permeten que hi hagi una desconnexió de 2 mesos i mig, 3, perquè si no la recuperació és molt dura. I per tant van fent entrenaments, el que popularment es coneixen com a petxangues.
0: El Garbí també reforçarà els equips tècnics amb noves figures especialitzades per donar més eines al cos tècnic i adaptar-se al nivell de la Primera Nacional.
11: El que sí que estem treballant és per farcir més els staff. O sigui, a Lliga Catalana no teníem una persona especialitzada només en tallar i elaborar vídeos, i l'any que ve el tindrem. En Lliga Catalana, en Cata feia, en Sergi Catalany, pels no coneguts, el primer entrenador, feia de preparador físic i de primer entrenador i de segon, quasi bé ho feia tot, i en Panxo l'ajudava, en Carles Segura. Segurament incorporem algú més. Bé, el que es tracta és, amb el mateix ment pensant, amb el mateix líder, posar-li acompanyants que sigui més senzilla la seva tasca, que és molt exigent.
0: La prioritat continua a ser potenciar la base i consolidar un model sustentat en jugadors i jugadores formats a la Pedrera. Una filosofia que també ha donat fruits aquesta temporada amb l'ascens del sènior femení B. I nosaltres fem una pausa i tornem tot seguit per fer l'última tertúlia de la temporada. Fins ara.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
3: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
7: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
12: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
7: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
13: Restaurant Can Pere, de Begur. L'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
14: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
15: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: I arribem ja al tram final de l'esmorzar del dia d'avui. És divendres, tanquem setmana, però també tanquem temporada. Per tant, això també vol dir que aquesta temporada és l'últim dia que saludo ara en Francesc Niell i en Lluís Poch. Molt bon dia, com esteu?
2: Bon dia.
3: Bon dia.
2: Esperant l'esmorzar, tota la temporada dient l'esmorzar, i dius...
1: Encara no ha arribat.
2: Encara no ha arribat.
1: Encara no ha arribat.
3: A veure...
1: Bé, haurem de fer un sopar de final de temporada.
2: Com a mínim.
1: Com a mínim, eh?
3: Estem ja ens ho diràs, eh?
1: Això, ja ho teniu apuntat allò i esteu esperant la data.
2: Home, jo pensava dir que arribarà abans l'esmorzar que acabaran les obres de l'Avinguda d'Espanya, i no. Escolta, m'han acabat abans les obres de l'Avinguda d'Espanya que l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
3: Abans de començar, avui fa bastant bon dia, eh?
1: Sí.
2: Bueno.
1: Sí, home.
2: Dins la tònica d'aquests darrers divendres.
3: Dins la tònica.
1: S'ha de dir que ahir vaig aprofitar per anar a la platja al migdia i sí, estava molt bé.
2: Molt bé.
3: Doncs avui podràs tornar-hi.
2: Avui ja hi haurà més gent.
1: Sí, no? Això ja la gent ja comença...
2: Olora Sant Joan, olora agost, olora juny...
3: Sí. Jo pensava, mira, potser aquest cap de setmana estàs una mica tranquil, saps? Però bueno,
2: no.
3: Això no, la gent que ve de fora, això no...
2: Hem d'aprofitar.
3: Tranquil a nivell municipal, no a nivell...
2: Encara, turístic. Malauradament, encara vivim molt el bon temps. I per tant...
3: Ah, no, sí.
2: Tu, aprofitem-lo mentre puguem. Ja arribarà el moment en què poder no ho podrem fer.
1: En tot cas, vam tenir uns dies a principis de setmana que van refrescar una mica, que sí, estava molt bé.
2: Sí.
1: Però ara, evidentment, doncs, sí, ja sí. Torna a pujar els termòmetres.
2: Contrast de temperatures,
3: normal.
2: No?
1: Sí. En tot cas, em deies, no? L'Avinguda d'Espanya ja està asfaltada.
2: Sí, ha vingut aquest matí i dic, ostres, ja com un bòlido. Bueno,
1: no tampoc pots
2: trànsit,
1: pas córrer,
2: però...
3: Lluís, vigila que dius.
2: No, però jo pensava dir, home, mira, a veure si acabarem temporada i encara no estarà acabada, no? Però, per sort...
1: Portava moltes setmanes, sí. Parlant d'això, sí, i sí. Aquesta capa que no arribava mai, ara ja...
2: Mira, sí, era culpa d'una línia, m'han dit, no? D'una línia que havien de desmuntar?
1: Sí, del desaigua, no? O canonades o una cosa...
3: Mira, si era lleugera, que hi vaig passar i no em vaig donar compte... Abans es veia molt perquè hi havia les tapes aquestes.
2: Sí.
3: Però, si en teoria ho van fer... Quan ho van fer, la setmana passada?
1: Sí.
3: Pues no...
2: Gairebé coincidim amb el carrusel.
1: Sí, no, el cap de setmana passat.
3: No me n'he donat ni compte, mira. Això és que ho hem fet bé.
1: Sí, ja està.
2: Està bé, ara veurem aquests dies d'aquí un parell de setmanes, que teòricament no només començarà l'estiu oficialment, a nivell de temperatures, evidentment, ja fa setmanes que l'hem estrenat, però veurem a veure també com funciona. És a dir, hi ha gent que jo crec que ha entès malament que això ha de ser com una via ràpida. Això l'únic que té és que, bueno, en comptes d'una filera de cua en tindràs dues en paral·lel.
3: Va, és per anar fluid.
1: Sí, va, el que passa que...
3: Aproximadament.
1: Dimarts que vindrà l'alcaldessa li preguntarem si han decidit què passa doncs, amb el tap que es formarà en el giratori.
3: A la curva famosa.
1: Clar, sí. tens dos carrils, però hi ha un moment que només te'n queda un.
2: Ja.
3: Bueno, un i mig.
2: Veurem.
1: Això li preguntarem, perquè que ens expliqui. Deien que estaven valorant opcions.
2: Això va comentar, no?, que quan estés acabada mirarien si l'acabaven de rodonir una mica més, que no tingui tant aquest sortint...
3: Es pot fer, és dir, jo que em dedico a dibuixar de tant en tant. El traçat... No, és dir, que el traçat no està... Està molt forçat i es podria fer més orgànic.
2: A veure, recordem...
3: No serà mai l'ample de dos carrils, de la manera que està fet.
2: No, però també que tingui clar la gent, que a vegades la gent diu, han deixat allà una caseta. La caseta aquella forma part d'un element que està protegit i, per tant, allò no es podia tirar a terra. El que passa és que, bueno, potser el giratori pot tenir una forma una mica no tan pronunciada. Que...
3: Més amable.
2: Més amable en dos o tres punts dels quatre que té, no? I a veure, doncs, si es valora que això pot ser, però vull dir que, en tot cas, la gent suposo que ja té clar que allò no era per poder córrer més i per anar més de pressa.
3: Però... Ja n'hem arribat a parlar, d'aquest.
1: Sí. Mm-hmm. És que, o sigui, ara, si la temporada que ve comencéssim i ja estigués tot solucionat, ja de què parlarem? No, però però si mantens... un carril per anar direcció Calella i un altre per pujar al carrer Ample, tornes a... Per molt que facis gir més amable, també has... Vull dir, perds aquella fluïdesa que es buscava, no?
2: Bueno, és que jo no sé si s'ha buscat mai la fluïdesa, no? partint de la base del mateix que varen fer la zona al polígon industrial, que hi ha molta gent que pensava, no, mira, fan dos carrils, dius, tampoc ha servit per poder-ne fer més a via.
4: Bueno, almenys no estàs parat.
2: No
4: sols estar parat.
2: I evidentment continuarem estant parats. Aquest any veurem a veure l'impacte que a vegades té, doncs, el trànsit que va a Calella a la nit, sobretot pels concerts, coincidim precisament els dies de festa major, que la gent ha de travessar, que allò es talla. Bueno, la paciència no l'haurem de continuar mantenint, no? Que és una zona que ha quedat molt més agradable i que fins i tot es mereix, doncs, fer-hi un passeig a peu, això és evident, no? Vull dir, ha guanyat moltíssim. Ara, calia l'inversió tan gran per fer el que s'ha fet? Això és un tema que segurament potser en campanya algú en parlarà, no? Les xarxes sempre en parlen.
1: No, les xarxes en parlen, però precisament...
2: Com que el debat no és mai allò amb arguments amables, doncs tampoc li pot ser molt de cas, no? Però sí que estaria bé que aquests temes, doncs, es plantegessin quan toqui, no?
1: Però precisament... el PSC és un dels partits que no hi estava a favor d'aquesta...
2: No. Això ho hem de recordar, no?
1: Vull dir que al final ells diran que han continuat el que havien fet
2: començar d'altres. Va promoure Esquerra i Som Gent del Poble. Mm.
1: En fi, això ha estat un dels temes. Evidentment, a l'estiu serà un dels exàmens, a veure si funciona o no funciona. Un dels altres exàmens que segur que també s'haurà de passar és el de les escombraries, que també ha estat un dels temes que mira que n'hem parlat, aquesta temporada.
2: Sí, sí, et podria caure tot el cabell i encara en seguirem parlant. No perquè t'hagi de caure d'immediat, però vull dir que passaran anys i continuarà, malauradament, sent un tema de màxima actualitat. No sé, hi ha amb coses, l'altre dia de les carrosses, que segurament en durem parlar,
1: sí,
2: doncs hi havia gent que deia, mira, veus, ja surten a netejar, i immediatament deia, bueno, jo, que cada any sempre segueixo molt el carrusel des del començament, cada any sempre acabava el carrusel i ja veies el cotxe escombra, no?, que en diuen,
4: no, però, allà però netejant. Van recollir molt ràpid, eh?
2: Sí, però jo també ho havia vist anys anteriors, que anaven de pressa, vull dir que, bueno, està bé. Està bé perquè demostra que es poden fer coses que la gent pot tenir una mica de descontrol i disbauxa i que al cap d'unes hores allò recupera una certa normalitat, no? Ara, és un esforç.
1: De fet, també, aquesta setmana, Marc Casanovas, en una entrevista, deia que precisament vivís el contrari en alguns punts de la costa, que vivís que hi havia hagut desbordaments. Vull dir que al final també això és... difícil de valorar, no? Perquè potser tens un punt en què va bé, però després en tens un altre que no tant.
2: Sí, és molt difícil i sense ànim de descarregar responsabilitats a l'Ajuntament, ni treure'n a la ciutadania, que en té també moltes. Pensa que jo veig a vegades, bueno, veig que les coses funcionen bé en determinats llocs, no tan bé en d'altres llocs i del municipi de Palafrugell, però això també és una cosa que passa a Girona, a molts pobles de les rodalies i de la demarcació. Per tant, és un problema general i tenim mala peça al taler, no?, per intentar resoldre. A veure si ara amb més recursos aquest any, com a mínim, notes en moments puntuals, sobretot a l'estiu, no?, que la gent es queixava molt a les platges, que els contenidors quedaven desbordats de seguida, si també el sistema de recollida i el sistema diferent que s'ha plantejat, doncs, de recollida de voluminosos, de vidre, en els establiments de primera línia de mar, que es farà una recollida, doncs, gairebé porta a porta, no?, per part de l'empresa, fa que no veiem aquelles imatges tan horripilants dels contenidors desbordats al cap de setmana, no?, en una zona de màxima afluència turística.
1: Al setembre també en parlarem d'això i segur que en tindrem per parlar, perquè, de fet, la pròxima temporada estarà marcada per la campanya electoral, ja, no?, que, tot i que queda una miqueta menys d'un any per les eleccions, ja tothom va pensant-hi, per tant, també segur que en parlarem força. Però abans us volia preguntar com va anar aquest últim cap de setmana de carrusel, de festes de primavera.
4: Bé, no, jo crec que van... vull dir, el que fa el carrusel... El cap de setmana en si és el que vam comentar la setmana passada. Dissabte molt complet, jo crec que va complir les expectatives.
1: Sí.
4: Va poder fer tot, es va fer tot bé.
2: Els jardins de Can Bec penso que són un bon lloc.
4: Sí, sí, sí, jo crec,
2: sí,
4: que
2: ja... Per fer determinats actes.
4: Ja es quedaran per fer moltes coses.
1: Tu sé que t'agrada, perquè pel Flors i Violes ja també, doncs, ja n'havíem parlat, però us va agradar l'analògica allà?
4: Sí, Sí. Més la gent està, els venedors de vinil, o digue-li com vulguis, col·leccionistes, estaven, els hi va molt més contents que
2: jo crec que és un lloc més recollit. És més recollit. Sí.
4: Hi ha ombra.
2: L'entorn acompanya més i, a més, tens 5 minuts a peu al centre.
4: Clar, no? Vull dir,
2: l'altre no és que fos mal lloc, però quedaves una mica com despenjat.
4: Ah, però el fet dels pins, l'espai amb pins, ajuda molt més que en una plaça on tot sigui formigó. I jo crec que per la gent que s'hi ha estat tot el dia és molt millor, tio. I pels que hi van, també,
2: Sí, ja en vàrem parlar la setmana passada, sí, del sopar, també, amb coses, evidentment, que s'han de canviar o millorar, però també era un bon lloc, igual que, doncs, fer el pregó des del balcó de Can Vell, no? Jo crec que són coses que, bueno, segurament hi ha coses que es poden millorar, com amb tot, tota la vida sempre accepta millores, però jo faria un bon balanç, no?, d'aquest any, fins i tot del carrusel.
4: No, sí, el carrusel.
2: És a dir, hi ha coses que a vegades la gent li costa d'entendre, no? Ostres, hi ha molta distància entre carrosses, la música és molt alta... Bueno, són aquells aspectes que cada any surten, i jo veig, no sé, jo he vist la gent... L'estona que vaig veure la gent desfilar, veia la gent vibrar, no? I dius, home, és molt important que la gent que surt s'ho passi bé i que la gent que aguantava estoicament aquella castanya de sol que feia, sobretot a la zona del Torrejonama, que era allà on era jo, dius, ostres, la gent no va deixar d'anar-hi.
4: Això us heu queixat molt, la gent que estàveu assentats.
2: No, jo estava dret.
4: Però els que sortien... Els que sortíem,
2: de posar-me sota una ombra, que no n'hi ha gaires al Torrejonama.
4: Els que sortíem no es va tenir tant aquesta sensació. Més que res, perquè és només aquest tall també d'esquenes, sí que és el tall que sempre toca més el sol. Però un cop passat, perquè m'entenguis, la meitat del Torrejonama, després ja és... Feia una temperatura, jo crec, que ideal per un dia com el carrusel.
1: Hi havia moments que també tocava el vent, que també s'agraïa.
4: Sí, i jo crec que tothom... Les colles de per si ja estaven molt contentes, molt orgulloses, després ja... A l'hora dels premis ja és un altre assumpte, però...
2: Els premis i els resultats, evidentment,
4: però
2: sempre...
4: Però ja no depens de tu. A mi, personalment, tenia la sensació que havia sigut més llarg aquests anys i no, vaig mirar i sempre és el mateix. Entre 1:40 i 1:45. Uh-huh. El rato que tu estàs fent la rua, perquè m'entenguis. No sé per què, sensacions. Però, bueno, però feia molt de goig. Si això que dius que se separen... Se separen, sobretot, en alguns trams... Però el carrer Torrejonama van més seguits. El que passa que després, a la que arribes, els carrers es fan estrets, el tall del carrer Begú es fa molt estret, i vulguis que no, jo crec que és sense voler. Llavors hi ha el tall del Camp d'Emprats, que tothom vol la seva quota de protagonisme, t'espaies més per no... d'allò amb els de davant, és normal.
2: No, però amb el Torrejonama també passa perquè les diferents comparses fan les seves coreografies, i això vulguis o no...
4: Però tu pots mirar i en veus tres o quatre, en pots veure dos o tres seguides. Arriba un moment que ja només en veus un, saps?
2: Ja.
4: Però això ha passat tota la vida.
1: S'ha de dir que aquest any, el fet doncs, que hi hagués aquest espai entre carrosses, entre colles, al Camp d'Emprats, a nivell doncs, de les retransmissions va anar molt bé,
4: sí, clar,
1: perquè no es barrejaven les cançons d'una colla i l'altra, que a vegades, quan baixa Barris i Buixó, tens els altaveus de la que ja ha passat, que t'envia tota castanya la música... i sents més aquells que els altres que estan ballant, no? I per tant, doncs, vull dir, això també ens va...
4: No, és que a vegades, quan vas a darrere, tant sents la música de la teva carrossa, però també sents la de darrere. Però bueno... Jo una cosa que volia dir és que trobo... Passa que no hi veig una solució a això, que els últims acaben bastant tard. Però clar, començar abans també és molt aviat.
2: Començar abans amb les temperatures i el sol, jo crec que seria...
4: Ja, però hòstia, nosaltres, per exemple... Nosaltres, clar, al ser comparsa sempre acabem abans, però nosaltres acabem a 7:45, les 8 normalment. Però penses, buah, és que els últims van arribar, sí, que eren 9:45 ben bé. Jo trobo que és... Bueno, pitjor se paga molt, que a vegades fa vent i fa fred, però no sé, clar, no hi veig una solució i ara encara que s'han reduït bastant el número de carrosses en general. Anys enrere n'hi havia hagut moltes, sobretot de fora, saps? No ho sé, però bueno, suposo que potser estic dient això, hi ha gent que ja li està bé, vull dir, no...
2: Bueno, mira, jo vaig parlar amb gent que veiem carrosses i veies molta diferència entre... És a dir, les de Palafrugell, més o menys, t'esperes i aporten la majoria doncs un nivell molt gran,
4: sí,
2: no?
4: Sí.
2: I aquest any que hi havia aquella màquina de tren de la Ràpita que a més pues, a més va guanyar,
4: malament, eh?
2: Va guanyar el premi i tal, clar, bé, ho comparaves amb alguna altra carrossa de fora i deies, ostres, algun altre es veia pobre, no? I aquella es veia...
4: Sí, està... se sap si potent, no? Se sap si han arribat ja.
2: No sé.
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do-net.
2: Que estava bé, vull dir, és una carrossa que va agradar molta gent. Aquí, a més, hi ha una generació que té encara la sensibilitat del tren petit i, per tant, qualsevol cosa que li posis d'aquesta, doncs, evidentment, se la mira amb bons ulls, però és que ens la miràvem i tal, i estava molt ben feta, no? I és clar, això contrastava amb la, no sé si era la d'abans o la després, també de fora, que es veia molt... Sí. Molt de...
4: N'hi havia poc, clar, n'hi ha
2: poca xitxa, no? Sí, sí, sí. I dius, bueno, això no passa tant amb les d'aquí, que estàs més acostumat, algunes a vegades un any és més espectacular, l'altre any potser no tant, no? I jo el que veig també és que hi ha un treball immens de vestuari, de maquillatge. Jo recordo fa uns anys enrere no hi havia tantes colles com ara que s'ho, entre cometes, que s'ho currin, no?
4: Bueno, també poder estirar... Es tirava tot a la carrossa.
2: Per exemple, les comparses, ha guanyat el de Queens, no? Però dius, ostres, tu mires el vestit dels trompats i Déu-n'hi-do. Estava molt ben fet.
4: Bueno, però...
2: No perquè tu ho siguis, no?
4: No, jo no dic res, però vull dir, al final són comparses. Ells ho vas, és dir, ho donen tot a la comparsa.
2: No, que sí.
4: Al final, vull dir que... tot és important.
2: Que està bé, i mires les carrosses i dius, val, molt bé, la que ha guanyat, doncs, segurament aquest any potser no hi ha hagut tanta discussió com algun altre any, però mires també el treball d'altres carrosses i dius, home, aquí hi ha una feinada, no? I és clar.
4: Jo aquest any l'únic que diria, crec que el guanyador... És a dir, si te poses a mirar les posicions, la primera era l'única que per mi és justa, però les altres... Hòstia.
1: De carrossa.
4: És a dir, la posició de la carrossa, la primera, d'acord, però de la segona a la setena no vaig entendre res. Mm. Però és igual. No, bueno, però és igual, no vaig entendre res. Més que res, perquè també cada premi, com més amunt, econòmicament, superior. Al final no és una tonteria, saps? No sé, tampoc va venir d'aquí perquè estava clar el guanyador. Bueno, clar. Tenia molt de números. Però les altres, bueno, és una opinió molt personal o generalitzada.
2: Jo que tinc una certa edat i que vaig veure la carrossa de King Kong l'any 72 o 73, guardant diferències, perquè aquest, doncs, el primat estava de quatre potes, no? I l'altre anava dret a darrere la carrossa i, per tant, no les pots comparar, no? Però molta gent deia, ostres, mira, han recuperat el King Kong d'abans, no? Que dius, home, tampoc és en King Kong aquest, però està bé. Jo penso que, bueno... dins de la feina de les colles que hi surten, jo veig una feinada immensa. Sí, i sí. Encara que diguis, home, fas bé de dir, ostres, no hi veus tanta diferència entre l'O2 i la 7. Segurament n'hi ha.
4: No, ja m'he dit això.
2: Bueno, però a vegades no pots apreciar.
4: L'ordre en què els van col·locar no vaig acabar d'entendre, però bueno. Però, això ni molta gent, eh?
2: Però bueno, no sé, jo me'n recordo la de Metalquímia, que mirava allò i dius, hòstia, hi ha hagut una feinada immensa, no?
4: No, si això és... No es podrà pagar mai, la feina dels carrossaires.
2: No, i estaria bé, no sé de quina manera, ajudar-los a, entre cometes, motivar-los una mica més, perquè sempre sé que quan hi ha els premis la gent a vegades es desinfla, ja, bueno, l'any que ve poder no hi sortiré, i a mi em sap greu. Ho entenc, perquè bueno, tothom ho fa amb l'il·lusió segurament de guanyar o de quedar més amunt, però ja t'ho dic, jo veig una feinada moltes, a la majoria de les carrosses que dius, xapó. Passa que és això, és fotut és quan tens classificacions. No,
4: i haver de dependre d'un jurat. Al final, el primer, cadascú està content del que ha fet,
2: sí.
4: Si és que ho pot estar-ho, sí. I l'altre... Jo abans de jove m'emprenyava molt, però és que no hi pots fer-hi res, perquè a més és... Qui és el jurat? Hi ha gent de fora, és que no viuen el dia a dia de les colles, que jo crec que és un altre punt que s'hauria de tenir molt en compte, saps?
2: Sí, però també va bé, que no estiguis entre cometes
4: contaminat. Jo crec que hauria de ser gent de Palafrugell.
2: O influenciat. Però, bueno. Sí, però també és molt difícil. És una papereta molt gran, si bueno, tots són de
4: Palafrugell. A mi, per exemple, no em faria res ser-ho. Ja. És a dir, no sé si tinc el criteri o no, però al final t'has d'acceptar que després te puguin dir coses. Però crec que ho fan per treure's la responsabilitat de sobre, saps?
1: Sí, el que passa que no sé si el fet de... si són gent de Palafrugell, que no hi pugui haver-hi algun tipus de favoritisme.
2: També
1: o,
2: hi podria ser.
1: O que coneixes a tal persona,
2: sí.
1: O al contrari, que algú ja li has fet la creu i...
3: Sí, sí. Sí,
1: sí, no sé.
3: Tampoc arreglarem el món.
2: Això, això segurament hi seria. I si no passés, hi hauria la suspicàcia d'algú de dir, veus, aquest ens ha enfonsat perquè fa un temps, jo què sé...
3: Bueno, és igual, és part, de, no. És part del xou, suposo.
1: Suposo que aconseguir un jurat que agradi a tothom i una entrega de premis que agradi a tothom, això no. És una cosa que no crec que veiem mai, i per tant...
3: Aquest any, dintre de tot, hi va haver-hi força normalitat, deixem-ho així.
1: Sí, no, va ser... Vull dir,
3: tranquil·litat.
1: Sí.
3: Sí, home, hi ha hagut anys molt pitjors.
1: No, no, sí, sí, vull dir, al final, doncs...
2: No, molt pitjors no, hi ha hagut anys que han passat coses, hi ha hagut comunicats, enrabiades... Bueno, no dic que no hi hagi disgustos, desil·lusió, decepció, perquè a vegades tothom, quan participa, aspira al màxim, no? Però no sé, fins i tot jo, ara et diré, proposaria alguna categoria més. Per exemple, la música, que és un disgustos, desil·lusió, decepció, perquè a vegades tothom, quan participa, aspira al màxim, no? Però no sé, fins i tot jo, ara et diré,

0: de davant, i en aquesta, doncs, l'ajudes, no? Però, sí, sí. Per exemple, aspectes com el so, no sé si... Segurament, si rumiéssim una mica, en trobaríem d'altres, de dir, algun accèssit més, que també a nivell econòmic ajudés a acabar de fer front a les despeses que hi són, malgrat, doncs, que la majoria de carrosses tenen col·laboració de molts patrocinadors, per acabar de premiar i incentivar això, que jo és una cosa, i els de la meva generació, i sobretot els més grans, troben a faltar, l'esperit aquest crític d'aprofitar les carrosses per fer crítica d'alguna cosa, que dius, no sé, si es pogués crear una categoria que hi fos o no hi fos, és a dir, que regularment hi pogués ser en funció de la crítica. Sé que algú em dirà el mateix que m'has dit tu, és a dir, ja hi ha aquestes de lliure elecció i, per tant, si algú ho fa, doncs segurament es pot aprofitar. Però incentivar-ho, perquè era una cosa que jo recordo, és a dir, recordo carrosses, quan els carrers estaven molt malament, n'hi va haver una que era com un Rally París-Dakar, que era una crítica al mal estat en què estaven els carrers de Palafrugell, no? I dius, clar, la gent veies que s'identificava i deia, ostres...
1: Sí, la cosa que jo crec que ara tothom vol anar a mirar de ser fi...
0: Correcció
1: política. No, més que política, a mirar de fer coses fines que estiguin molt bé, sí, sí. I poder no perdre un any fent... No sé,
2: Bé, fer una crítica, no?, que potser després et pugui perjudicar també la... Yeah. No sé si et pot perjudicar l'entrega de premis.
1: Hòstia, no ho sé, bueno, no crec.
2: No crec, però sempre pot quedar el dubte, no?, de dir, ostres, no... No sé.
0: Bueno, ho deixo aquí.
1: Parlar per parlar.
0: Sí, no, però són coses. És a dir, l'interès que jo crec que encara continuen tenint les carrosses fa uns anys, jo que m'hi vaig tornar a enganxar... La gent me'ls adonava per mortes, no? I dius, no, jo veig que estan més vives que mai, no? I veig l'il·lusió de colles de gent molt jove o de gent d'unes generacions que tenen encara molts anys per endavant i dius, home, m'encanta que ho visquin així, no? Perquè és com ho havien viscut els de fa molts anys, quan veies que era una cosa que dius, no deixa de ser un carnaval, sí, però... La gent s'ho vivia allò, amb aquell puntillo d'orgull, no?, de dir, hosti, Palafrugell, fem una cosa i, a més, que té ressò fora de Palafrugell, perquè ara possiblement no tant a nivell de mitjans, però jo recordo en el seu moment, ostres, venien les teles no la tele comarcal, no?, però venia TV3, Televisió Espanyola, algun any, no?, i veies allò que gravaven, sorties en els diaris provincials, fins i tot en algun diari d'abast nacional, tipus La Vanguardia i tal, encara que fos quatre ratlles, això ho trobo faltant, però bueno, també ha canviat l'interès periodístic per moltes coses i, evidentment, doncs, ara és difícil de fer-te un forat, no? Però...
2: Doncs bé, hem fet balanç del carrusel, hem fet balanç també de la temporada. Al setembre tindrem més feina, per comentar moltes coses. Segur que aquest estiu també tindrem molta activitat.
0: Bueno, portarem el bloc a sobre.
1: Activitat, però una mica tranquil, també.
2: Una mica tranquil, també, que ja toca.
1: Portem uns mesos...
2: Que... Home, l'any passat, aquestes dates, parlàvem molt de la cantada d'Havaneres. Aquest any sembla, doncs, que no hi ha d'haver-hi tant de...
0: No hi haurà problema.
1: Bueno, una cosa que era molt de l'any passat i amb el temps...
0: Bueno, i són coses també molt... amb un impacte molt...
1: Ja no havia pensat més, veus?
0: Ja no et diré visceral, però, bueno, la gent hi aboca molt, no?
2: Per tant, això, avui, Festa de l'Esport, també, aquest vespre, Francesc, hi aniràs, no?
1: Sí, sí, en representació. És el que et deia abans, m'agrada aquest format. Format d'anys enrere, de restaurant, poder era molt... bueno, era més lent, més feixuc, el del teatre, poder-hi faltava alguna cosa... Jo trobo que això a la pista de patinatge... Cada club té la seva taula rodona, es pot sopar allà, després es donen els premis, però tu segueixes sentat a la taula rodona. Crec que li dona un punt d'informalitat necessari i fa que també l'acte sigui més distès.
2: Recordem que reconeixeran Josep Masgrau, també el Bàsquet Club Palafrugell pels 50 anys i, evidentment, també doncs, els èxits esportius que han fet els diferents clubs i esportistes, com sempre, doncs, això, al pavelló, i que podreu escoltar en directe per Ràdio Palafrugell. Per tant, qui no hi pugui anar, també ho podrà seguir-ho avui, aquest vespre.
0: Molt bé.
2: Francesc Niell, Lluís Poch, gràcies.
0: Doncs, bon cap de setmana i bon estiu.
1: Igualment.
2: Exacte, i també donem les gràcies a la Begoña Montalbán i la Neus Colomer, les tertulianes del dilluns, que també ens han acompanyat. Que vagi molt bé.

0: veure. Adéu.
1: I fins aquí l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Avui que us hem explicat que la Festa de l'Esport en reconeixerà Josep Masgrau, el Bàsquet Club Palafrugell i els èxits esportius de la temporada, que podreu seguir en directe a Ràdio Palafrugell a partir de 9:45 de la nit. També que Esquerra critica la falta de manteniment de l'aparcament de la plaça Florial i que continuï tancat. També reclama una solució per al giratori de l'Avinguda d'Espanya. El Museu del Suro programa una sessió d'òpera avui i també una demostració de la Pela del Suro aquesta setmana. Serà la Pela davant del cap de Palafrugell. L'Arxiu Municipal també inaugura l'exposició Signum Notaris de Palafrugell fins al 1900. Demà ja s'han exhaurit les entrades per a la visita guiada, però també doncs, hi ha l'opció que es pugui fer una nova visita més endavant. Sí, hi ha doncs, llista d'espera que també podeu contactar amb l'Arxiu de Palafrugell. I l'Escola de Música celebra el concert de final de curs aquest diumenge al Teatre Municipal, al migdia, que reunirà combos, grups de guitarres i altres formacions del centre. I el Cineclub Garbí projectarà el drama al Teatre Municipal durant tot aquest cap de setmana. I en esports us hem explicat que el Club Handbol Garbí prepara el salt a Primera Nacional, però sense renunciar a la seva essència. Gràcies, com sempre, per l'atenció. També gràcies per haver-nos acompanyat una temporada més a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. A partir de dilluns, doncs, comencem ja la temporada d'estiu i, per tant, doncs, tots els continguts informatius quedaran inclosos dins de butlletins horaris a les 8 i també amb un informatiu matí i un informatiu migdia. Gràcies per l'atenció. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat. Ràdio Palafrugell.
1: Bon dia, Ràdio Palafrugell. Des de l'Escola de Música i del Conservatori de l'Energia us fem saber que diumenge 14 de juny a les 12 i al Teatre Municipal farem un concert de final de curs. Us convidem a tots i a totes a ser-hi per poder veure i seguir els darrers aprenentatges que des de menuts fins a no tan menuts han anat fent els nostres estudiants, els nostres alumnes. No serà una única aportació que farem aquesta primavera, ja que ens hem sumat a Flors i Violes, a les festes de primavera, tocant i acompanyant tots i omplint tots els racons que se'ns ha convidat. Per tant, si voleu saber-ne una miqueta més de les nostres activitats, podeu venir diumenge a les 12 del migdia al concert que farem. Gràcies per sempre ser-hi i Ràdio Palafrugell per donar-nos aquesta oportunitat de fer-ne difusió. Bon dia. Ràdio Palafrugell.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
3: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca. Ràdio Palafrugell.
2: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell? Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12, sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio. El so de Palafrugell, l'escoltes

0: emissora municipal al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. ...45 anys amb Ràdio Palafrugell. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i esperar la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat d'aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any, Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
3: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

0: Mare meva.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.

0: parabrises trencat? Vine a Crystalbox. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystalbox. Som professionals.
1: Crystalbox. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystalbox Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Que jo vull una vida low-fi amb tu. No vull

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.
4: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
5: I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grow.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats,
4: La Saulena,
3: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, i tot el que hi passa, t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril que queda tallat per en aquest cas una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Palafrugell celebrarà la 41a Festa de l'Esport avui al Pavelló d'Hoquei i Patinatge. Serà una gala que tornarà a reunir el conjunt del teixit esportiu del municipi. Els dos grans protagonistes, però, seran Josep Masgrau, Ponsatí, i el Bàsquet Club Palafrugell. Masgrau rebrà la medalla de l'esport en reconeixement a la seva vinculació a l'àrea d'esports i a la seva trajectòria al servei de la promoció i organització de l'esport local. De fet, es tracta d'un dels guardons més destacats de la nit, però també serà especialment reconegut el Bàsquet Club Palafrugell, que arriba als 50 anys d'història i que el club rebrà un homenatge pel seu paper en la formació, promoció i continuïtat del bàsquet al municipi durant mig segle. Més enllà d'aquests reconeixements principals, la gala també distingirà nombrosos èxits esportius de la temporada amb esportistes i entrenadors. I els clubs, també, doncs, tot això ho podrem seguir avui en partir de 2:15 en directe a l'antena de Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: El disc, un programa en el qual els protagonistes de les cançons, els protagonistes, els escriptors, els cantants, ens fan arribar les seves impressions. Ells ens acompanyen amb les seves paraules perquè entenguem molt millor què és, o d'on ve, o què vol el que la seva cançó. Avui contactem amb en David Uclé. En David Uclé ens aportarà una de les cançons que formen part del seu àlbum Univers i que realment és preciós, amb una lletra magnífica ens arriba aquesta cançó. Diu que trobo un moment per escriure't, fa molt de temps que no hi ets. És en David Uclé, en Cendres. Ell ens parla, mal més que no ho faci jo, doncs de la seva cançó, d'aquesta peça tan magnífica.
2: Cendres va ser un canvi, un abans i un després, el que jo volia plasmar la música. I en aquell moment, una persona molt especial per mi, de la meva família, estava passant un mal moment, i realment et diré que et diré sincerament el que reflexa el que estava patint aquesta persona, aquest nano, amb la seva parella, no? I bé, no sol passar, o sí que sol passar, però no se sol, per concepte de la societat no ho solem detectar així, però realment era un maltracte d'una dona a un home. I quina és aquesta alliberació que sentia jo de veure reflexat a la seva cara. I bé, l'únic que vaig voler explicar és que ja no em quedava res d'aquesta relació, només em quedaven cendres.

0: Doncs així hem convertit una mica més de música amb en David Uclé i les seves cançons. Genial, com sempre, amb aquest univers. L'artista de Santpedor, en David Uclé, amb les seves cançons. Ja ens ha acompanyat més d'una ocasió i ho continuarà fent. En aquest cas, hem estat amatents al que ha estat un dels senzills del seu àlbum, aquest anomenat Cendres. Això ha estat una vegada més el disc al vostre costat a través d'aquesta sintonia.
1: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12.
2: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per saber tots els detalls d'aquesta informació, connectem ara amb el nostre company Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
2: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, tocada a les roques, que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha habilitat també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Esquerra Republicana critica que encara no s'hagi obert l'aparcament de la plaça de Florial al costat de l'Avinguda d'Espanya. El portaveu del grup, en Marc Casanovas, també ha criticat la manca de manteniment de la vegetació i considera que dona una imatge descuidada de Palafrugell. Són declaracions a l'esmorzar.
4: Fa, jo diria que 3 mesos que es va acabar i que no s'obre. Però és que no només que no s'obre, que qualsevol persona que passi per l'Avinguda d'Espanya veurà que tota la jardineria està fet un cristo. De fet, el que passa és que no hi ha cap tipus de manteniment. Hi ha uns matolls, diguéssim, unes males herbes, que no m'agrada dir males herbes, jo que sóc del gremi, però unes males herbes que són ja tan altes com els arbres que s'acaben de plantar.
3: Els republicans també critiquen que encara no s'hagi trobat una solució al giratori de l'Avinguda d'Espanya per corregir-ho durant la tercera fase de les obres. A més, Esquerra denuncia els endarreriments en l'obra, les obres d'asfaltatge que s'han prolongat més del previst. Les demores, segons el grup, han afectat tant la mobilitat com la imatge d'una de les principals vies de Palafrugell. A la una, us ampliem aquesta qüestió i moltes més a l'informatiu de Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius i em dius que em vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure. Quan ens mirem la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.

podcasta Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
2: El so de Palafrugell, l'escoltes a Ràdio Palafrugell.

municipal al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell. Sí.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Guten Abend, tu Mocedades, tu Rigoberta. Thank you very much.
1: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.
2: Hi ha vegades que els sentiments no saben on posar-se. A cops tenen forma de ràbia. Altres no són més que una gàbia. I quan la por envaeix, és la fermesa la que serveix.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em dius i em dius que em vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan es tornarà a veure. Quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. A radiopalafrugell.cat. A plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu. Escoltes Ràdio Palafrugell. És la 1. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Molt bon dia a tothom. La Festa de l'Esport de Palafrugell reconeixerà Josep Masgrau, el Bàsquet Club Palafrugell i els èxits esportius de la temporada. De fet, serà en una 41a edició que es farà avui al vespre i que podreu escoltar en directe a Ràdio Palafrugell a partir de 9:45 amb una gala que també premiarà esportistes, equips, entrenadors i entitats pels èxits i les trajectòries d'aquesta temporada. Aquesta és una de les notícies que us explicarem avui a l'informatiu en aquest divendres 12 de juny, però també tindrem altres temes com, per exemple, que Esquerra critica la falta de manteniment de l'aparcament de la plaça Floreal i que continuï tancat. El grup també lamenta els retards de les obres d'asfaltatge i demana més recursos econòmics i humans per reforçar les festes de primavera. Tot plegat també unes notícies a les portes d'un cap de setmana en què el Museu del Suro programa una sessió d'òpera i una demostració de la Pela del Suro aquesta setmana. Avui tindrem ja l'òpera i diumenge hi haurà la demostració. I l'Arxiu Municipal de Palafrugell inaugura l'exposició Signum Notaris de Palafrugell fins al 1900, una visita que es farà demà i que forma part d'un dels treballs que també ha impulsat les autores Anna Maria Cuesta i Montse Miró. La inauguració i la visita seran demà i les entrades ja estan exaurides, però hi ha l'opció que es pugui organitzar una nova trobada. I l'Escola de Música de Palafrugell celebra el concert de final de curs aquest diumenge al migdia al Teatre Municipal. És una proposta que vol mostrar els aprenentatges de l'alumnat i tancar el curs amb una exhibició musical oberta al públic. També repassarem altres activitats que tindrem a l'agenda cultural aquest cap de setmana, com per exemple les projeccions del Cineclub Garbí de la pel·lícula El Drama, o en esports, que el Club Handbol Garbí prepara el salt a Primera Nacional sense renunciar a la seva essència, tal com ens ha explicat el seu president, Narcís Ferrer, als nostres micròfons, que ja estan preparant la pròxima temporada amb noves exigències. I com que és divendres, també farem un cop d'ull al temps amb Josep Pasqual i també la Maria Vila.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell celebrarà la 41a Festa de l'Esport aquest divendres al Pavelló d'Hoquei i Patinatge. Avui mateix serà una gala que tornarà a reunir el conjunt del teixit esportiu del municipi i els dos grans protagonistes d'aquesta edició seran Josep Masgrau Ponsatí i el Bàsquet Club Palafrugell. Masgrau rebrà la medalla de l'Esport en reconeixement a la seva vinculació a l'àrea d'esports de Palafrugell i a la seva trajectòria al servei de la promoció i organització de l'esport local. Es tracta d'un dels guardons més destacants d'aquesta nit. També serà especialment reconegut el Bàsquet Club Palafrugell, que arriba als 50 anys d'història esportiva. El club rebrà un homenatge pel seu paper en la formació, promoció i continuïtat del bàsquet al municipi durant mig segle. Més enllà d'aquests reconeixements principals, la gala distingirà nombrosos èxits esportius de la temporada. En l'àmbit dels resultats destacats, es reconeixerà l'equip femení cadet del Futbol Club Palafrugell, campió de la Copa Catalana, així com el Club Tenis Llafranc pel títol de campió de Catalunya infantil masculí. També es premiarà la tasca d'entitats esportives en l'organització d'esdeveniments i activitats. El Club Vela Calella serà distingit per l'organització de l'Eurilka Master, mentre que el Club Nàutic Tamariu rebrà el reconeixement per les 20 edicions del patí de vela, consolidat com una prova ja de referència al municipi. La Festa de l'Esport també valorarà la trajectòria d'esportistes en diferents disciplines. Rebran reconeixements Adriana Vargas Sunyer en ciclisme, Max Cruz Sánchez en karting i Roger Fernández Reixac en handbol per la seva progressió i trajectòria esportiva. En l'apartat d'entrenadors, la gala distingirà Mauro Elias Raviti, del Club Hoquei Palafrugell, Carles Sala Navarro, del Bàsquet Club Palafrugell, Paco Molina Gómez, del Futbol Club Palafrugell, Jordi Comas Freixas i Guillem Caselles Penalba, del Club Tenis Palafrugell, i Xevi Salvador Jaumà, del Club Handbol Garbí, per la seva tasca formativa i lideratge esportiu. També hi haurà reconeixements per a esportistes infantils i sub-15 amb presència de joves de futbol, tennis, pàdel i handbol que representaran els diferents clubs del municipi com el Futbol Club Palafrugell, el Club Tenis Llafranc i el Club Handbol Garbí. Finalment, la gala inclourà distincions per a esportistes d'esports individuals i col·lectius de diferents clubs i es podrà seguir en una retransmissió en directe de Ràdio Palafrugell avui a partir de 2:15 de la nit. Podeu també consultar també la resta de persones que seran reconegudes en aquesta gala, per exemple, esportistes individuals. Tenim Laura Estanyol Carrión, Sal Moret, Daniela Guzmán o Clara López. En esports col·lectius també tenim Víctor Reig, Júlia Olivet, Sergio Guzmán, Diana Maria Eres, Maria Comas, Carla Segura i Pau Carbó. En tot plegat, també els esportistes d'infantil o sub-15, Briel Zavala, Gina Rius, Eric Casas, Max Fernández, Lucía Barea, Eric Bernal o Max Globukic, que precisament també formen part d'aquests reconeixements, i tota la llista extensa la teniu a radiopalafrugell.cat en aquesta gala que recordem que avui podreu seguir en directe a Ràdio Palafrugell. I ara canviem de tema, és 1:06, i Esquerra Republicana ha criticat que encara no s'hagi obert l'aparcament de la plaça de Floreal al costat de l'Avinguda d'Espanya. El portaveu del grup, Marc Casanovas, també ha criticat la manca de manteniment de la vegetació i considera que dona una imatge descuidada de Palafrugell. Són declaracions a l'esmorzar d'aquests micròfons.
1: Fa, jo diria que 3 mesos que es va acabar i que no s'obre. Però és que no només que no s'obre, que qualsevol persona que passi per l'Avinguda d'Espanya veurà que tota la jardineria està feta un cristo. De fet, el que passa és que no hi ha cap tipus de manteniment. Hi ha uns matolls, diguéssim, unes males herbes, que no m'agrada dir males herbes, jo que sóc del gremi, però unes males herbes que són ja tan altes com els arbres que s'acaben de plantar.
0: Els republicans també critiquen que encara no s'hagi trobat una solució al giratori de l'Avinguda d'Espanya per corregir-ho durant la tercera fase de les obres.
1: Jo penso que l'ideal hagués estat que hi hagués estat estudiat, que fins i tot amb una obra a part, que poder fins i tot que es pogut fer una part de la brigada municipal o contractar una petita obra a part a través d'un contracte menor d'uns 40.000 euros en funció de la importància de l'obra, i solucionar una part d'això, no?
0: A més, Esquerra denuncia els endarreriments en les obres d'asfaltatge que s'han prolongat més del previst. Les demores, segons el grup, han afectat tant la mobilitat com la imatge d'una de les principals vies de Palafrugell. I d'altra banda, Casanovas també ha reclamat més recursos per les festes de primavera, tant econòmics com humans. Ha destacat la implicació de les entitats i el personal de l'Ajuntament, però defensa que cal protegir més una de les celebracions amb més participació ciutadana.
1: El que falta són recursos. O sigui, el que ens falta són diners. Les festes de primavera falten diners. I hem de posar diners, tu. És la festa més nostrada, és la festa més autèntica, que ens diferencia. A més, més participativa, no? I jo cada vegada veig més clar. Jo veig que està reflotant les festes de primavera i això em fa molta il·lusió, però veig més clar que és una festa que la fem per la gent que viu aquí. I això encara m'agrada més. I per tant hem de posar-hi més recursos.
0: El portaveu republicà insisteix a reforçar el suport a les festes per garantir-ne el caràcter popular.

0: I hem de fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats que tindrem per aquests pròxims dies, perquè avui al Museu del Suro ja comença amb les activitats d'aquest cap de setmana. De fet, avui a les 6 tindrem una nova edició de l'Òpera al Museu, que és una activitat que inclou la projecció del 62è Concert Audiovisual d'Òpera dedicat a Don Giovanni de Mozart i organitzat conjuntament amb la secció del Centre Fraternal. Així ho explica Helena Ferrer del Museu del Suro.
1: La presentació anirà a càrrec de Xavier Pujol Massana i és una activitat gratuïta i oberta a tothom, organitzada pels Amics de l'Òpera de Palafrugell.
0: I la segona proposta arribarà diumenge a les 10 del matí amb la Pela del Suro, un viatge de l'arbre al tap. L'activitat inclou una demostració de la Pela de Suro a Palafrugell i un taller amb el material extret de l'arbre.
1: La primera de les matinals sureres d'aquest any, amb les quals, durant els mesos de juny i juliol, podreu descobrir aquest ofici únic i veureu una demostració en directe a la Pela del Suro i un taller amb el suro extret de l'arbre.
0: L'activitat val 6 euros en els adults i 3 per als participants d'entre 7 i 16 anys. Això sí, és gratuït per als passaports Adonauta, pels usuaris del passaport, que són doncs, per als infants també de fins a 6 anys i per les persones amb discapacitat. El punt de trobada serà a la plaça Joan Coromines de Palafrugell, davant del Centre d'Atenció Primària, al CAP, i cal inscriure's abans per telèfon o WhatsApp al Museu del Suro. Recordem que teniu les dades de contacte a radiopalafrugell.cat.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: L'Arxiu Municipal de Palafrugell inaugurarà l'exposició Signum, notaris de Palafrugell fins al 1900, demà. A partir de diversos arxius, en reuneix una selecció de signatures notarials i documents originals que permeten contextualitzar l'evolució de la pràctica notarial al llarg dels segles. Forma part dels actes de la Setmana Internacional dels Arxius i comptarà amb una visita guiada demà a les 12 del migdia a l'arxiu. És un treball d'Anna Maria Cuesta i Montse Miró a partir de documentació procedent de diversos arxius, entre els quals hi ha el de Palafrugell, l'Arxiu Històric de Girona i diferents fons privats. Les inscripcions de demà ja estan tancades, però hi ha l'opció de fer una llista d'espera per una nova edició. Ho ha explicat Montse Miró i l'arxiver Jordi Gaig al podcast Memòria.
3: La gent que vingui podrà veure els pergamins i els documents que hi ha antics dipositats i que conserven en l'arxiu.
4: I també els vostres, els
3: I
4: de la casa.
3: I algunes coses que hem portat nosaltres de la Casa Poblana a Bruguerol.
4: Tenim unes vitrines muntades on hi ha els documents aquests més de la col·lecció Frigolet.
3: Sí, coses d'escrivania i coses antigues que hem anat conservant. I llibres de l'antiga notaria.
4: I elles dues faran una exposició doncs, de la seva recerca i ens comentaran aquests documents. Després pujarem a dalt els dipòsits de l'arxiu i veurem la resta de documentació.
0: La visita inclourà explicacions de les autores amb suport audiovisual, així com un recorregut pels diferents espais de l'exposició. També ensenyaran com han recuperat el signum dels notaris, com explica Anna Maria Cuesta.
5: Com una marca de cadascú, com un...
0: Com una signatura, ho hem d'entendre.
4: Una signatura dibuixada.
5: Una signatura especial, dibuixada perquè fos difícil de copiar-se per evitar el frau, justament, perquè... Ells ho feien, estava registrat aquest signum oficialment per lutar i per abans de registrar-la feia molt i molta cal·ligrafia perquè fos única i intransferible, no? Vull dir que...
0: L'activitat s'emmarca, com dèiem, dins de la Setmana Internacional dels Arxius i proposa una aproximació a la figura dels notaris i a la documentació notarial com a font essencial per la història local, la preservació de la memòria col·lectiva i la garantia de drets. Recordem que la inauguració serà demà.
2: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: 2 minuts són els que falten per un quart de dues i també us hem d'explicar que la biblioteca oferirà avui una lectura dramatitzada de La casa de Bernard d'Alba, una de les obres més conegudes de Federico García Lorca. La representació anirà a càrrec de la companyia Brava Teatre i servirà també com a homenatge a la figura de l'escriptor. L'activitat començarà a les 6 de la tarda a la sala Polivalent i tindrà una durada aproximada d'una hora. És una proposta que s'adreça a tot tipus de públic i és amb entrada gratuïta. d'altra banda, l'Escola de Música de Palafrugell tanca el curs amb un concert al Teatre Municipal aquest diumenge. L'actuació començarà a les 12 del migdia i reunirà diferents formacions del centre. Hi participaran combos, grups de guitarres i altres conjunts musicals formats per alumnes de diverses edats i nivells. L'objectiu del concert és mostrar els aprenentatges adquirits durant el curs i oferir una experiència musical compartida. També servirà per posar punt final al curs amb una proposta oberta a famílies i públic general, com explica la directora de l'escola, Rita Ferrer.
6: Us convidem a tots i a totes a ser-hi per poder veure i seguir els darrers aprenentatges que des de menuts fins a no tan menuts han anat fent els nostres estudiants, els nostres alumnes.
0: Una actuació que serà diumenge al migdia al Teatre Municipal de Palafrugell i que des del centre es destaca que l'actuació forma part d'un conjunt d'activitats de primavera amb presència en diferents esdeveniments locals i que permeten portar la música de l'alumnat a diversos espais del municipi. Per a més informació podeu contactar amb l'Escola de Música. I una de les altres activitats que ens arriba, en aquest cas demà, és la presentació a la llibreria No Llegiu, la presentació del llibre Crimen bajo la tramuntana, de l'obra de Mireia García Contreras. Una activitat que començarà a les 6 de la tarda amb entrada gratuïta. L'acte es desenvoluparà en format de conversa entre l'autora i Lilian Neumann, que compartiran impressions sobre la novel·la i el procés de creació de l'obra davant del públic assistent. Aquesta és una de les propostes que ens arriba, però també, en relacionades amb el món literari, també en tindrem d'altres.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Perquè la Fundació Josep Pla i l'Oficina de Català de Palafrugell, del Consorci per la Normalització Lingüística, organitzen D'aquí i d'allà, descobrint Palafrugell a través de Josep Pla, una activitat que convida a mirar el municipi a través dels textos de l'escriptor. La proposta combina lectures, converses i estones d'escriptura que els participants compartiran per descobrir noves mirades sobre l'obra de Pla i sobre el Palafrugell d'avui. Segons l'organització, l'obra de Josep Pla ha servit per abocar en records de la terra i per reflexionar sobre la vida al poble des d'una perspectiva profundament local i alhora universal. L'activitat és gratuïta i serà avui a les 7 de la tarda a la Fundació Josep Pla. L'assistència és lliure, és gratuïta i teniu més informació al web, tant al nostre web com també al web fundaciojosepla.cat. I aquest cap de setmana el Cine Club Garbí també ens porta cinema.
7: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
8: ¿En el discurso?
7: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
8: Sí.
7: Vale, ¿y de la primera cita?
0: Sí. Perquè ara estem sentint el tràiler de la pel·lícula El Drama, la nova proposta de Christopher Buckley, que es podrà veure avui a 7:15 del vespre i a 9:15, demà a les 5 de la tarda i a 7:15 del vespre, en aquest cas en versió original en anglès i subtitulada en castellà, o doblada a 9:15. I diumenge també tindrem sessions a les 5 de la tarda i a 7:15 del vespre. Les entrades valen 5 euros.
9: ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
10: Sí, yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
9: A ver, ¿qué hiciste?
10: Un perro.
9: Había cervezas y porno.
10: ¿Lo dejaste toda la noche?
9: Sí.
10: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
9: Vale, yo... ¿Va en serio?
0: I és que la història segueix l'Emma i en Charlie, una parella que viu una relació aparentment perfecta i que està a punt de casar-se, però tot canvia quan pocs dies abans de la cerimònia surten a la llum unes revelacions inesperades que fan trontollar la confiança entre tots dos i converteixen el seu futur en un autèntic drama.
10: Eres una hipòcrita de manual.
9: Oh, nunca dije que tuviera un retraso
10: claro
9: mental.
10: Claro que sí, dijiste que era lento, dijiste que era lento.
0: Podeu trobar tots els horaris al web cultura.palafrugell.cat.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: I el Club Handbol Garbí afronta un estiu intens de preparació per una temporada històrica en què el primer equip sènior masculí competirà a Primera Nacional. En una entrevista al Supermatí, el president del club, Narcís Ferrer, explica que el principal objectiu és adaptar tota l'estructura de l'entitat a les noves exigències esportives i organitzatives. Això suposarà un increment de les necessitats logístiques, econòmiques i tècniques.
1: Catalunya té un grup català propi. Per tant, això implica que tenim la sort que desplaçaments no n'hi hauran. Sí que les exigències de passar a una categoria estatal a nivell logístic i organitzatives i de passar a pagar la Federació Catalana a l'Espanyola són molt grans, i la gran diferència que patim i que patirem és que el nivell és un salt qualitatiu molt gran. Hem de pensar que és l'última categoria no professional de l'handbol a Espanya.
0: La planificació esportiva, de fet, busca mantenir el bloc de jugadors que han aconseguit l'ascens, un equip format majoritàriament per esportistes de Palafrugell. El club també treballa per recuperar antics jugadors de la casa i estudia incorporar algun reforç.
1: Aquesta temporada s'afronta amb el planter que ens ha portat fins aquí, perquè n'estem molt orgullosos i perquè s'ho mereixen. S'afronta amb una política que fa uns anyets que estem fent de recuperar jugadors amb molt potencial que pel motiu que sigui en el seu moment van marxar del Garbí, i si podem, i això és la complexitat, i som capaços de trobar algun jugador diferencial que marqui les distàncies, fer algun fitxatge.
0: Els entrenadors han optat perquè els equips no deixin d'entrenar completament durant l'estiu. Els jugadors continuen fent sessions més lleugeres abans de començar la pretemporada, que serà a mitjans d'agost.
1: Van fent entrenaments més lights, ja anar jugant partits, es van recuperant, però sí que tant les noies del primer equip com els nois del primer equip, els entrenadors no permeten que hi hagi una desconnexió de 2 mesos i mig, 3, perquè si no la recuperació és molt dura. I per tant van fent entrenaments, el que popularment es coneixen com a petxangues.
0: I el Garbí també reforçarà els equips tècnics amb noves figures especialitzades per donar-los més eines i adaptar-se al nivell de la Primera Nacional.
1: El que sí que estem treballant és per farcir més els staff, o sigui, a Lliga Catalana no teníem una persona especialitzada només en tallar i elaborar vídeos, i l'any que ve el tindrem. En Lliga Catalana, en Cata feia, en Sergi Catalany, pels no coneguts, el primer entrenador, feia de preparador físic i de primer entrenador i de segon, gairebé ho feia tot, i en Panxo l'ajudava, en Carles Segura. Segurament incorporem algú més. Bé, el que es tracta és, amb el mateix ment pensant, amb el mateix líder, posar-li acompanyants que sigui més senzilla la seva tasca, que és molt exigent.
0: La prioritat, ens expliquen, que continua sent potenciar la base i consolidar un model sustentat en jugadors i jugadores formats a la Pedrera. Una filosofia que també ha donat fruits aquesta temporada amb l'ascens del sènior femení B a la Lliga Catalana Argent, de fet, també en el primer any de constitució del segon equip sènior femení.
2: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: La 1 i 22 minuts. I ara és temps pel temps amb la Maria Vilà.
3: Doncs és divendres i com cada divendres volem saber quin és el temps que ens espera aquest cap de setmana. I per això tenim aquí en Josep Pasqual. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Josep, què ens pots dir sobre aquests dies que venen?
4: Bé, no gaire res. Perquè el que passarà és que aquesta mica de variabilitat que hem tingut aquesta setmana desapareixerà i, a més, les temperatures pujaran. Tot plegat, doncs, esperem un cap de setmana, ja des d'aquesta tarda i fins diumenge, doncs, pràcticament sense núvols. Sí que podrà, sobretot diumenge, aparèixer algun núvol alt i prim, poca cosa, i dominarà el sol. A banda d'això, doncs, esperem el vent que aquesta setmana ens ha bufat una mica de tramuntana, doncs que ja desapareixerà i que tindrem un cap de setmana força calma, de vent i de mar també, i a més amb unes temperatures que s'enfilaran, sobretot demà i diumenge es mantindran. Per tant, podríem dir uns dies típics del pic de l'estiu, de la segona quinzena de juliol, per exemple.
3: Per tant, ja ens podem anar preparant, no? Ja comencen a pujar les temperatures i ho anirem notant.
4: Exactament. Aquesta setmana hem tingut una mica de respir amb aquesta mica d'aire de tramuntana sec. Doncs això ja canviarà i tindrem, ja dic, temperatures més altes. Tot i que el mar... De fet, no tinc dades perquè no he pogut sortir aquests dies que no ha estat gaire bé el mar. Però l'última dada que tinc és de dilluns passat, que estava a 20 i mig, per tant, ja és una temperatura que, diguéssim, per banyar-se, doncs, ja està bé. Probablement ara tinguem la mateixa en superfície, però amb aquests vents que han passat, probablement el gruix d'aigua temperada, per efecte dels corrents marins, haurà augmentat, de manera que qui estigui aficionat al submarinisme doncs, també trobarà temperatures a sota, sobretot a les... a una fondària no massa gran, doncs de temperatures força altes.
3: I hi ha alguna cosa que creguis que pugui ser interessant? Alguna informació que tinguis?
4: Bé, com a curiositat astronòmica, al vespre, quan es comença a fer vespre, podem veure els dos punts més brillants del cel cap a ponent, que en realitat són dos planetes, que són els dos més brillants, que són el més brillant, que és Venus, i el no tan brillant, però força brillant, que és Júpiter, que, diguéssim, aparentment, vistos des de la Terra, es veuen força junts.
3: Doncs mira, podrem veure Venus i Júpiter, no?
4: Exactament.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Josep. Tornarem a parlar amb tu el dilluns i que vagi molt bé i bon cap de setmana.
4: Molt bé, Maria. Bon cap de setmana a tothom.
3: Que vagi bé.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 12 de juny. Abans acabarem també amb una última recomanació cultural, i és que la Fundació Cuixart ens porta en diumenge a 1:15 del migdia al concert i vermut de Pop Latin Covers. També doncs, una de les propostes que també s'afegeixen a les moltes de les activitats que us hem explicat avui a l'informatiu. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Bon cap de setmana. Ens retrobem avui al vespre a la Festa de l'Esport en directe a partir de 9:45 a Ràdio Palafrugell. I recordem que avui també acabem la temporada regular i, per tant, a partir de dilluns, els serveis informatius canvien una mica. Tindrem un butlletí a les 8 i informatiu matí a les 9 i l'informatiu migdia que continuarà, com sempre, a la 1. Que acabi d'anar molt bé el dia, bon cap de setmana i fins la propera.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
0: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
0: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
4: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
5: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
6: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Memòria, el podcast de l'Arxiu Municipal de Palafrugell.
7: Quan pensem en una notaria, probablement imaginem la signatura d'una escriptura o la compra d'un habitatge. Però darrere d'aquesta institució hi ha segles d'història que expliquen com vivien, comerciaven i es relacionaven amb els nostres avantpassats. Avui, en aquest episodi del Memòria, ens endinsem en el món dels notaris de Palafrugell. Descobrirem qui van ser, on treballaven, quins documents redactaven i per què la seva feina és una font imprescindible per entendre la història local. Per aquest motiu, vull saludar ja a l'Anna Maria Cuesta, a la Montserrat Miró i en Jordi Gaig. Molt bon dia.
8: Bon dia.
9: Bon dia.
7: Parlem de notaris. Primer de tot, volia preguntar, no? Hi havia moltes notaries a Palafrugell?
8: Fins al 1902. No és que funcionessin a la vegada. Primer va ser la notaria que tenim aquí a prop de l'arxiu, i que està en el carrer Major, cantonada amb el carrer de la notaria, la casa, l'antiga casa Bruguerol, que es coneix per aquest nom. Llavors, la segona, el carrer de la Caritat, i bé, això va desaparèixer quan es va deixar de pagar el cens al priorat de Santa Anna, quan es van abolir les ordes. Es va acabar i llavors ja van ser negocis particulars, vull dir que ja va canviar tot. Vull dir que, de fet, nosaltres parlem en aquest treball, aquest estudi que hem fet, sobre les dues notaries, la del carrer de la notaria Carrer Major i la del carrer de la Caritat, i ja està.
7: Perquè, és clar, vosaltres ens acompanyeu perquè heu preparat una exposició a l'arxiu relacionat sobre aquest tema, no?
8: Sí.
9: Sí, sí. De fet, va ser iniciativa de l'Anna Maria Cuesta i de la Montse Miró, o les dic amb aquest ordre, les podria dir de l'altre, vull dir, totes dues estan en el mateix projecte, però ens van proposar a l'arxiu, doncs, de preparar una exposició al voltant dels notaris fins a l'any 1900, justament perquè la Montse, doncs, té una vinculació també amb la notaria d'aquesta altra que comentàvem de Palafrugell, i a l'arxiu ens va semblar molt bé, perquè evidentment tot el que sorgeixi de la societat civil i tingui a veure amb la documentació que podem conservar nosaltres i li donem relleu, doncs tot això és molt interessant. Sí que és veritat que quan això m'ho van proposar el 2025 i vaig dir el 25 és impossible, però el 26 sí que ho podrem fer, no? I per tant ja ha arribat el moment de fer aquesta exposició, que es complementarà amb una visita guiada també a l'arxiu amb els documents notarials que conservem.

0: Algú que ens estigui escoltant, que la vulgui veure, què és el que ha de tenir en compte?
1: Bé, el 13 és quan la fem, aquest dissabte, no? El dia 13, a les 12. El que passa és que s'ha de tenir en compte una cosa, que és que hem tancat inscripcions perquè hem arribat al màxim d'aforament i, per tant, el que podríem fer és el que estem fent ara és una llista d'espera, no? Per tant, la gent ens pot sol·licitar venir a veure aquesta exposició i, en cas de que hi hagués gent suficient, la podríem repetir. Per tant, ara estem fent això, una llista d'espera que la gent s'apunta i la podrem repetir si hi ha suficient personal.
2: Cal destacar que es fa una visita guiada, que això ho fan els de l'arxiu, i que la gent que vingui podrà veure els pergamins i els documents que hi ha antics dipositats i que conserven en l'arxiu.
1: I també els vostres, els de la casa.
2: I algunes coses que hem portat nosaltres de la Casa Poblana Bruguerol.
1: Mm-hmm. Tenim unes vitrines muntades on hi ha els documents aquests més de la col·lecció Frigolet.
2: Sí, coses d'escrivania i coses antigues que hem anat conservant. I llibres de l'antiga notaria.
1: I elles dues faran una exposició de la seva recerca i ens comentaran aquests documents. Després pujarem a dalt als dipòsits de l'arxiu i veurem la resta de documentació.
0: Es conserva molta cosa?
3: Bueno, el que sap més és en Jordi. Mm. Però de les coses que nosaltres hem vist, que primer de tot volem dir que nosaltres, tot i que fa anys que remenem els notaris perquè la Montse va anar a viure allà i és un tema engrescador, encara que no ho sembli, som aficionades, vull dir, nosaltres som aficionades i sí que al final de tant remenar vas aprenent coses i vols transmetre-les als altres, no? Llavors hem vist que hi ha fons, que hi ha coses molt interessants, com és el llibre dels privilegis, que justament els notaris traslladaven els privilegis reals que donaven a Palafrugell i ho traslladaven en aquest llibre. Per exemple, jo que sé, en Jaume I, que va 1254, crec, que va donar el privilegi a Palafrugell de haver lliurat de l'obligació de llotjar les tropes, tot i que després els exèrcits castellans als segles XVII sobretot i XVIII van passar d'aquest privilegi, no? Però bueno, després hi ha el Capbreu, que en parlarem, però hi ha molts fons particulars, oi que sí? Que hi ha pergamins, hi ha molta documentació notarial. Per exemple, mira, més a prop la cooperativa econòmica, doncs ens ha donat els documents notarials ens han donat pistes de coses curioses, no? El fons Fina Plaja, Fina Roques, el fons Plaja, i també, a més dels físics que tenen una sèrie de fons que estan microfilmats,
1: sí.
3: Que també són molt interessants, el fons Pagès, el fons Bahí, el fons Boera, bueno.
1: Són documents que no tenim físicament, però que en el seu moment, als anys 90, que hi havia aquesta tècnica, es microfilmaven i els tenim conservats per la seva difusió. Jo vull complementar el que deia l'Anna Maria fent un aclariment, que és que a l'Arxiu Municipal de Palafrugell no hi ha el fons de cap notari. Els fons dels notaris van a parar a l'arxiu històric de les notaries corresponents, agrupades, i llavors passen als arxius històrics, en aquest cas el comarcal o l'històric de Girona, que és allà on estan les notaries de Palafrugell. Dit això, és cert que sí que tenim molts documents notarials nosaltres, perquè en aquests documents patrimonials, en aquests fons patrimonials, no, aquests que comentàvem ara, hi ha molta documentació notarial que s'ha conservat en aquests fons. Per tant, la documentació de les notaries l'estudiem a través dels nostres fons, no? I coneixem el que hi ha a l'Arxiu Històric de Girona, que és allà on hi ha més cosa.
0: Suposo, veient, no, una mica la introducció que m'heu fet, que heu trobat molta cosa, per tant, si us sembla, podem fer una mica de repàs de quin és el primer, abans ens ho explicàveu, no? Però quin és el primer notari documentat a Palafrugell? No? Si ens podeu fer una mica de context, no? Per què ens situem?
3: Bueno, era... Perdona, fes.
2: En Bernat de Seguer va ser el primer que tenim en els llistats de l'Arxiu Històric de Girona o de la Fundació Noguera. No vol dir que fos... o sigui, hi va haver-hi anteriorment escrivans o clergues que feien la mateixa funció de notaris, però aquests no estan... no s'han estudiat. El primer, que es considera que hi ha un pergamí d'aquest senyor i que està considerat com a notari, és en Bernat de Seguer, que va exercir del 1301 al 1338. I és amb un pergamí d'Alfons Fina Roques, que està en l'arxiu. Aquest senyor tenia el domini útil ja, se suposa, del priorat de Santa Anna, o sigui, pagava un cens per tenir, per treballar amb aquest ofici, per fer l'ofici de notari.
1: Aquí hem de posar en context, no?, el priorat de Santa Anna, que era el que exercia la senyoria feudal damunt de la vila de Palafrugell, i per tant, com que tenia interessos, no?, i tenia drets, feia servir tota mena de persones que actuaven al seu favor, i una d'elles era el notari, no?
3: Això va ser, sobretot, fins al segle XII, que l'Escola de Bolonya, que després va ser universitat, va fer una recopilació del dret romà i va crear l'art notariae, que sistematitzava la professió i li va donar la validesa jurídica que no tenien els escrivans, i la fe pública. És el que, arrel d'aquí, quan parlem de notaris, ens referim a això. I llavors els altres van quedar, a través de plets que van tenir amb el rei i demés, van permetre que els rectors fessin algun testament. Però ja l'ofici de notari era expressament pels notaris.
0: Clar, perquè fins llavors no tenia una validesa...
3: No.
0: D'acord.
3: Ni tampoc tenien la preparació jurídica, perquè a partir de Bolonya sí que ja els notaris tenien coneixements de dret i científics, i és la manera de que van sistematitzar amb els seus, no qüestionaris, sinó amb un model més rigorós, diguéssim, a nivell de seguretat jurídica.
0: Quina importància tenia, no?, el priorat de Santa Anna?
2: El rei Alfons I el Cast, l'any 1194, va cedir el domini directe, o sigui, diguem que era propietari de totes les terres, del mar, de les masies, de tots els oficis, de tot, eren propietaris al priorat de Santa Anna, que eren de l'ordre dels templers, del Sant Sepulcre. Llavors, llogaven fent censos, censos que en deien emfitèutics, i que pagaven anualment la quantitat, o fins i tot amb espècies, i això que ajuda-me.
3: Sí, que el priorat era l'amo, i tot havien de pagar una mena de lloguer, els censos, que ha dit la Montse. El mateix que el carnisser, el notari era considerat un ofici, i la notaria havia de pagar.
2: I els hi donava dret a poder rellogar. Per tant, a la notaria hi ha molts i molts de rellogats. O sigui, a la vegada també el notari que pagava aquell cens anual en el priorat, també alhora podia fer de senyor i rellogava amb un altre, li feia un cens, amb un altre. Vull dir que també són coses curioses. Amb la desamortització de Mendizábal, això, es van anul·lar les ordres, i llavors, com que es varen redimir els censos, els senyors que tenien diners varen comprar aquestes
3: drets,
2: terres,
3: els drets aquests.
2: Sí, sí. I llavors varen fer de senyors ells, rellogant o fent censos a la gent del poble, diguem, a la gent corrent i normal. Va canviar una mica el torn.
0: Per tant, entenc que algú que fos notari havia de ser alguna persona de confiança, no?
2: Ui.
0: Perquè, esclar, no, a part que, evidentment, suposo que feia falta tenir uns estudis que no tothom tenia, també arribar a ocupar, no, aquesta posició no devia ser opció de tothom.
3: Bé, els notaris de l'època medieval i moderna es formaven a les pròpies notaries, estan anys aprenent del notari que tenia la concessió, diguéssim, no? I llavors havien de passar uns exàmens, hi havia unes condicions, tenir una edat, ser baró, etcètera, etcètera, no? Però, sobretot, la preparació era pràctica, diguéssim, no? És més tard, a partir ja de 1800, no sé quan, el segle XIX, que es va ja normalitzar, anomenaven el rei, anomenaven els comtes, anomenaven els ens locals, perquè a l'edat mitjana a més de l'auge del comerç, que demanava papers més rigorosos, més, que tingués més seguretat jurídica, també es van formar els ajuntaments que es deien universitats. També hi havia necessitat de certificar coses, no? En canvi, modernament, el poder de fer pública li dona a l'Estat, eh? Tenen uns estudis de dret i d'això, però llavors era sobretot la pràctica i l'anomenament del senyor, del rei o del comte o del que dominés aquella zona.
0: Per tant, tot i les diferències, entenc que podem entendre els notaris d'aquella època força similars, tot i les distàncies, no?, amb les funcions actuals?
3: Sí, jo considero que sí, oi, Jordi?
2: Menys amb que era... que passava de pares a fills, eh?
0: Ah, també.
3: Era, sí, clar, com que la formació era de pràctica, ara és a través d'unes suposicions i és funcionari, cosa que llavors no ho era. La diferència també que els antics, com certificaven això en una societat pràcticament analfabeta, o amb un signe, amb un dibuix de molta cal·ligrafia, molt elaborat, perquè s'entengués que allò era fet per aquell senyor, aquell notari. Quan ara el signum ja no es practica, es fa servir el paper timbrat i la signatura aquesta digital.
1: I algun dia serà completament electrònic. I ja
2: exacte.
1: Ja
2: no caldrà signatura digital.
1: També una altra diferència és que ara són en el segle XXI o XX, no? que estem en ple... El sistema capitalista és un negoci, no? És un negoci que té una funció pública, això és veritat, no?
3: Sí.
1: Quan abans, en el sistema feudal, evidentment no hi ha aquesta dimensió.
3: Bueno, era molt bon negoci.
1: No, sí que era, sí. No estic parlant de que no es guanyessin diners, eh?
2: Era un monopoli.
1: Però, clar, el sistema feudal no és una empresa que es guanya els diners fent una funció, no?
2: Però era un monopoli.
3: Però tothom volia aquesta empresa,
1: però
3: eh?
1: Hi ha el concepte d'arrendament, sí.
3: I hi ha molts plets entre l'Església i l'Estat, sí, i el rei, perquè l'Església es volia, perquè donava diners.
1: Sí,
2: i també els síndics de la universitat, de l'Ajuntament, de la vila,
3: també,
2: que posava plets en el notari per el que cobrava, perquè cobrava més del que tocava.
1: Sí, hi ha un document que em parla d'això, que és quan es fixen els sous, no els sous, perdó, les quantitats que han de cobrar els notaris, en funció de també si un pertany al món nobiliari o pertany a estaments menors.
3: Sí. Sí. Però això es va anar revisant, Montse, que tu ho tens, diverses...
2: Durant... Sí, sí. Amb en Bernat de Seguer. Aquest Bernat primer... de Seguer ja té un plet.
3: El 1338.
2: Sí, i que no.
3: I després es van anar repetint. Vull dir que el negoci, potser no com ara...
1: No, però... vull dir que no forma part del sistema de comerç actual, no? Sinó que formava part de l'arrendament,
3: sí,
1: de l'arrendament,
3: sí,
1: a un senyor,
3: raó.
1: Però evidentment era un negoci rodó.
3: Sí.
0: Tot això, doncs, evidentment, fa uns segles podem, no sé si avançar una mica, no? Perquè abans parlàvem del carrer de la Noteria i el carrer de la Caritat. Entenc que aquestes noteries són més recents, no?
2: Al carrer de la Caritat hi ha una llinda que hi posa 1619, que és el punt que nosaltres comencem a pensar que allà ja era la noteria. Imaginem que un moment donat, en Bruguerol, que ja havia comprat el domini i que ja treballava a la casa, diguem, a la notaria antiga, per coses d'herència, deixa el domini de la notaria a la seva filla, a una heredera dels Bruguerol, no era pas la filla, era de l'últim Bruguerol, d'en Josep Bruguerol. Llavors, la Maria Bruguerol Pagès es casa amb un hisendat, diguem, un mercader del Sant Ofici de la Inquisició d'aquí de Palafrugell, que era en Joan Pauplana Borrull. Llavors, aquesta Maria Bruguerol ja suposa que van en el carrer de la Caritat. I el primer, aquests no eren notaris, per tant, llogaven la notaria a notaris. I el primer notari d'aquesta nissaga que comença dels Pauplana és en Miquel Pauplana, llavors ve en Francesc Pauplana, en Miquel de Pauplana, que ja no és notari i continuen rellogant la notaria, que hi passen els Vergonyós, hi passen molta gent en aquest temps, fins que arriba l'Antonio de Pauplana, que es casa, és l'hereva de la casa aquesta, del carrer de la Caritat, de la casa notaria, i es casa amb un de Quintana i Espaleta i Murga d'un hisendat de Torroella, de Montgrí. Llavors, d'aquí vindrà l'Albert Costa Forment, que és un fill natural, se suposa d'una neta de l'Antònia de Pouplana, i que serà l'últim notari d'aquesta branca dels Bruguerol Pouplana. L'Albert Costa Forment mort el 1896, i després comença ja els normals, diem, entre cometes, que ja no són d'aquesta nissaga, sinó que ja els hi lloguen el local amb un contracte corrent i normal, els propietaris eren els de Quintana, de Torroella, i aquests documents els trobem, o sigui, estan en l'arxiu municipal de Torroella de Montgrí, i en tenim còpia en l'arxiu d'aquí de Palafrugell. I llavors aquest Albert Costa, que en teoria era un germanastre de l'Alberto de Quintana i Combis, no sé si us sona, hisendat, polític, poeta, vull dir, molt famós, i aquest senyor queda l'hereu universal, i la casa Pouplana al final la venen en Joan Frigola Sagrera, un indià que compra la casa, i aquí estem, aquí
1: per això som,
2: i vivim nosaltres.
1: I ara que comentaves això, Montse, de l'altra notaria, podem explicar aquella curiositat que estava unida la casa amb la notaria,
2: sí.
1: Si anem pel carrer Major, que és un carrer molt estret, no? Hi havia un pas, no?
2: Sí.
1: Un pas entre, si voleu explicar-ho, això.
3: Bueno, a veure, la Montse en sap molt de notaries, I ella discrepa de la versió que hi ha fins ara, però no ens quedem aquí perquè ho continuarem investigant. El notari Bruguerol que ella ha comentat vivia aquí al carrer de la notaria, en un costat. A l'altre costat, a la casa dels pantalons, es creu que és on hi havia la notaria, i hi havia una mena de passera que recolzava amb unes columnes que encara es poden veure allà, un amic nostre, el Ramir La Casa, va detallar com es va treure el terra, com es van treure les passeres, com van demanar, vull dir, amb noms i cognoms. I clar, la Montse, i a mi m'ha convençut, si us fixeu quan passeu pel carrer de la notaria, aquestes columnes, que es veu el tros de columna, està molt separat per... i era molt baixetes, com pa...
2: Això per mi era purament decoratiu.
3: Ella creu i
2: era de dir, senyors, aquí, això és meu i això també és meu. I
3: ho sento, perquè es donava
2: l'expectació. Bueno, hi havia unes balustrades amb antigues postals de no sé quan eren.
3: El 1905 o 8
1: es veuen
2: encara. Encara existien. Sí. Doncs, bueno, i també hi ha que en Ramir La Casa té la teoria de que la notaria era a l'altre costat. O sigui,
3: enfront de la casa dels pantalons.
2: Hi ha diferents
3: casa,
2: teories. En aquí nosaltres no hem estudiat a fons, potser ens hi posarem un dia.
1: La versió d'en Ramir La Casa, no?, és la que diu que el notari podia passar d'un lloc a l'altre secretament sense que fos vist pel carrer, no?
2: Massa ample.
1: Ja.
2: Si no, seria una passera com a Can Mascor.
1: Sí.
2: Una cosa més estreteta. I tapada, perquè hi havia balustrades, perquè jo per mi era purament decoratiu.
1: De vegades investigar serveix per això, no? Serveix
0: no,
1: per reescriure coses que es donaven
0: aspectes per... Aspectes que es donaven ja per suposats o ja percebuts, doncs poden aparèixer noves versions i noves investigacions.
2: Però sí. Tapada, perquè hi havia balustrades, perquè jo per mi era purament decoratiu.
1: De vegades investigar serveix per això, no? Serveix per reescriure coses que es donaven
0: aspectes
1: per...
0: Aspectes que es donaven ja per suposats...

0: de la família.
1: Bueno, van estar-hi molts anys.
0: Sí.
2: Dels de Font es pot explicar allò, no? O dels Safon, que són el
0: Safon,
2: mateix.
0: Sí, senyor.
2: Hi ha el cas aquell de l'assassinat de la filla.
0: Sí. Ai, no ho volíem comentar, però sí.
2: Ah, bueno, sí.
0: No, sí. Per si se n'en sortia del... Digues. Sí.
2: Que... No, jo ho deia per aportar una curiositat.
3: Sí, i tant, a veure.
0: Elisabet, pobra Elisabet.
2: Pobra Elisabet, exacte. Que es va acostar, no?, a la finestra, sí. I allò que devia badar o devia estar mirant per la finestra, i algú... que tenia un interès que no sabem, no? El va disparar.
1: Una sageta.
0: Sí. Bueno, diuen que potser algú que tenia alguna cosa contra del notari.
1: Una revenja.
0: Pobra,
2: La filla del notari d'en Pere Safon, no?
0: A partir d'aquí és quan se'n van anar...
2: 1517, no? 17, era això? Imagina't, i va morir d'una forma terrible, eh?
0: A més, vivien a prop del carrer de la Caritat, que jo alguna vegada l'havia dit a la Montse. A veure si era casa teva, no era el carrer de la Font, cantonada Caritat. Val. I allà és on va morir pobra noia. Sí.
1: Els de Font varen regir el domini 130 anys. Mm. I en aquests anys també va haver-hi molts de lloguers, molts de rellogats.
0: I nosaltres pensem que arrel d'això van marxar cap a València, i és quan allà els hereus van vendre, el Manresa va vendre el domini després a d'altres, això, no? Mm-hmm. Pensem perquè se'n van anar a València, no? Mm-hmm. Si tenien aquí... Bueno.
1: Els Bruguerol varen estar en l'edifici aquest antic, a la notaria antiga, 82 anys. I llavors es varen traslladar a la Caritat, que s'hi varen estar 281 anys, tots els...
3: Déu-n'hi-do.
1: Els notaris, vull dir que, bueno, varen fer feina.
3: En quins idiomes escrivien?
0: Bueno, partint dels romans, doncs s'escrivia en llatí fins al segle IX. Per cert, fem un apunt i una demanda de que la Montse i jo tenim el llatí del batxiller, i ens costa moltíssim entendre, ens esforcem molt. Si algú que en sap llatí més del batxiller i si vol apuntar ajudant-se a llegir documents, serà molt benvingut o benvinguda. Després...
2: Perdona, Montse, faig un parèntesi. Ara que parlaves d'això del llatí, de les dificultats que tenim moltes vegades per interpretar documents en llatí, ara, des de l'arxiu estem provant algunes eines que ens poden ajudar. Ja ho podem dir, que estem provant, no?, eines que ens poden ajudar als mortals a poder comprendre un document, perquè al final les fórmules són sempre les mateixes, i el contingut és el que varia, no?, però que també es podria transcriure i traduir, però bueno, són provatures que estem fent amb tots els avenços que hi ha amb la tecnologia.
3: Suposo que amb l'intel·ligència artificial cada cop doncs serà més fàcil, no?, poder fer aquestes lectures.
0: El que passa que aquestes llengües que tenen declinacions, això suposo que és més complex, però arribarà.
2: Però la transcripció l'ha d'entrenar un especialista.
0: Això
2: sens dubte. Sí.
0: Bé, doncs del llatí va esdevenir el català. Curiosament, els primers documents escrits en català que ens han apareix que eren les homilies d'Organyà, doncs el 1105 hi ha un document notarial a l'Alt Urgell dels greuges d'un senyor que, bueno, va fer tot un... El 75% d'aquell llibre està fet en català. I a Vic, a 1201 i 1230... A 1230 hi ha tot un protocol notarial fet en català. Doncs des de 1200 o 1100, si volem comptar, fins quan es va fer en català? Fins que va haver-hi la Guerra de Secessió, el decret de Nova Planta, que va anul·lar tots els drets de Catalunya, dels catalans. Fins i tot hi ha algun notari que ho diu amb pena, de que havia començat la seva... professió escrivint a la llengua del país i es veien obligats a escriure una llengua forània. Fins i tot, com que es va obligar a escriure en castellà, els notaris fan notes en els documents, que una noteta curta, que diuen que li han traduït a l'interessat. Clar, imagina't, fas un testament en català perquè tu és la teva llengua i després tu llegeix en castellà, el senyor podia no entendre i li feia... anava... traduint.
2: Això és curiós, perquè ara, sense parlar de notaris, però els manuals d'acords de l'Ajuntament que conservem a l'Arxiu

0: Arxiu, és a dir, les actes de l'Ajuntament, de la Universitat, en aquell cas, al segle XVIII passen, el mateix llibre, passen de ser escrites en català, progressivament n'hi ha algunes en castellà i al final del llibre ho són totes, no? Per tant, aquest llibre, per exemple, és el llibre de tall, no? I en els notaris passa el mateix.
1: Jo suposem que, donat que els notaris catalans devien dir alguna cosa respecte a això, que finalment van permetre que es fessin alguns testaments en català, i podem trobar un de 1800 que està fet en català perquè el senyor es va d'això. Però resulta que a partir de 1998, que hi ha llibertat de triar la llengua, que és permès triar la llengua de que tu vols fer la documentació, doncs els notaris per defecte ho fan en castellà. Ho has de demanar, i no sempre, ho dic personalment perquè ens ha passat en dos casos, que no sempre ha hagut un oblit, vull dir que el castellà pràcticament, no? Perquè a més les dades, hem buscat les dades del percentatge que es fan actualment en català, que legalment es pot, i no els notaris no ho proporcionen, o sigui, els notaris ho passen al col·legi, però el col·legi no publica les dades que es fan en català, o sigui que seria llatí, català, i des de 1715 pràcticament castellà.
2: Déu-n'hi-do, com, no?, el contrast, que sembla que potser s'hauria hagut de recuperar el català, però no és així. Per tant, també, no tenim, hem parlat de la llengua. Quin suport feien servir? Paper, pergamí, van anar canviant, depèn de l'època?
1: Bueno, van fer servir el pergamí fins al segle XIII. Era un suport difícil d'escriure, però agraït, perquè es podia esborrar, es podia netejar. Però quan va arribar el paper, clar, els notaris els hi va anar molt bé, perquè a partir del segle XIII podien fer mida foli, podien posar els llibres més ben posats, i de mica en mica es va anar fent servir el paper. Fins que es quedaven al segle XV-XVI, es feien pergamins pels reis, per la gent poderosa, diguéssim, no? I finalment, ja a Castella, el 1635, una cosa així, es va fer obligatori el paper timbrat, que per recaptar impostos va imposar el govern, i a Catalunya va començar el 1700, bueno, a partir del decret de Nova Planta. Per tant, ja es va descartar el pergamí.
0: A l'arxiu tenim molts exemples de documentació notarial feta amb pergamí, amb suport pergamí, i és un suport molt agraït perquè té una conservació molt bona, si li mantens unes certes condicions. El paper és, podríem dir, més delicat, no?
2: Sí, el pergamí es conserva millor.
0: Aguanta molt bé, sí. I a més el pots rehidratar, que si s'asseca, no? I llavors torna a tenir la textura. Clar, el pergamí hem de considerar que és una pell d'un animal, no? I per tant tots els pergamins tenen la forma que tenen. A vegades sí que es havien fet pergamins del mateix tipus, però n'hi ha que no, que és una pell d'un animal petit, l'altre més gros, l'altre tenia una taca i ja no se podia aprofitar, no? Per tant són retalls de pell. I això no permetia una ordenació bona, no?, dels protocols notarials. En canvi, quan arriba el paper, és això que deia l'Anna Maria.
3: Després els relliguen i en fan els llibres, que anualment, doncs, els ajunten totes les escriptures o tots els assentaments d'uns anys, i tot queda guardat, conservat. I és molt més fàcil.
1: És el que un protocol.
0: Un protocol.
1: Que s'anomena un protocol, no?
3: Bueno, ja amb el Capbreu ja passava,
1: sí,
3: que ja el trobes tot. Fins i tot hi ha un índex amb els cognoms, sí, de la gent. Vull dir que ja està tot molt més ben organitzat, molt més fàcil per la consulta.
2: I m'imagino que amb una cal·ligrafia estupenda, no?
1: Bueno,
2: o no?
1: Ens hem sorprès, perquè sí, resulta que de les lletres romanes, que eren majúscules i verticals i molt d'això, es va passar la visigòtica, que era molt caòtica, però després Carlemany va fer inventar un tipus d'escriptura, que era la carolina, que venia de Carolín, d'ell, perquè tot el seu imperi estigués unificat. Aquesta lletra era molt llegible, era i és molt llegible, era minúscules, era rodona, tenia les formes rodones, i després ha influenciat tant que a partir del Renaixement, que es va recuperar la cultura clàssica, es va aplicar la humanística, que és pràcticament la Carolina reformada, la itàlica, totes les que han vingut després, que són llegibles. Però entremig, hi ha la gòtica, va venir la gòtica que venia d'Alemanya, que ja pel tipus de pluma que feien servir, que tenia un tall diferent, és molt vertical, d'això, doncs es va canviar el tipus de lletres, van fer la gòtica. Però aquesta gòtica, realment, els que hem fet cal·ligrafia, és dificultosa, i els notaris havien d'anar per feina.
0: Hi ha moltes abreviatures.
1: I va derivar amb la gòtica cortesana i llegible, la gòtica processal i llegible, que a més la lligaven per no aixecar la ploma del paper, del suport, i a més, com diu el Jordi, feien servir moltíssimes abreviatures, fins al punt que va haver d'intervenir el rei i dir, a veure, no poseu tantes abreviatures, perquè això, o sigui, si no eres un expert, havies fet un màster de l'època, no sabies llegir-lo. Fins i tot el Quixot, en un d'aquells consells que li donava el Sancho, deia, si has de fer servir, si necessites un paper, un document escrit, no vagis al notari, perquè fa servir l'escriptura del dimoni, deia el Quixot. Ves amb un mestre d'escola que serà llegible. Vull dir que sí, hi ha documents que són molt difícils de llegir, hi ha fins i tot cursos molt importants de paleografia, vull dir, d'estudiosos, perquè és molt complicat, eh?
2: Per tant, això suposo que en aquell moment la gent anava al notari, els hi donaven un document i havien de confiar, no?, que havia escrit el que volien.
1: I sempre que necessitava alguna cosa havia de tornar a Can Notari, que també hi ha alguns, oi, Montse, que pensen que si era també una estratègia per tenir el control sobre els documents, no?
0: Clar, molta gent d'aquestes èpoques no llegia, per tant, confiança seguida, i després que en teoria els hi llegien, però clar, fins a quin punt els hi llegien tot, no?, també.
2: Clar, clar.
3: Bueno, encara en els capbreus sí que el notari, quan feia l'assentament, sí que anava apuntant el que li deia la persona que tenia al davant, no? La persona que capbrevava. Llavors, allà, fins allà encara s'entén bé, eh?
1: Sí, però ja...
3: És després amb les escriptures que...
1: I a més, curiosament, primer per intuïció i després perquè ho hem après dels que en saben molt, dels experts, els textos reals, els textos de la gran elits s'entenien perfectament. Els del poble o mercaders o pagesos, o eren aquests que...
2: Perquè eren més ràpids, potser, o...
1: Sí.
2: I el fet, doncs, d'estudiar, no?, tota aquesta documentació que ens queden, tots aquests, aquest arxiu, què és el que us ha permès saber? Què ens permet saber del Palafrugell de tots aquests segles?
3: A través dels testaments i de les capitulacions matrimonials i els inventaris i tot això, mira, es pot analitzar una mica com s'organitzava les famílies, com heredaven de la transmissió del patrimoni, la dot, eh? Esclar, sempre hi havia els hereus i el que deixaven en els que no eren hereus. I el paper de la dona, quan quedava vídua, per exemple, el mobiliari que hi havia, perquè hi havia també inventaris, els contractes, quan es feia un contracte per un ofici, bueno, la informació que donaven, doncs, del que cobraven, bueno, esclar, hi havia molta i molta informació. Amb els censos emfitèutics, que era, diguem, el lloguer d'una terra, esclar, allà hi entrava la informació de qui eren, de la zona, de com es deia la zona, el lloc. Qui eren els veïns, per tant, te permet saber qui eren els propietaris d'aquella zona, Els preus, el que em pagaven, perquè pensa que quan llegim això del cens, un cens d'aquests emfitèutics, hi podem trobar que pagaven amb dos musclos a l'any o amb una gallina, Vull dir que hi ha coses molt i molt curioses. Bueno, doncs, després també, amb aquests assentaments podem saber els fluxos migratoris, la gent que hi venia a viure, a vegades trobes que hi posa gitano, no? O que hi posa coses així.
1: Perdona, Montse, pobra de solemnitat.
3: Pobra de solemnitat, o sigui, una persona... Inútil.
2: Sí, això sortia tal
3: qual. Sí, sí, sí,
1: sí, era un lisiat, un coix, un d'això.
3: Sí, sí. Llavors, esclar, amb les cartes de pagament, doncs, bueno, tenim informació de com funcionava l'economia, no? Del que em pagaven, amb quin diner pagaven, en una època que no hi havia bancs, els préstecs que feien, o sigui, gent del poble que feien de prestamistes, homes i dones, perquè també hi ha dones.
1: Sí, home, la Victòria Frigola.
3: La Victòria Frigola. Girbal.
1: Girbal.
3: La Victòria Girbal. I, bueno, i després amb els contractes d'obres, amb contractes que es feien a l'hora de fer les cases, per exemple, hem pogut seguir nosaltres una família que és anomenada Bofill, que es deia Bofill, del carrer de la Caritat, va passar de tenir una caseta de pescadors, varen evolucionar, llavors fins i tot hi va haver-hi sastres i bueno, van canviar d'ofici.
1: El 1700...
3: No
1: vols parlar, és igual.
3: De Can Molines.
1: Cap a 1700 vols parlar d'aquest, que deia aquest, que era a la casa...
3: De fabricació seva, pròpia, fabricada per mi, així és escrit, així és fabricada. O sigui, el notari o l'escrivà que feia l'assentament escrivia el que li deia la persona que anava a capgravar. I llavors, en aquest cas, hi trobem que la casa fabricada per mi, aquest en Bofill, explica, diu, que la fabrica ell i... La puja i fa un pis. Aquesta casa, després li seguim la pista amb la informació que trobem a l'arxiu i arriba a ser la casa actualment de Can Molines. Hi ha un moment que en Gregori Bofill aixeca la casa tal com és ara en aquest moment i ha passat de la família Bofill, que en deia de Can Gori, a la casa de Molines.
0: Hi ha altres informacions que ens proporcionen també, que no els hem esmentat, però per dir-ne alguna més, no? També el cas de les Illes Formigues, per exemple.
1: Sí, de la batalla.
0: I a part de la batalla, l'Ajuntament de Palafrugell, el 2008,
1: fa quatre dies,
0: recorre un document notarial de l'any 1570 per demostrar que Palafrugell té uns drets sobre les illes, en contra del que reclama Palamós, no?
1: Sí.
0: I per tant, són documents que perviuen segles i segles, aquests privilegis que hi havia de 1570 a 2008, no? Que s'utilitza per última vegada aquest privilegi, no? O després, per exemple, per reclamar, o sigui, els indians, o sigui, que parlàvem de la migració, dels que venien, sí. Però després dels que migraven també en parlen els documents notarials, no?
3: Sí.
0: I els llibres d'en Jordi Torró, per exemple, ens expliquen com els indians o aquestes persones que anaven a fer fortuna, els palafrugellencs que anaven a fer fortuna, reclamen des d'allà herències a través de notaris o gestionen patrimonis des d'aquí que han deixat allà, no? Per tant, el notari també com a intermediari d'aquests negocis.
3: I molt més antic, l'any 1543, en l'antic Bruguerol, narra la història, escriu una crònica del que va passar a Palamós i a Sant Joan, que hi va haver-hi un atac dels sarraïns de Barba Roja. Mm-hmm. 23 galeres que les anaven divisant de lluny, no sé,
1: de
3: suposem,
1: tota la costa
3: del far, els varen divisar a les Medes i anaven veient com 23 galeres i altres de més petites, i barquetes petites, anaven seguint la costa i els anaven vigilant a veure on pararien, ja amb l'alcalde d'aquí de Palafrugell, amb en Caixa, varen reunir 200 persones per anar a defensar allà on fos. Les barques aquestes varen acabar a Palamós, varen devastar Palamós i Sant Joan, i ells quan varen arribar varen poder fer el que varen poder, però, bueno, hi va haver-hi moltíssimes morts, varen saquejar, cremar, i ell em va deixar constància d'aquest fet.
0: A través dels documents notarials també sabem allò d'aquells presoners que fan els pirates a Cap Roig, no? Per exemple.
1: Sí, també
3: sí,
1: de la
3: del 1772,
1: de
3: sí. Francesc Pou Plana, un descendent, també narra que en el 1757 hi havia hagut aquest atac corsari, bueno, d'una galera turca a davant de Cap Roig. Aquesta vegada va guanyar el pic de Mataró,
1: sí.
3: Que fins i tot li varen donar una medalla,
1: el
3: varen condecorar. Llavors també hi ha molts conflictes per les taxes, que ja ho hem explicat, que això també...
0: I amb la pesta també ens expliquen.
1: I el Bruguerol, explica-lo del Bruguerol, que ell també fa deixar testimoni de la pesta de 1652.
0: Sí, això que comentava, la pesta.
3: En Josep, sí. Josep Bruguerol.
1: Sí. No? Bueno, jo dic Bruguerol perquè són tants que...
0: Vale. Josep Bruguerol, sí.
3: Josep Bruguerol, sí, per la pesta que hi va haver-hi, ell va ser un dels que va haver de marxar. I estava embarracat en una barraca on estava allò?
1: Montràs?
3: A Montràs.
0: Sí, Montràs.
3: Bueno, sí que és clar, que també deixa...
1: Per desgràcia va morir.
3: Sí, ha de
0: mentre
3: fer
0: estava
3: testament.
0: A la barraca se li moren dues filles.
3: Li, sí,
1: la dona.
0: I després hi ha l'altre cas, aquell, el de l'Elisabet Puig, que fa un testament des d'una barraca, no?, en el paratge dels Torrents, i el notari s'hi acosta a 110 peus per no ser contagiat, no?, i s'estén el testament i es diu en el testament, faig constar aquest testament a 110, penso que diu 110 peus per no patir contagi de l'epidèmia, no?
3: I llavors també hem conegut nosaltres el plet marquès. El plet marquès és la compra del 1800 i pico del mas Oliver, i que era de la família Marquès. El marquès que era l'hereu solvent, resulta que entremig és mort i, bueno, hi ha tota una sèrie de plets amb els descendents, i 40 anys després, bueno,
1: la justícia
3: dona per bo la compra que es havia fet en la 40 anys abans, no sé com dir-ho, vull dir que bueno, que és un plet molt, que va durar molts anys, i és clar, això, tot això es conserva amb escriptures i
0: no, per exemple,
3: i
0: també allò de que els presoners s'escapaven per la, això també consta en un document notarial, no? Els presos que s'escapaven per l'hort, no? Hi havia un accés fàcil, es veu, per la fuga dels presoners que estaven detinguts a la presó de la casa prioral, i llavors es fa un canvi d'escriptura perquè no sigui aquest accés tan fàcil, no? Vull dir que hi ha moltes històries, tant econòmiques com socials, no?, que amb els documents notarials es poden treure.
1: Bueno, o per exemple, sabem que el 1640 o 24 hi havia ja mestre d'estudi aquí a Palafrugell, perquè un notari deixa constància que li pagava 4 lliures de les 10 anuals que havia de cobrar. O sigui, sabem que hi havia estudi ja, i que a més el que cobrava i qui era el mestre amb nom ni cognoms.
0: I heu parlat d'un sastre, però també hi ha aquell cas d'un document notarial que parla d'una casa mínima, d'un metre i mig de façana, no?, d'un sastre que és en Damià Galí, que per ser un sastre tenia una casa petitíssima, no? Potser la tenia molt profunda, però en documents notarials també veus temes arquitectònics, urbanístics, no?
1: Sí, sí.
2: Com que ja estem també ja a la recta final, diríem, d'aquest episodi, abans parlàvem del Cap Breu. Què és el Cap Breu d'Alfons Mascort?
0: Tanto perquè aquí hi ha debat.
1: Digues.
0: Esclar, primer es va considerar que era d'Alfons Mascort, i ara últimament es havia considerat que no era d'aquest fons, sinó que era un cap breu que pertanyia al fons d'en Pere Mascort, que era
1: Plana.
0: El... Sí.
1: No, Mascort Plana.
0: Mascort Plana, que era el que gestionava els drets del priorat de Santa Anna com a senyor del lloc. Sí que és veritat que té sentit, perquè, a veure, al final el senyor del lloc és el que fa capbrevar, el que elabora el cap breu amb les declaracions dels seus vassalls, no? Però, bueno... Dit això...
3: Jo difereixo
1: sí,
3: una mica,
1: discrepem
3: una altra teoria.
1: Discrepem d'això, sí.
3: Aquest és un esborrany. O sigui, aquest document, aquest cap breu que hi ha en l'arxiu, és idèntic a un...
0: De definitiu.
3: Un de definitiu que està en l'arxiu històric de Girona. El mateix índex, la mateixa lletra, és idèntic. Llavors jo crec, la meva teoria és que aquest esborrany estava a la notaria, perquè i es dona la casualitat de que en aquest capbreu hi ha capbrevades totes les finques del senyor Mascort. Per tant, jo penso que podria ser, la meva teoria, que el senyor Mascort, que devia ser molt amic del notari, fos en Costa o fos qui sigui, que li demanés i li digués té, és un esborrany, ja te'l pots quedar. Jo, la meva teoria és aquesta.
1: Per tant, o se'n va oblidar de tornar-lo, se'n va oblidar.
3: O se'n va oblidar de tornar-lo, però sí, no tenia cap importància perquè era un esborrany. I en el 1820 tenim un inventari de la, de la casa Pou Plana que hi posa que en l'armari, en barra lleva, es conserven els capbreus, esborranys, documents diversos de la notaria. Per tant, tots aquests documents estaven aquí. I no té massa sentit que el senyor...
1: Que ho tingués ell.
3: Que ho tingués ell, perquè a més hem vist els documents de la casa Mascor, del fons Mascor, que tot el que és, tot el que feien era apuntar qui cobraven els censos. No, havien de donar... suposo que tenien un llistat de gent que havien de passar comptes pel priorat de Santa Anna, i era un llistat, no tenia res més.
0: No, bueno, sí, com si hi hagués un document que recull les declaracions i les obligacions de pagament dels súbdits, vassalls...
3: Però, en canvi, el capbreu és una altra història, perquè hi ha informació d'altra gent. No té sentit que
0: no només d'un.
3: Ara, això sí, coincideix que en aquest
1: hi ha molts, tomo, molts dels Mascor.
3: Hi ha tot, hi ha tot el llistat de les propietats del Mascor. O sigui que...
1: Però doncs en aquest recull que diu en Jordi, aquest recull va de 1772 i va reculant. És curiós aquest llibre, perquè dintre d'un cens o d'un lloguer va reculant fins a 1529, amb el que ens comporta això a nivell històric, no? Que diu, ara el té la Montse, però va ser de la seva mare, que es deia tal, d'ofici tal, que era de la seva àvia, que era de... O sigui, és molt, molt interessant, perquè hi ha 200 anys, o 250, de vida de Palafrugell, en el capbreu.
2: Una de les altres paraules, no, diríem, és la de l'exposició, no? Mirant el títol, veig signum. Què és això?
1: Bueno, el signum és un dibuix, diguem-ne, que autentifica i dona aquesta validesa jurídica, certifica que el que hi ha allà té fe pública. És una mena de... Bueno, com una marca de cadascú, com un...
2: Com una signatura, ho hem d'entendre.
0: Una
1: signatura especial, dibuixada, perquè fos difícil de copiar-se per evitar el frau, justament, perquè ells ho feien... Estava registrat aquest signum oficialment, per lutar, i per abans de registrar-la feia molt, molt, molt, i molta cal·ligrafia perquè fos...
2: Sempre...
1: Únic i intransferible, no? Vull dir que fos el seu.
0: De fet, en aquesta activitat que farem el dissabte se centra molt en el signum, sí. I per això és el títol, perquè els hem reproduït, molts dels que elles, la Montse i la Maria, han obtingut de documentació i de consulta, els hem anat reproduint i els tenim, bueno, els tindrem penjats al llarg de l'arxiu.
1: I era el que donava validesa al document. Si no tenia signum, per molt detall, això no tenia validesa jurídica.
2: Seria com el certificat digital d'ara, no? Més
1: sí,
2: o menys?
1: Sí, de l'època.
0: Podríem dir, sí, sí.
1: Sí. I el fet de que s'hagués abans de registrar-lo, de practicar tant, doncs hi havia alguns que feien autèntiques filigranes. A Palafrugell, aquesta zona, no tant filigrana. Hi ha altres llocs que moltíssima filigrana. Fins al punt de que hem trobat que quan un notari es feia gran i tenia un signe molt complex, el rei demanava permís al rei per fer-lo més senzill. O sigui, validava que aquell signe tenia validesa jurídica, però no era tan complet de la dificultat dels adornos que l'havia posat.
0: I jo ara us pregunto a vosaltres, mira, Ferran, em permet fer-los una pregunta?
2: Sí, tant.
0: No, els signums també evolucionen amb les modes del temps, no?
1: Sí, senyor. Sí.
0: Que el barroc es detecten uns signums també més carregats, no? Més il·lustrats. Sí. És així, eh?
1: Sí, sí, també per zones, oi?
3: I després, el que hem vist és que a vegades un signum començava d'una manera, sense retocar la part del mig, sí que es posava de moda, per exemple, l'acabament dels laterals. O sigui, en principi hi posaven el signum, però després a vegades ho acabaven fent amb un triangle, que hi deixaven el dibuix, el principal, al mig igual, no el tocaven, però l'acabament sí que veiem que amb el temps ho varien. Hi ha modes, segueixen modes.
1: I per zones, per zones aquí, o per famílies. Nosaltres hem posat els de font junts, els no sé què, i es veu que hi ha una marca de la casa.
3: Un seguiment.
2: Estem parlant amb la Montse Miró i l'Anna Maria Cuestas, que són doncs, qui han impulsat també amb l'arxiu, amb en Jordi Gaig, l'exposició que veurem també a partir d'aquest dissabte. Hem parlat de moltes coses, no? En molts aspectes relacionats amb els notaris. Abans d'acabar, hi ha alguna idea, alguna cosa, alguna curiositat que hagueu descobert que ens vulgueu destacar? O per animar que la gent no pugui venir aquest dissabte, perquè aquest dissabte les inscripcions ja estan plenes, però que pugui demanar a veure si podeu fer alguna altra visita més endavant.
3: Bueno, jo vull destacar que el que hem descobert és que en els llistats oficials, diguem, hi havia un notari de més, un notari que ha inventat, diguem, per dir, bueno, una equivocació.
1: Per la dificultat aquesta de lectura, potser.
3: Sí, una mica ha sigut per això, però vull dir que en els llistats de la Fundació Noguera i de l'Arxiu Històric de Girona trobàvem un notari que, caram, quan hem hagut de reproduir el signum, era igual que un altre Bruguerol i no quadrava, grinyolava. Diem, i a base, bueno, al final em vaig decidir trucar a l'Arxiu Històric perquè estava ben neguitosa, perquè deia, ostres, estem a punt de presentar aquest treball i tenim aquest senyor que no el localitzem, i els hi vaig dir sobre la possibilitat que hi havia que hi fos una equivocació. I al final, sí senyor, ha sigut una equivocació, un error de transcripció, i no vaig estimar mai, i ara ho estan, bueno, portarà un temps abans de que hi hagi una rectificació oficial, però sí, hem descobert que hi tenien un notari de més.
0: per això serveix investigar,
3: sí, el que passa que és curiós que nosaltres som aficionades, no som historiadores,
0: bueno,
3: no?
0: Això d'acord, però esclar, anar fent al final...
3: Sí, estirant el fil.
0: Sí, es fa l'aprenent. Bueno, i no, jo només volia dir afegir que aquesta activitat la fem en plena Setmana Internacional dels Arxius. Cada setmana és... vull dir, cada any es celebra aquesta setmana, i aquest any el lema de la Setmana Internacional dels Arxius és Arxius per la Justícia, Drets, Memòria i Futurs. Per tant, Arxius per la Justícia, no? Molt escaient si parlem de documentació notarial, no? O almenys per acreditar els teus drets quan vas al notari, no? Que això, per això servia. Val? Per tant, l'hem muntat amb aquesta intenció també, aprofitant la proposta de l'Anna Maria i la Montse, però encabint-la en la Setmana Internacional dels Arxius.
2: Doncs gràcies, perquè avui hem descobert que darrere de cada pergamí, cada escriptura i cada signatura hi ha una part de la història de Palafrugell, i que els notaris no només certificaven documents, sinó que també han deixat escrita la història d'una comunitat durant més de 7 segles. Per tant, gràcies Montse Miró, Anna Maria Cuesta i Jordi Gaig per acompanyar-nos, i també doncs gràcies per preservar el patrimoni documental que ens ajuda a entendre qui som i també d'on venim, i que vagi bé la inauguració.
3: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
4: Molt bé. Memòria, el podcast de l'Arxiu Municipal de Palafrugell. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Yeah. Worldwide. 2025.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Escoltes podcast?
4: Això és Radiació de Fons,
5: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
6: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos.
4: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
6: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
3: Radiació de Fons.
7: Amb Joan Regí i Marc Heras.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.
8: A totes les plataformes.

principal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. ...45 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Restaurant Cafeteria Darkom, cuina i pastissos marroquins, especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell, hores convingudes.
3: 1, 2, 3.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys a una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment del risc de suïcidi.
3: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. Es tracta de què cal fer amb la R1, el desdoblament de la R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari. I el Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i ordena a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin al pontífex. Considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions que fan atenció als immigrants. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava amb una moto d'aigua, ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés precisament del que va passar amb la moto d'aigua que portava. Per cert, que la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar-li al jove. I la Fiscalia suposa la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obligar a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les. La Fiscalia suposa, basant-se en el fet que hi havia indicis que apunten a una mala relació entre pare i fill, els informes sobre la caiguda i el risc de fugida del fill de l'empresari.
1: Notícies en xarxa.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Drama al Teatre Municipal de Palafrugell. L'Emma i en Charlie tenen una relació idíl·lica i estan a punt de casar-se. Tanmateix, dies abans de la cerimònia, s'enfronten a una crisi quan unes revelacions inesperades desbaraten allò que un dels dos creia saber sobre l'altre. Això converteix la seva relació en un autèntic drama. Podrem veure la pel·lícula divendres a 7:45 del vespre i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5, a 7:45 en versió original en anglès i subtitulada en castellà, i a 9:45, o bé diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
4: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: No.
1: Ràdio Palafrugell.
2: Ràdio Palafrugell.
1: L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, a la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CRR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
3: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
2: I no deixem la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contrabanda de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa 2 temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de l'Herència.
1: Notícies en xarxa.
0: Notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: L'Escola de Música de Palafrugell tanca el curs amb un concert al Teatre Municipal de Palafrugell aquest diumenge. L'actuació començarà a les 12 hores i es reunirà diferents formacions del centre. Hi participaran combos, grups de guitarres i altres conjunts musicals formats per alumnes de diverses edats i nivells. La finalitat del concert és mostrar els aprenentatges adquirits durant el curs i oferir una experiència musical compartida. També servirà per posar punt i final al curs amb una proposta oberta a la família i públic general, com explica la directora de l'escola, Rita Ferrer.
5: Us convidem a tots i a totes a ser-hi per poder veure i seguir els darrers aprenentatges que des de menuts fins a no tan menuts han anat fent els nostres estudiants.
4: Des del centre s'ha destacat que l'actuació forma part d'un conjunt d'activitats de primavera amb presència en diferents esdeveniments locals i que permeten portar la música dels alumnes a diversos espais del municipi.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestímut, un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora i els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi d'entrevista.
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: I nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Inicia sempre con...

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fons del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I Crida omple els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. El sindicat CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
3: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava, amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
2: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
1: Notícies en xarxa.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: L'Escola de Música de Palafrugell tanca el curs amb un concert al Teatre Municipal de Palafrugell aquest diumenge. L'actuació començarà a les 12 hores i es reunirà diferents formacions al centre. Hi participaran combos, grups de guitarres i altres conjunts musicals formats per alumnes de diverses edats i nivells. La finalitat del concert és mostrar els aprenentatges adquirits durant el curs i oferir una experiència musical compartida. També servirà per posar punt final al curs amb una proposta oberta a la família i públic general, com explica la directora de l'escola, Rita Ferrer.
5: Us convidem a tots i a totes a ser-hi per poder veure i seguir els darrers aprenentatges que des de menuts fins a no tan menuts han anat fent els nostres estudiants.
4: Des del centre s'ha destacat que l'actuació forma part d'un conjunt d'activitats de primavera amb presència en diferents esdeveniments locals i que permeten portar la música dels alumnes a diversos espais del municipi.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa,

que seas feliz con él, te coja de la mano y te hago muchísimos regalos. Home, aquesta cançó que ens porta més cafeïna. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva ràdio, la teva tarda musical del 100.8 de la FM, escoltant èxits actuals i clàssics a sempre dels de tota la vida, dels que a tu t'agraden.

viajes muy lejos allá, donde no hace frío, ¿eh? Més cafeïna, aquesta bona cançó, ens quedem amb Álvaro Soler, que ens porta el seu regalo. Bona tarda i bona hora, per ser.

el seu regal a aquest treball discogràfic on podem trobar cançons com aquesta. Nosaltres escoltem en aquesta tarda del 11.8 de la FM, per ser la teva ràdio, ja saps, de dilluns a divendres, 5 a 7 de la tarda.

Ros amb la col·laboració de Morat, Un beso menos. Ens quedem tot seguit escoltant la música de Saiko, que amb el seu debut musical ens porta cançons com aquesta, anomenada Nostàlgia. Nostàlgia.

d'arribar al punt de la publicitat i després de la música de Maroon 5 ens quedem escoltant una parella artísticament, com sempre parlant, per un costat Abraham Mateo i per l'altre Juan Magán, que ens porta aquesta cançó anomenada Si juegas conmigo.

de natural es lo más bonito que tengo. És el tema lletra que ens porta Abraham Mateu, col·laboració de Juan Magán, en aquesta cançó que nosaltres escoltem aquí en la teva tarda musical del 107.8 de la FM abans d'arribar al punt de la publicitat. Però tu encara no desconnectis. Per què? Doncs perquè encara ens queden bones cançons aquí, la teva sintonia.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
3: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
4: One, two, three.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure, amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
2: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
3: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
2: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. El papa Lleó XIV ha baixat de l'avió que l'havia de dur a les illes de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. Feia tot just una estona que havia començat el seu viatge de tornada. Avui, en la seva darrera jornada, ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una nova oportunitat d'enriquiment entre pobles. Ha estat a l'últim acte a les Canàries i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb les persones i es converteixen. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles.
3: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
2: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Clara Calderó, responsable de migracions a l'Institut de No Violència, ha alertat a la xarxa del que suposa aquesta nova regulació.
4: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
2: I un operari ha resultat ferit lleu aquest matí al port de Mataró per una explosió d'una canonada de gas. L'incident s'ha produït cap a 8:45, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari quan per accident ha impactat amb una canonada. El treballador ha sofert ferides de segon grau, però ja se li ha donat l'alta sortosament. I a Vilanova i les altres Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. El cadàver estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa i molt a prop de l'espigó que limita la platja del Far amb el port dins de l'espai delimitat per la platja de Gossos. El cas està sota el secret de sumari.
1: Notícies en xarxa.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: L'Escola de Música de Palafrugell tanca el curs amb un concert al Teatre Municipal de Palafrugell aquest diumenge. L'actuació començarà a les 12 hores i es reunirà diferents formacions al centre. Hi participaran combos, grups de guitarres i altres conjunts musicals formats per alumnes de diverses edats i nivells. La finalitat del concert és mostrar els aprenentatges adquirits durant el curs i oferir una experiència musical compartida. També servirà per posar punt i final al curs amb una proposta oberta a la família i públic general, com explica la directora de l'escola, Rita Ferrer.
6: Us convidem a tots i a totes a ser-hi per poder veure i seguir els darrers aprenentatges que des de menuts fins a no tan menuts han anat fent els nostres estudiants.
5: Des del centre s'ha destacat que l'actuació forma part d'un conjunt d'activitats de primavera amb presència en diferents esdeveniments locals i que permeten portar la música dels alumnes a diversos espais del municipi.
0: Tot allò que passa a casa nostra

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest diumenge, 14 de juny, davant del cap de Palafrugell, la Pela del Suro, un viatge de l'arbre al tap, una activitat a partir de les 10 amb la demostració de la Pela del Suro a Palafrugell i també un taller amb el suro extret de l'arbre. El preu és de 6 euros, però gratuït també, per exemple, amb el passaport d'Adonauta. Per assistir-hi cal inscriure's al 972 30 78 25 o al WhatsApp del Museu del Suro, al 618 49 56 40. I aquest diumenge també tindrem a les 12 del migdia el concert de final de curs de l'Escola de Música de Palafrugell a càrrec de l'alumnat de l'escola. L'entrada és gratuïta.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
0: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
0: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
0: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

0: És raro.
1: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
2: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
1: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.
3: What are you looking at?

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Vine, fes més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.

10. Bye. Clap, clap.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.
2: Corbí. Electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local. Al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
3: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara. Més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens ben loco. No sé què tens per on poses, tonto. No sé
1: què... Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe de l'UNICEF que ha presentat avui a Barcelona, i 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i altres riscos i fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenten un risc de suïcidi elevat. Escoltem el director científic de l'informe, Antonio Rial.
4: Les tasses de depressión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
3: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció de preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
5: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguen les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública a Glòries. Té un cost de 90 milions d'euros que assumirà el Consorci de la Zona Franca. I la Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obliga a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les, la Fiscalia s'oposa perquè diu que hi ha indicis de la mala relació pare-fill i els informes i els informes de la caiguda i el risc de fugida. I l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina. 22 anys després, els igualadins juguen a 1/4 de 9 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceo Gallec.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Ei, sabeu que restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
5: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Passaport a Donalta, amb Martina Romero.
6: Hola a tothom i benvinguts a un nou episodi del Passaport a Donalta de Ràdio Palafrugell. Bon dia, sóc la Martina Romero. Avui descobrirem com aquesta iniciativa ajuda els més petits a explorar nous interessos, a participar en activitats educatives i a créixer com a ciutadans curiosos, creatius i compromesos. Parlarem amb els veritables protagonistes, els edonautes, que omplen el seu passaport d'experiències i descobertes al llarg de tot el curs. Molt bé, doncs primer de tot, aviam si ens pots dir el teu nom i cognom.
7: Em dic Gerard García Gaus.
6: I quants anys tens?
7: 10.
6: Ens han dit que has participat en moltes coses del Passaport a Donalta. Llavors, què t'ha semblat a tu aquesta experiència? T'ha agradat?
7: Sí, m'ha agradat molt.
6: Per què t'ha agradat? Quines coses heu fet?
7: Bueno, d'esport n'he fet la cloenda de bàsquet, després el casal d'estiu de bàsquet, després... vam anar a la plaça, que feien gegants i capgrossos, castellers, i també vam fer la festa del pedal, després...
6: Moltes coses. I has fet molts amics o no?
7: Sí, bastants.
6: Has conegut a molta gent d'altres col·les, també, potser?
7: Sí.
6: Sí? I quin tipus d'activitats són les que més t'han agradat de totes?
7: Les de bàsquet.
6: Les de bàsquet?
7: Sí.
6: I per què? Aviam si ens ho pots explicar.
7: Bueno, perquè... A mi m'encanta el bàsquet i tot el que fan de bàsquet m'agrada.
6: A tot t'hi apuntes, no?
7: Sí.
6: I alguna activitat que t'agradaria fer l'any que ve? Tens alguna idea? Algú de bàsquet, això segur.
7: Sí.
6: No?
7: Això segur, sí.
6: I t'agradaria fer més coses al teu col·le, potser, de les...
7: Sí.
6: Jugues a bàsquet al teu col·le, tu?
7: Sí, d'extraescolar, els dimarts i els dijous.
6: Llavors, amb el passaport de Donalta has pogut jugar encara més bàsquet?
7: Sí.
6: De l'extraescolar que fas?
7: Sí.
6: Molt bé.
7: Aquest any acabaré el Baderuna de bàsquet i després ja aniré l'any que ve al Palafrugell.
6: Molt bé. Doncs suposo que també al Passaport a Donalta hi haurà altra gent que jugava amb tu a bàsquet i que continuareu jugant junts, o potser gent que s'hi ha sumat. Tu què creus?
7: Sí. Jo crec que hi ha gent que se pot apuntar.
6: Molt bé. Tu recomanes a la gent... que vagi a jugar a bàsquet pel passaport a Donalta?
7: Sí.
6: Sí? Si poguessis donar un consell, quin seria? Un consell per... Potser hi ha gent que li fa vergonya anar a jugar a bàsquet perquè no se li dona bé. Què els hi diries a aquesta gent?
7: Que no passa res, perquè com jo vaig començar, ho feia fatal.
6: Segur que no tant. Segur que no tant com penses. Molt bé, molt bé. Doncs ara intercanvi. Tu com a mare, com has viscut aquesta experiència? Potser és una perspectiva diferent a la que segur que han viscut els nens.
8: Jo crec que és una bona proposta, la d'Onauta, perquè incentiva la gent que faci coses amb els nens, en família, i hi ha moltes activitats variades, sigui de cultura, així és artístic, d'esports, i inclús ja a vegades fan visites guiades, que això està molt bé perquè coneixes l'entorn, i a part ho feu en família. I jo diria a la gent que segueixi fent coses en família, perquè és molt important fer coses tots junts, perquè creixen molt ràpid i passa el temps molt ràpid, i vulguis o no, són uns valors que ells aporta a la gent i a ells mateixos com a persones.
6: I cara a l'any que ve, teniu clar que voleu seguir participant? Alguna proposta, alguna idea que potser creus que pot funcionar cara a l'any vinent?
8: Bueno, per exemple, jo trobo que hi ha moltes coses culturals i així és tema d'art i tot això, però alguna de cuina també estaria bé, perquè hi ha nens que els hi motiva la cuina i ens trobem que en aquest cas no hi ha gaire oferta. I alguna més poder d'esport, tema ciclisme o així, només es fa a la festa del pedal i alguna més, poder estaria bé fer més coses relacionades en aquest camp.
6: I en el cas, bueno, en el seu cas, ell és superfan del bàsquet i li agraden molt les activitats que ha fet del bàsquet. Des de casa creu que també ha suposat una motivació més gran, doncs, per practicar un esport, per seguir anant-hi, també doncs, el fet de conèixer tantíssima gent. Vosaltres com heu viscut des de dins i què creieu doncs, que té de positiu això?
8: Jo crec que té molt positiu perquè els ensenya a treballar en equip i valorar cadascú, que és important a l'equip, i com a família està molt bé perquè fas un grup d'amics, ja els vas apoyant, els animes perquè segueixin, continuïn i vagin superant-se cada dia, i està molt bé a practicar un esport sobretot. I en aquest cas ell va escollir bàsquet, però podia haver sigut un altre esport, futbol, tennis o ciclisme, però va decidir bàsquet i ens va semblar molt bé.
6: Primer de tot, com et dius?
9: Valeria.
6: Quants anys tens?
9: 11.
6: Valeria, què més, perdona?
9: Hidalgo.
6: Vale. I a quina escola vas?
9: A l'escola Torre Junama.
6: Ens han dit que has participat en moltes coses del passaport d'Onauta. Llavors, explica'ns una mica com ha estat la teva experiència.
9: Molt guai.
6: Sí? Per què? Què és el que més t'ha agradat de tot?
9: Fer activitats amb família i amics.
6: I quin és el tipus d'activitats que més has fet de totes?
9: Al Museu de Suro he fet activitats i amb flors i violes.
6: Quines activitats vau fer, flors i violes?
9: Al Museu del Suro, un punt de llibre.
6: Ah, molt bé, molt bé. I amb família també n'heu fet algunes, no m'has
9: sí.
6: dit? Quines?
9: Vam fer la festa del barri al carrer Ample, que vam fer jocs. I el Museu del Suro.
6: Sí, tu el Museu del Suro t'ha agradat molt. Te'l coneixes bé ara, el Museu del Suro,
9: sí.
6: no? Això està genial. I has fet molts amics allà al passaport d'Onauta? Has conegut a gent poder d'altres escoles que no haguessis conegut en una altra situació?
9: No molts.
6: No molts? Però en general la gent fa equip, no? Hi haurà tantes coses en equip.
9: Sí.
6: A tu t'agrada fer coses en equip o...?
9: Bueno, prefereixo fer-les en família.
6: Són les que més t'han agradat en família?
9: Sí.
6: I aviam, si tu mires cara l'any que ve, el curs que ve, que ara ja s'està acabant, ve l'estiu, però cara al curs que ve, quina activitat en família creus que seria perfecta?
9: Un escape room.
6: Un escape room. A veure, tens alguna idea d'escape room?
9: No sé, un escape room pel poble, per tot Palafrugell.
6: Molt bé, és molt bona idea. I com t'agradaria que fos? De tot el dia, de només el matí, només la tarda?
9: Depèn. Com li vagi bé la gent.
6: Com li vagi bé la gent. Molt bé. Ja heu fet algunes activitats al teu col·le?
9: Sí. Bueno, activitats no, però Bueno, no sé.
6: No passa res. I participa gaire gent del teu col·le, del passaport d'un auto?
9: Hi ha gent que sí, però hi ha gent que no li interessa.
6: I per què creus que no els interessa?
9: Doncs perquè estan ara amb els mòbils, les tablets, a l'ordinador.
6: I llavors creus que potser haurien de deixar-ho i començar a participar al passaport?
9: Sí.
6: És que hem tingut un nen que ara ens acaba de dir que els, la gent del seu col·le, bueno, de la seva classe, creia que el passaport d'un auto era una competició i que no hi volien participar perquè pensaven que era una competició. Tu què en penses d'això?
9: Bueno, al igual pot ser una competició una mica de qui té més segells, però no passa res perquè no hi ha premi.
6: Exacte. I què diries? Mira, hi ha molta gent segurament que està escoltant aquest podcast. Llavors, ara mateix, què els diries a la gent que està escoltant i no ha participat mai a cap activitat del passaport d'un auto?
9: Doncs que faci activitats perquè, al igual, el que escolta no és el real.
6: Molt bé. Molt bé, molt bona frase. No sé si vols dir alguna cosa més, alguna, explicar-nos alguna altra cosa que t'hagi agradat del passaport d'un auto.
9: No.
6: No? Molt bé, moltíssimes gràcies. Intercanvi, intercanvi.
10: Bueno, que jo trobo que s'ha fet una gran feina, no? Que cada mes teníem a casa una programació del passaport d'un auto amb totes les activitats que s'oferien. Clar, ens ho miràvem cada mes. Que passa que, clar, amb la família de vegades és una mica complicat gestionar el temps i poder arribar a tot, perquè tot el dia estan en el col·le, després van a extraescolars. Clar, el cap de setmana llavors queda molt poc temps per voler abarcar tot el que s'ofereix. Però trobo, tot així, trobo que és una gran oferta i que la mainada, sempre que hem fet coses, sempre que hem pogut fer aquestes activitats, hem gaudit tots molt i, com diu la Valèria, en família, perquè ella va molt amb el seu germà, que també porta el passaport, sí que fa més activitats esportives ell, i bueno, la Valèria és una mica més així de manualitats, molt, molt, molt contents. Llavors, sincerament, per dir alguna cosa que ens agradaria hagués fet més, no? Però perquè no ens l'hem pogut gestionar com haguéssim volgut.
6: Molt bé, primer de tot, si ens pots dir el teu nom i cognom.
11: Em dic David Recio Gómez.
6: I quants anys tens?
11: 11.
6: A quina escola vas?
11: Al Torre Jonama de Palafrugell.
6: Molt bé. Has fet moltes activitats al passaport d'un auto durant aquest curs?
11: Sí.
6: I quines són les que més t'han agradat de totes?
11: Les activitats que fan el de dalt, per exemple, el pinxo d'aigua.
6: I per què t'ha agradat tant el pinxo d'aigua?
11: Perquè m'agrada anar a la piscina, mullar-me...
6: Molt bé. I durant el curs, quines activitats has fet? Alguna que recordis?
11: Doncs les extraescolars les poso perquè també formen part d'una activitat d'adonauta. Per exemple, faig hoquei.
6: Molt bé. I has conegut a molta gent gràcies al passaport d'adonauta?
11: Sí.
6: A veure, explica'ns una mica quina ha sigut la teva experiència fent amics allà i coneguent gent.
11: És divertit i mates el temps i pots passar estona amb la teva família.
6: Molt bé. Heu fet activitats en família, vosaltres?
11: Sí.
6: Quines activitats heu fet?
11: Per exemple, la marxa al pedal que vam fer.
6: Vau participar-hi i què et va semblar?
11: Molt divertit.
6: No us vau cansar?
11: Una mica sí, però...
6: Bueno, una experiència diferent, no va ser?
11: Sí.
6: A veure, tens alguna idea que t'agradaria fer l'any que ve del passaport?
11: Doncs potser repetir també la marxa del pedal.
6: Una altra vegada?
11: Sí.
6: O sigui, t'ha agradat aquesta activitat en família,
11: sí,
6: no? I aviam, al teu col·le hi ha gaire gent que participa, bueno, a la teva classe, els teus amics que participin al passaport d'un auto?
11: No molts. Hi ha gent que ho té perdut per casa.
6: Ah, i per què creus que passa això?
11: Perquè estan tot el dia amb el mòbil.
6: Just una noia ens acaba de dir el mateix. O sigui, jo crec que tots penseu igual. I creus que també us va bé sortir una mica, fer coses noves?
11: Sí, perquè és natural.
6: Has après moltes coses?
11: Sí.
6: Quin tipus de coses has après? A veure si...
11: Per exemple, el treball en equip, la coordinació...
6: Molt bé. I ha sigut més de fer activitats d'esport o activitats més culturals, més de manualitats?
11: Més d'esports.
6: Més d'esports. Ho has provat tot?
11: No.
6: T'agradaria provar-ho tot?
11: No.
6: Què és el que no t'agradaria?
11: Per exemple, vaig provar l'any passat de fer un taller de programació de Lego, però era tota l'estona el mateix i no em va agradar.
6: Bueno, doncs ara ja saps el que t'agrada i el que no t'agrada, oi?
11: Sí.
6: Molt bé. Potser també una mica des de casa, com heu viscut, si heu notat algun canvi també?
8: De fet, des de petit l'hem animat a que participi a les activitats. Algunes també les hem inculcat en plan, són coses que s'han fet al poble per com a tradició, i doncs hem intentat que participin, no en totes, perquè entenem que hi ha altres activitats a fer i tampoc volem que s'angoixi, però a més les ha de veure com a lúdiques i com a estones que pot compartir doncs, amb altres amics o amb la família. Llavors, són coses diferents, alternatives, no és tan sistemàtic, i fer-ho de manera puntual potser també fa que sigui una cosa especial. Llavors, des de petit l'hem intentat que triï les que vol fer per complementar si fa algun extraescolar, i ell mateix s'ha anat animant i veient doncs, que realment li ha agradat, i això ha fet que vagi repetint.
6: Molt bé, també creus que potser pels nens, en el teu cas, no? Pel teu fill, ha anat bé sortir de la zona de confort a vegades, fer coses que poder ni ell mateix pensava que li podien agradar o que podia provar?
8: Realment està bé que provin de fer coses diferents a les que poguessin fer. És a dir, ell pot ser que practiqui hockey i ja li està bé, però potser, per exemple, agafar la bicicleta i fer la marxa en família, doncs per a ell és especial perquè és una estona que comparteix, no? Potser no totes les famílies tenen la possibilitat de fer una activitat conjunta, però sí que és molt important que hi hagi un ventall ampli d'activitats perquè pugui participar tothom. Llavors, si és una activitat que t'agrada, ho faràs més a gust, i si hi ha poquetes per triar, doncs és més complicat que hi vagi tothom.
12: El meu nom és Carla Victòria i més cognom som Cordero Tineo.
6: I quants anys tens?
12: Tinc 11 cap a 12 anys.
6: I a quina escola vas?
12: Vaig a l'escola Barceló i Matas de Palafrugell.
6: Molt bé. Ara parlàvem del passaport d'Onauta. En el teu cas has participat moltíssim, no? Quines són les activitats que més t'han agradat de totes?
12: La que més m'ha agradat han sigut la de pintura amb ciència en el Museu de Suro, que he fet amb una amiga, que m'ha agradat molt.
6: I què vau fer en aquella activitat?
12: Vam estar fent unes activitats, i amb aquelles activitats tenien un material i pintàvem.
6: Sí, a tu t'agraden les manualitats, no?
12: Sí.
6: I has fet alguna cosa més de manualitats al passaport d'un auto?
12: No.
6: I t'agradaria fer-ne alguna més?
12: Sí.
6: Alguna idea que tinguis?
12: No.
6: No tens ara mateix, no et ve res al cap, no?
12: No.
6: I ens has dit que ho has fet una amiga teva.
12: Uh-huh.
6: Les teves amigues participen al passaport d'un auto?
12: Sí, de fet és una ambaixadora.
6: Ah, sí?
12: Sí.
6: També passarà per aquí avui?
12: No sé.
6: Segur que sí, segur que la veurem per aquí. I creus que també està guai això d'estar amb les teves amigues, fent aquestes activitats una miqueta diferents?
12: Sí, me diverteixo molt amb elles.
6: I has fet amics de totes maneres allà o no?
12: No, encara no.
6: Encara no, però en faràs?
12: Sí, vull fer-ne.
6: Vols fer-ne. I no sé, quines coses has après més allà?
12: Que... no sé.
6: Has après treballar en equip, hi ha gent que ens ha dit que hi ha après treballar en equip, hi ha altra gent que ens ha dit doncs, que ha après poder alguna cosa que li agrada o ha provat coses que no havia provat abans. En el teu cas?
12: Sí, he provat coses que no n'hi havia fet.
6: Per exemple?
12: Que pintar amb ciència mai ho havia fet, i aquella va ser la meva primera vegada i me'n vaig divertir molt.
6: Ho tornaries a fer una altra vegada?
12: I tant.
6: I has après alguna cosa nova?
12: No.
6: No? Creus que pots aprendre alguna cosa nova algun dia?
12: Sí, algun dia sí.
6: Molt bé. Moltes gràcies, eh?
12: De res.
13: Hola a tothom. Em dic Manal i sóc l'ambaixadora d'un autà de l'escola Torre Jonama. Fa poc, tots els ambaixadors de Palafrugell ens vam reunir al Centre Municipal d'Educació per compartir idees. El passaport d'Adonauta és una oportunitat genial per fer activitats divertides fora de casa. Avui vull animar sobretot els nens i nenes que encara no heu fet res o teniu el passaport buit. No passa res per no haver començat, però ara és el moment ideal per fer-ho. No tingueu vergonya perquè us ho passareu molt bé. Com a ambaixadora vostra, us animo a fer la vostra primera activitat i a llançar-vos a explorar el nostre poble. Visca Palafrugell!
14: Molt bé. Doncs quines activitats has participat més del passaport d'Adonauta?
13: Al Museu del Suro.
14: I quines activitats heu fet al Museu del Suro?
13: Hem fet les activitats amb la Anna Miguel i la visita i taller.
14: Molt bé. I quina és la que més t'ha agradat?
13: El pinxo d'aigua.
14: El pinxo d'aigua. Un nen ens ha dit el mateix. Què vau fer el pinxo d'aigua?
13: Hi havia molts inflables.
14: Molt bé.
13: I era molt divertit. I vaig conèixer una nova persona.
14: Ah, sí? Has fet nous amics al passaport d'Adonauta?
13: Sí. Una.
14: Bueno, està molt bé. I què? Hi ha gent de la teva classe que també fa el passaport d'Adonauta? Hi ha amigues teves que també el fan?
13: Sí, vaig anar amb una amiga al pinxo d'aigua. Em vaig divertir molt.
14: Sí? Uh-huh. I aquesta amiga teva ha vingut altres coses amb tu?
13: Sí, però altres amigues, no la mateixa.
14: Bueno, però sí que gràcies a tu hi ha hagut més gent que ha participat al passaport d'Adonauta, no?
13: Sí, vaig gaudir molt.
14: Sí? Uh-huh. I quina activitat t'agradaria fer l'any que ve?
13: Una altra del Museu del Suro.
14: Una altra del Museu del Suro. Per exemple?
13: Una explicació del suro, perquè no m'encaixa tot a un...
14: Bueno, una que t'ho repeteixin per encara saber-ne més, oi? Uh-huh. Has après coses de Palafrugell gràcies al passaport d'Adonauta?
13: Sí, moltes.
14: Moltes? Mira, saps què passa? Que abans una família ens estava explicant que al seu col·le hi ha gent que veu el passaport d'Adonauta com una competició i que per això no volen participar. Tu creus que és una competició el passaport d'Adonauta?
13: No.
14: No? Per què?
13: És per gaudir amb la família i estar amb els amics.
14: Has fet coses amb la família, tu?
13: Sí.
14: Quines coses, aviam?
13: Més al Museu del Suro i també el pinxo de terra.
14: El pinxo de terra? A veure, com funciona això, el pinxo de terra?
13: És com els inflables, però estan al terra, a Can Màrio, crec.
14: A Can Màrio. I t'agradaria que es tornés a fer?
13: Sí.
15: Era una cosa que era molt divertida i intentes posar una cosa però estaven al terra i si te caules no te notes mal.
13: Sí.
14: Ah. O sigui que estàveu ben protegides fent l'activitat.
13: Sí.
14: I aneu molt juntes?
15: Hi havia un de grans i un de petits.
14: Un de grans i un de petits. Molt bé. Llavors, en família heu fet moltes coses. Has après coses noves o poder has dit, ah, mira, això que he fet, no sabia que em podia agradar, però ara m'agrada molt. T'ha passat això?
13: Sí, en el pinxo d'aigua, perquè no és que m'agradi molt a l'aigua, però...
14: Si és amb el pinxo d'aigua, sí.
13: Sí. Sí, també em van donar... no una enganxina, però...
14: Un premi?
13: Sí.
14: Un segell. Per fer què?
13: Vaig conèixer nous animals.
14: Vas anar al zoo?
13: Sí.
14: A Barcelona?
13: Uh-huh.
14: I vas conèixer nous animals.
13: Uh-huh.
14: Tu esperaves això o no?
13: No.
14: Però va ser una sorpresa que et va agradar.
13: Sí.
14: O sigui que tu animes a la gent a que participi al passaport d'Adonauta?
13: Sí, super.
14: Molt bé, genial. Moltes gràcies.
13: De
14: Molt bé, doncs si ens pot dir el teu nom i cognom?
16: Jo sóc l'Arlet Bataller Martí.
14: Quants anys tens?
16: 9.
14: I a quina escola vas?
16: Vaig a l'escola Badruna de Palafrugell.
14: Molt bé. Has participat en moltes activitats del passaport d'Adonauta?
16: Sí, n'he participat en moltes.
14: I què has après al passaport d'Adonauta?
16: He après a fer manualitats i a... I he fet alguns amics i m'ho he passat molt bé.
14: Quines extraescolars fas tu?
16: Jo el dilluns faig jiu-jitsu i, bueno, hi ha molts de nens, però només som dos nenes, la Mari i la meva amiga.
14: I creus que s'haurien d'apuntar més nenes poder a fer-lo?
16: Sí, perquè està bé, perquè és defensa personal i està bé per aprendre.
14: Sí, s'ha d'aprendre. I hi ha moltes amigues teves que també fan el passaport d'Onauta?
16: Sí, però no en fan tantes.
14: No en fan tantes. I tu creus que les teves amigues haurien de participar al passaport?
16: Sí, perquè és molt divertit.
14: Quina ha sigut la teva activitat preferida de totes?
16: Quan vaig anar a Calella, que hi havia dues activitats diferents. Una de fer manualitats amb coses reciclades i un que havies de tocar alguna cosa, com del tacte, havies de tocar i saber què era.
14: Molt bé. I alguna activitat més que t'hagi agradat?
16: Sí, també vaig anar al Monstre de Colors, en un teatre, i em va agradar molt perquè parlava de les emocions i va estar xulo.
14: Has après coses noves? Per exemple, amb això del Monstre al teatre, vas aprendre coses sobre les emocions?
16: Sí, que... Bueno, a veure, això jo tinc un conte a casa que ja és el conte de... És el conte de...
14: Aquest conte.
16: Del Monstre de Colors. I em va agradar perquè era xulo, perquè venia una emoció i després hi posaven coses i després una altra. I vaig aprendre que s'han de controlar les emocions.
14: O sigui, a part d'això, has après coses, veiem aquí al passaport d'Onauta. Quina cosa més? Potser el treball en equip, potser sí. També a conèixer altra gent. Explica'ns, aviam.
16: L'esport que faig més, que és handball, doncs he après a jugar amb equip perquè te l'has de passar. I m'agrada perquè és divertit i m'ho passo bé els caps de setmana jugant als partits. I també m'agraden les activitats d'Onauta perquè fem manualitats i estic amb altra gent.
14: Molt bé. I quin és el tipus d'activitats que més t'agraden de totes?
16: Doncs el que fem per Nadal a la bòbila i en allà que munten, com a fora munten un parc i a dintre munten inflables i manualitats per fer de Nadal.
14: Sí, veig que les manualitats t'agraden. T'agraden les manualitats. Has après poder a perfeccionar la teva tècnica fent manualitats?
16: Sí, però de vegades també necessito una mica d'ajuda perquè hi ha passos que m'acosten.
14: Però tens gent allà que t'ajuda, no?
16: Sí.
14: I activitats en família n'heu fet vosaltres?
16: Sí, hem anat, per exemple, al Monstre de Colors, vam anar amb els meus germans i la meva mare i ens ho vam passar molt bé allà veient el Monstre de Colors. I també hem anat a Plaça Nova a fer les activitats i també estàvem junts també amb els avis, amb els cosins i això.
14: Sí, que heu fet coses diferents però en família. Això està sempre molt bé, no?
16: Sí.
14: I l'última pregunta que et volia fer. Tu què diries a la gent que està escoltant aquest podcast i que encara no ha participat mai al passaport d'Onauta? Què els hi diries?
16: Que s'animin a provar-ho perquè és molt divertit i hi ha moltes activitats xules que potser hi ha unes que t'agraden més que les altres, però sempre trobaràs la que més t'ha agradat.
14: Molt bé. Quan vulguis, doncs això, si ens pots explicar una mica des de casa com ho heu viscut, no sé si és el primer any que ella hi participa, si, alguna proposta que tingueu fins i tot per l'any que ve que us agradaria.
17: No, la veritat és que el passaport d'Onauta sempre l'hem trobat molt interessant. És una manera d'incentivar a la mainada a que facin activitats. Sí que és veritat que des de casa hem de jugar-hi, els pares i mares hem de jugar-hi, perquè al final som els que també fem una mica de motor, dels que acabem decidint, doncs anem, ens animem i participem i mira, doncs Arlet, jo tinc tres nens i a vegades ens costa una mica quadrar les activitats perquè una té 9 anys que farà 10 i els altres tenen 5 i a vegades ens costa quadrar el tipus d'activitats per tots tres, però bueno, en general es posen molt d'acord i és veritat que Palafrugell té un ventall d'activitats molt, molt, molt ampli per totes les edats i per tant no ens és complicat anar anar-hi, però sí que és veritat que ens posem molt d'acord i és com, vinga, va, que cap de setmana fan això, o la tarda, també entre setmana també hi ha activitats, ens és molt més complicat participar a les activitats que fan entre setmana perquè els extraescolars ens mengen les hores, però és veritat que intentem participar a tot el que es fa. Ens arriben des de l'escola, normalment ens arriba tots els horaris de les activitats i sempre és com, va, fem això, fem l'altre, i ens apuntem absolutament a tot. Realment ens apuntem a tot. Sí que és veritat que som molt actius perquè també organitzem des de l'Ajuntament, jo que em dedico a organitzar, doncs també promovem molt, però és qüestió de que entre totes les famílies fem pressió i donem una oportunitat a aquesta activitat i el passaport d'Edunauta, perquè val molt la pena. I al final les activitats són gratuïtes, vull dir que no ens requereix cap mena d'esforç econòmic. Per tant, animem també a totes les famílies a que puguin participar-hi.
18: Molt bé, perfectíssim. Moltíssimes gràcies a les dues. I fins aquí l'episodi d'avui del Passaport Edunauta. No oblideu portar el vostre passaport i anar segellant cada experiència. Podeu consultar tots els horaris, edats i espais de les activitats del mes a la web passaportedunauta.cat.
19: Adeu!

Passaport Adunauta, amb Martina Romero. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
4: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als Barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

la formació Fito i Fitipaldis, el grup creat per en Fito Cabrales fa molts anys. Aquesta és una peça magnífica que es diu Como un ataúd. La cançó Talk to Me és una peça de la cantant sueca Robin del seu novè àlbum d'estudi que porta el nom de Sexistential.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Una artista de Úbeda que ens porta excel·lent música. I si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World.

Així, escoltem la música ara de Chappell Roan, l'artista de Willardon, de Missouri. Aquesta cançó que porta temps interpretant es diu The Subway. The Subway.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

Aquesta és una cançó que ens aporta la Rosalía al costat del trio estadounidenc de música regional mexicana Yaritza, i la seva essència és La Perla, i és una de les cançons del darrer exitós disc de la Rosalía. Dues excepcionals vocalistes, Leire Martínez i Edurne, en No se me da bien odiarte.

0: Top 50 amb Rafael Corbí.
1: El rhythm and blues contemporani de Leon Thomas amb Vibes Don't Lie també forma part de la nostra llista des del seu àlbum Mota, que va publicar originalment el 2000.

Aquesta és una cançó de la cantant britànica Lola Young, publicada originalment el 2024. Messi era una cançó del seu àlbum This Wasn't Meant For You Anyway, que recuperem perquè sí, perquè torna a estar de moda i torna a ser un èxit. Lola Young amb Messi.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

la interpretació d'aquest tema. Ja t'han conegut aquest Beatles List del cantant de Kentucky, anomenat Tyler Childers, una cançó extreta del seu àlbum del 2025, Snipe Hunter. Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

0: pas als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: La família Valls s'ha unit per portar-nos presència, una cançó íntima i feta a casa, amb una sonoritat despullada i elegant. La Lluïsa, en Xevi, la Paula Valls, l'Aniol i en Xevi Valls ens porten presència, que escoltem ara mateix, un excel·lent i elegant tema.

Castro en Gangsta, amb la col·laboració que porten amb Capo. Aquesta és la cançó que acabes d'escoltar, que es diu La Villa. Un jove vocalista que ens arriba des de Galícia, una jove estrella, així es titula la cançó, joven estrella, que ens aporta en Tomás Martínez Barciela, 22 anyets, però conegut amb el sobrenom de Guzmán.

0: ahora quiero más, quiero más, quiero más. Ya tengo todo lo que quiero y ahora quiero más, quiero más, quiero más, quiero más.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Sexe és un artista barceloní que ens porta connectats. Una cançó de pop urbà, fresc i...

encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sens dubte triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és

0: Don't Care, de la Meghan Trainor. Una cançó escrita per la mateixa Meghan Trainor al costat de molta altra gent i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi, el anomenat Toy With Me, Meghan Trainor.
1: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Una meravellosa artista terrassenca anomenada Patricia Garrido, que va treure el seu àlbum Fent camí el passat 2025, i al qual pertany aquesta cançó que us acabem d'oferir, el tema anomenat Ben lluny. Nice to Each Other és una cançó de la cantant de Londres Olivia Tin, originalment llançada al mercat el passat maig de 2025 des del seu segon treball discogràfic The Art of Loving, una cançó magnífica que recuperem al Top 50.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
5: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
6: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Molt bona nit des del pavelló d'hoquei, el pavelló de patinatge de Palafrugell. Som ja en directe, pocs minuts, d'aquí 4 arribarem a 2:15 i, per tant, moment en què començarà la 41a edició de la Festa de l'Esport. Pau Lladó, bona nit.
2: Ferran Castelló, com ho tens?
1: Bé, doncs a punt ja de veure, no?, de gaudir d'aquesta 41a edició, ja? Vull dir, més de 4 dècades.
2: Més de 4 dècades en aquesta segona edició que es fa en el pavelló de patinatge. Avui no tenim en Rafel?
1: No, perquè té els seus compromisos.
2: Perquè té els seus compromisos, però, Ferran, perfecte, te veig una persona superesportiva.
1: M'ha de fer la pilota, ara,
2: No. I res, el pavelló, estem al pavelló de patinatge com la segona, com la primera edició. Veiem un pavelló força ple.
1: Sí.
2: Avui hi haurà diversos moments especials, diverses condecoracions, i la gent, doncs, mateix com l'any passat, la gent està fent el pica-pica allà, diguem-ne, a la zona nord, va baixant cap a la zona sud on hi ha les taules, i la gent es va sentant. I abans de passar que comenci ben bé la gala, parlarem amb una de les persones que durant tots aquests anys, 41 edicions, no sé si tantes, però en tot cas, hi ha estat no col·laborant-hi, sinó coronitzant-ho de forma activa. És l'Albert del Pavelló. Albert, bona tarda, bon vespre.
3: Bon vespre, bona tarda.
2: Explica'ns aquesta organització, com ha anat durant tots aquests anys, com ha evolucionat.
3: Bé, jo no hi he estat totes 41, ni molt menys. Jo n'he estat, em dec portar sobre unes 30 i poc, i ha evolucionat, sí, ha evolucionat moltíssim, diferents formats. Vam començar, primer de tot, amb un format que era, molt recordareu, en els restaurants que havíem fet, en el restaurant de la Sala Gran, havíem fet a la Carpa Arena, havíem fet a l'Hotel Terramar. Durant molts anys vam fer un tipus de format molt recollit, molt familiar, amb un restaurant, allà on hi havia un sopar, i evidentment reconeixien tots els nominats. En aquella època el que es feia inclús un guanyador, val, tant masculí, femení, com també un guanyador d'entitats, un millor entrenador, que va ser posterior. Aquest format va durar bastants d'anys, no sé, recordo que potser uns 12 o 13 anys van durar. Vam veure que aquell format es havia esgotat una miqueta i vam passar a un format potser una mica més formal, que es feia en el teatre. Val? Vam començar amb l'època d'audiovisual i tot, aprofitant doncs, la infraestructura que tenia el teatre, ens va permetre jugar una mica amb imatges, fotografies, gravacions, etc. Aquest format va durar també els seus anys, val? I finalment, fa 3 anys, es va decidir un canvi de format. Tenint en compte que els formats, i em repeteixo molt, no?, la paraula format, tenen una durabilitat, un esgotament. La gent, si no hi ha canvis, diu, ostres, sempre el mateix, sempre el mateix. Llavors, amb l'Olivier, el cap d'àrea, que va assumir quan en Josep Masgrau es va jubilar, diu, jo vull fer un canvi. I comencem a pensar i a plantejar una mica, doncs, què podem fer? Ell, per exemple, l'Olivier, tenia molt clar que tenien que anar a les instal·lacions esportives. Ja que és la Festa de l'Esport, ho hem de fer en una instal·lació esportiva. I, bueno, van començar a li donar voltes i fa 3 anys que ho estem fent aquí al pavelló. Allà un acte, doncs, que també fem com una espècie de sopar i tal, amb un gran escenari. Comencem a treballar amb jocs de llums, sons, etc. I és aquest tercer format que veurem el temps que dura.
2: Doncs les declaracions de l'Albert Anglada, a qui agraïm doncs, la seva implicació durant aquests anys. No ha sigut, no s'està curant, Albert, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I res, molt breument, per acabar, quin desig tindries per aquesta Festa de l'Esport com anés de cara als propers anys?
3: Que la gaudís, que hi participés, que els clubs, les entitats i els esportistes, és la seva festa. Se la sentin seva, se l'estimin i se l'apreciïn. Per nosaltres, els organitzadors de l'àrea d'esport, no hi ha millor reconeixement que les entitats i els esportistes acudeixin en aquesta festa.
2: Doncs queda dit, les intervencions doncs, de l'Albert Anglada, diguem-ne que ha fet, jo crec, un bon balanç històric, Ferran, del que ha sigut aquesta festa de l'esport. Agraïm moltíssim. I aquí es veu l'èxit, per tant, qui vulgui encara pot baixar en el pavelló de patinatge. I, Ferran, això està a punt de començar, no?
1: Exacte. Avui un dels noms, gràcies, Albert Anglada,
2: gràcies,
1: per,
2: Albert.
1: Doncs, per no, aquesta introducció, avui un dels noms destacats és el de Josep Masgrau. Qui va ser, qui és, no? Quin va ser el seu paper en el món de l'esport a Palafrugell?
2: Josep Masgrau ha estat gerent des de fa molts anys. No m'atreviria a dir quants anys, perquè, entre altres coses, he dit 40 anys a l'Albert i no eren 40 anys, però sí que en Josep ha estat, doncs, ja és història viva. Ara ho veiem assegut a la taula aquí, que està més proper a l'escenari. Ha estat, ja ha sigut, ja és història viva de l'esport de Palafrugell. Ha sigut el gerent, el gestor, diguem-ne, d'aquestes instal·lacions, tenint en compte l'àrea d'esports, que abans deia Patronat d'Esports, IMEP, Institut Municipal d'Esports, després Àrea d'Esports, i jo crec que aquestes instal·lacions, l'èxit esportiu s'explica en part de gràcies a ell, per tant, el fet que avui hi hagi tants de clubs, hi hagi tants esportistes, doncs en molt bona part també és gràcies doncs, a aquesta gestió que moltes vegades no es veu des de fora, però que des de dins d'un ajuntament, i Ferran, doncs ja ho saps també com a part de l'ajuntament, i ho sabem, és important qui sigui, és imprescindible, a part de tota la gent doncs, que treballa el dia a dia, com l'Albert, també a l'àrea d'esports, ara comandada doncs, per Olivia Lanz, i que fa molt bona feina i que creiem que cal reconèixer aquesta feina.
1: Josep Masgrau serà qui rebrà la medalla, però també reconeixerà el Bàsquet Club Palafrugell perquè celebra 50 anys.
2: 50 anys, està dit aviat, no?
1: No són pas pocs.
2: No són
1: pocs. És una efemèride doncs, que també estan celebrant aquest any amb diverses activitats i avui doncs, també rebran aquest reconeixement.
2: Hem tingut el bàsquet, hem tingut l'agrupació excursionista, fa poquet també varen tenir l'hoquei, varen tenir me'n recordaré, l'handbol, d'aquí pot tenir el patinatge, per tant, les entitats són vives, van complint anys, avui els tenim aquí a la taula i... Ferran.
1: Sí, començarà en breus, ara quan...
4: Comença la Festa de l'Esport 2026 amb l'entrada de les persones que aquesta nit seran reconegudes.
1: Doncs ara, tot comença ja la Festa de l'Esport, en aquest cas, doncs, amb la 41a edició, com us dèiem, i que precisament doncs, arribaran ja els diferents esportistes, com podeu sentir doncs, amb la música de fons que faran, entraran doncs, aquí per una passarel·la, doncs, aquesta passarel·la vermella.

0: Que... Ara, doncs, cada un dels esportistes també va agafant el seu lloc aquí al pavelló. Per qui doncs, no ho està veient, no, per qui ens està escoltant, doncs, s'ha instal·lat el pavelló de patinatge, diferents taules rodones, que és on hi ha doncs, tant esportistes com les diferents autoritats que estan aquí asseguts tots. Abans s'ha fet aquest pica-pica amb aquest nou format que ens explicava l'Albert Anglada, no? Un format diferent i que, per tant, doncs, és, no veure taules rodones aquí és poc freqüent. Sentim ja David Galceran.
1: Festa de l'esport de Palafrugell. Una festa que aquest any arriba a la 41a edició. Un any més ens trobem aquí per celebrar plegats l'esport del nostre municipi. La Festa de l'Esport és una ocasió per visualitzar l'esperit que uneix a tots els clubs i també disciplines de la nostra vila. És el moment de reconèixer com cal la feina constant i incansable de totes les persones que dia rere dia feu possible aquest dinamisme esportiu. Esportistes, entrenadors, entrenadores, famílies, directives, voluntariat. Gràcies. Un fort aplaudiment per tots vosaltres. Gràcies, de veritat. Aquesta festa és una iniciativa de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell que ha treballat amb moltíssima il·lusió per fer d'aquesta una celebració també molt especial. Per donar l'inici institucional, cedia la paraula al regidor d'esports, el senyor Isidre Atenas.

0: Hola, bona nit a tothom. Senyor director dels Serveis Territorials d'Esports de la Generalitat, senyor Narcís Casases, il·lustríssima alcaldessa de Palafrugell, senyora Laura Millán, presidents dels clubs, membres de les juntes directives, entrenadors, jugadors, pares, familiars, benvinguts a la festa de l'esport de Palafrugell i moltes gràcies per ser aquí. Sense vosaltres això no seria possible. L'Ajuntament col·laborem amb el que podem, ja ho sabeu. També sabem que quedem curts, però bueno, aquí tenim l'alcaldessa, que quan pugi li demaneu més subvenció. Eh? Jo ja agafo l'encàrrec de que us ajudarem el que puguem. Palafrugell té una gran sort. Jo tinc la sort de ser regidor d'uns clubs que tenen uns presidents, unes juntes directives que treballen el que no està escrit. O sigui, és un verdader miracle que tinguem l'esport que tenim i la gent que treballa tan i tan bé i gratuïtament i altruistament per l'esport de Palafrugell. I no vull fer distincions de ningú, però penseu que tenim molts clubs i clubs que fan una feinada increïble. Tenim la base, importantíssim la base, i després tenim la paritat. Cada cop hi ha més nenes, cada cop tenim més entrenadors que tenen cafè, que tenen estudis universitaris, i això va unit amb la cultura que necessitem. Necessitem gent que formin esportivament i també culturalment bé la gent, els jugadors. I per això dono les gràcies, ja dic, a totes les, sobretot als presidents, juntes directives i col·laboradors, perquè sense ells Palafrugell tindria un esport molt diferent. Gràcies a tots vosaltres, benvinguts, i espereu que tot que tothom quedi content amb els regals tan macos que us farem. Gràcies a tothom.
1: Ja pots... Sí. Gràcies, regidor. Convidem a estar una estona més còmoda aquí a les taules presidencials. Després ho recuperarem aquí a l'escenari. Bé, ens ho deia l'Isidre, avui estem envoltats de representants institucionals, també representació esportiva, contem amb autoritats també esportives i a continuació escoltarem el director dels Serveis Territorials d'Esports a Girona, el senyor Narcís Casassa.
2: Bé, bona nit, alcaldessa, regidor d'Esports, regidores, regidors de l'Ajuntament, amigues i amics, en primer lloc, donar-vos les gràcies per convidar-nos a participar en aquesta vetllada, en aquesta festa de l'esport. Traslladar-vos una salutació del conseller d'Esports, en Berni Álvarez, que, com ell insisteix, els esportistes, els practicants de l'esport, han d'estar en el centre de l'atenció de totes les polítiques esportives. I això penso que és el que fa l'Ajuntament de Palafrugell, aquesta aposta per l'esport. La diversitat, la quantitat d'esports que esteu representats en la festa d'avui n'és una bona mostra i és un acte de generositat de l'Ajuntament a totes les entitats, a tots els esportistes, per l'esforç, pel compromís, i un acte de generositat de les entitats, dels esportistes, cap al municipi, per posar en valor aquest patrimoni fantàstic que tenim, patrimoni esportiu, patrimoni natural, teniu un entorn fantàstic i envejable, i això el que fa és reforçar, jo des de la Generalitat de Catalunya i crec fermament, l'aposta i el paper important que fa que tenen els ajuntaments en l'esport d'aquest país, com es demostra en el cas de l'Ajuntament de Palafrugell. Penso que és un dels pilars fonamentals perquè l'esport pugui avançar al costat de les entitats esportives, de les federacions. I això és el que des del govern volem donar suport amb el pla de xoc per millora d'instal·lacions esportives, el pla de la prescripció esportiva, i al final tot això ens porta a que l'esport ha de ser un bé essencial. Tothom ha de tenir facilitats i oportunitats d'accedir a la pràctica esportiva i una pràctica de l'activitat física, i per això és el que estem treballant. I ja per acabar, voldria felicitar els guardonats i, si em permeteu una petita llicència, estic molt content de participar en un acte que es farà un reconeixement amb un amic i un company de professió que és en Pep Masgrau, que em fa especialment molta atenció perquè portem molts i molts anys treballant en gestió esportiva i treballant per l'esport. I després ja l'última llicència, sóc home del món de l'handbol, doncs estic molt content que aquest any l'handbol Garbí hagi assolit l'anhelat ascens a primera divisió. Per tant, moltes felicitats i que vagi molt bé la vetllada.
1: Narcís, us convido a quedar-vos aquí a l'escenari, també. I demanarem també que ens acompanyin l'alcaldessa de Palafrugell i altra vegada el regidor d'Esports, perquè procedirem a fer el lliurament de la medalla de l'Esport de Palafrugell 2026.

Avui reconeixem la trajectòria d'una persona que ha estat fonamental per entendre l'evolució de l'esport del nostre municipi durant les darreres 4 dècades. La medalla de l'Esport 2026 és concedida en reconeixement a la seva dedicació, compromís i tasca exemplar al servei de l'esport local. Llicenciada en Educació Física per l'INEF de Barcelona, va incorporar-se a l'Ajuntament de Palafrugell l'any 1985, només 24 anys, iniciant així una trajectòria professional que s'allargaria durant gairebé 39 anys al capdavant de l'àrea d'esports. Durant aquest període ha estat testimoni protagonista directe de la transformació esportiva de Palafrugell. Sota la seva direcció tècnica, el municipi ha consolidat i ampliat la xarxa d'equipaments esportius, convertint-se en una referència a la comarca del Baix Empordà. Però la seva tasca ha anat molt més enllà de la gestió d'instal·lacions, ha treballat també en equip per fer esport una eina educativa, social i de cohesió, impulsant programes adreçats a totes les edats, fomentant els hàbits saludables, donant suport constant als clubs i entitats, promovent els valors formatius de l'activitat física. Aquesta és la filosofia que ha quedat reflectida durant tots aquests anys en les línies estratègiques de l'àrea d'esports que va dirigir. Per la seva dedicació durant gairebé 4 dècades, per la seva contribució decisiva al desenvolupament de l'esport de Palafrugell i per haver convertit l'activitat física en un element essencial de la vida social del municipi, es concedeix la medalla de l'Esport 2026 a Josep Masgrau Ponsatí.

0: Moltes gràcies, Narcís, Laura i Isidre. Us convidem a recuperar els vostres llocs i amb en Josep ens quedarem aquí a l'escenari conversant també una estona sobre aquesta trajectòria i sobretot aquesta medalla que acaba de reconèixer. Josep, primer bona nit. Enhorabona, sobretot, per aquesta merescuda medalla. No sé si un mateix és prou conscient, no?, quan vas treballant en el dia a dia, però quan veus tota aquesta trajectòria, com mires enrere, què penses ara?
1: Hosti, que m'he fet gran. M'he fet gran. Parlava i la veritat és que no m'identificava amb la persona de la qual estava fent referència, no? Han passat, és veritat, molts anys des d'aquell moment, des de l'any 84, que recordo el pavelló poliesportiu amb un despatx petit, una taula molt gran i un bolígraf de colors, d'aquells que tenies aquelles mines de colors, i tres o quatre folis, i l'encàrrec del regidor que hi havia en aquell moment, que era el Josep Esteve, i que em va dir, comença a treballar. I clar, em vaig trobar amb un buit, no saber ben bé què hauria de fer, no? Però bueno, a partir d'aquí vaig començar a veure que Palafrugell és un poble que té una xarxa d'associacions esportives, a part de les culturals, molt i molt gran, que ja en aquell moment ja hi eren, i que vull recordar també que als anys 70 varen aterrar a Palafrugell uns joves que de formació, pedagogs, psicòlegs i gent que estava vinculada al món de l'escola i que varen venir aquí a Palafrugell i que varen entendre que l'esport era una eina educativa de primer ordre. Aquestes formacions, aquestes disciplines, la pedagogia, la psicologia, formen part del que és el corpus epistemològic de l'esport. I segur que m'han deixat algun, però vull recordar el Josep Maria Mora, el Josep Maria Soler, l'Antonio Ruiz i ara se m'ha anat de la memòria, però Marcelí Got. Gent que realment varen fer que ho és un punt d'inflexió entre el que hi havia en aquell moment i la realitat que tenim ara.
0: La teva mostra, per exemple, el que dèiem a la presentació, vas entrar amb 20 i pocs anys a la part tècnica. Aquesta va ser una aposta valenta per la teva part, també per la part d'Ajuntament, però això demostra que els joves moltes vegades diuen, ostres, el fet de ser jove, la falta d'experiència no ha de ser una barrera. Jo crec que potser hi ha més coses a valorar, no?
1: Bueno, ets jove, comences a vegades amb ensaig d'error i la veritat és que, com diu el Lluís Llach, no?, en el viatge d'Itaca, que esperem que el camí sigui llarg, ple d'aventures i ple de coneixences, i realment així és la vida laboral i és la vida de tots plegats, no? I l'altre, fent la cita d'Antonio Machado, no? Caminante no hay camino, hay camino al andar. O sigui, una mica ha sigut aquesta la, jo crec que la meva vida professional.
0: Clar, veure això fa gairebé quatre dècades, doncs, que Palafrugell no tenia tota aquesta xarxa d'equipaments, no? Sabem que encara se'n poden fer molts més i hi ha necessitat per això. Però aquest camí, aquesta crescuda, veient-ho des de la perspectiva laboral, no?, de poder treballar perquè Palafrugell es nodreixi del que és una qualitat d'equipaments esportiu, ha de ser motivador de veure com va creixent i com va donant força.
1: Sí, a veure, jo crec que Palafrugell ha crescut d'una manera molt equilibrada i que un dels grans èxits que podem dir que té és que les instal·lacions esportives han anat creixent, però també han donat servei tant a entitats esportives, a l'esport escolar, a l'esport adreçat a la ciutadania, a l'esport de lleure, perquè pensa que en els barris també hi ha, que a vegades ens en descuidem, no pensem que també hi ha tota una sèrie d'instal·lacions que donen servei en aquest esport de lleure i que vertebren el territori.
0: Uh-huh. Parlem una mica també d'aquesta festa de l'esport, perquè avui ha rebut aquesta medalla de l'esport de Palafrugell, però esclar, durant molts anys vas estar parint cada any aquesta festa, que va passar per diferents formats. També, com has vist l'evolució d'aquesta festa i sobretot també com et sents ara a l'estar a l'altre costat, no? Rebent el que eren reconeixements que tu sempre preparaves.
1: Aquesta festa neix al voltant del que seria la festa, les festes de primavera, que això hi ha poca gent que ho sàpiga. Durant una sèrie de 3-4 anys es va fer allà i l'Ajuntament de Palafrugell ho va recollir i des de l'any 83, si mal no recordo, 83 es va fer la primera edició organitzada per l'Ajuntament i pràcticament fins ara, si no fos per les èpoques de Covid i alguna altra, pràcticament de manera ininterrompuda. Hi ha hagut molts formats, alguns d'ells més participatius, altres que han sigut més oficials o més ceremoniosos, però qualsevol d'ells el que ha volgut és premiar i posar en valor la tasca que estan portant a terme o que esteu portant a terme les entitats esportives de Palafrugell.
0: Uh-huh. Què t'ha portat el treballar per l'esport a nivell personal, Josep?
1: M'ha portat moltes coses, algunes de bones, altres no tant. M'ha portat tenir coneixements, he conegut molta gent, no només a nivell local, sinó a nivell territorial. M'ha portat també el goig de veure com algunes instal·lacions i alguns serveis han tirat endavant i veure que formes part d'aquest engranatge realment és impressionant. M'ha portat també tenir coneixença, tenir amistat, he fet moltes amistats i per què no dir-ho, també gent que segurament no li ha sigut del seu grat, no? Però tant uns com els altres els vull donar les gràcies perquè al final la persona que sóc ara és gràcies als que m'han estimat, els que m'han recolzat i també els que, bueno, no els hi he anat tan bé.
0: Amb això, la medalla de l'esport, ja veus que se't recorda, el teu pas ha marcat, però també m'agradaria saber la teva opinió, no? Com t'agradaria a tu que se't recordés en el món de l'esport palafrugellenc, ara que ja estàs jubilat?
1: Jo espero que se'm reconeixi, que se'm recordi com una persona propera, però que alhora ha sabut estar en el seu lloc. Per mi això és important. Estar en el teu lloc, al final he fet la meva professió, és de vegades no tenir content a tothom, a vegades tenir que oposar-te a segons quines coses, recordar quin és el camí que s'ha de portar. I fent el símil d'un camió en el qual hi ha un conductor i diguéssim la persona que va al costat, cadascú ha de fer la seva feina i ha d'estar recolzat un per l'altre. Ni el copilot ha de fer de pilot, ni el pilot ha de fer de copilot. Si no s'entenen, malament rai. Jo entenc que el pilot, en aquest cas, és el polític, que és el que ha de portar el pes i s'ha de recolzar, evidentment, del copilot.
0: Josep, reitero l'enhorabona, segur que estaríem hores i hores conversant, de ben segur que tindrem altres moments per seguir continuant aquesta conversa en algun lloc o altre. Ara sí, reiterem l'enhorabona, un fort aplaudiment, medalla de l'esport de Palafrugell 2026, Josep Masgrau. I bé, ara sí, continuarem amb el Festival de Guardons. Com sabeu, els reconeixements d'aquest any als clubs i entitats. I heu tingut un paper molt actiu i molt important a l'hora d'escollir les persones que avui seran guardonades. Us agraïm sincerament la feina feta i també el compromís amb l'esport de Palafrugell. Abans de començar a lliurar els reconeixements, us informo que a mesura que aneu pujant aquí a l'escenari, us demanarem que us quedeu aquí, perquè quan tanquem cada bloc, el que farem és la fotografia del grup d'aquesta categoria. Ara sí, per fer els lliuraments, demano que pugi a l'escenari altra vegada el regidor d'Esports, el senyor Isidre Atenas.

Ens acompanya també l'alcaldessa Laura Millán. Ells dos seran els encarregats d'anar fent els lliuraments de tots els reconeixements. En tenim una bona taula, per tant, comencem per reconèixer els mèrits dels entrenadors i entrenadores. Bàsquet Club Palafrugell. Amb 48 anys vinculats a la pràctica esportiva i 37 al nostre municipi, ha fet del minibàsquet una escola de valors. El seu mètode es resumeix en les 4 C: compromís, confiança, concentració i competitivitat. I quan tot això encaixa, arriba la cinquena C. El seu mètode es resumeix en les 4 C: compromís, confiança, concentració i competitivitat. I quan tot això encaixa, arriba la cinquena C.

Club Tenis Palafrugell. Entrenador de tenis i responsable d'equips acumula una dècada de dedicació esportiva. Aquesta temporada ha conduït l'equip a la B masculí fins al títol del Campionat de les Comarques Gironines de quarta categoria. Es reconeix la tasca de Jordi Comas Freixas.

Club Tenis Palafrugell. Amb 12 anys de trajectòria esportiva i de vinculació, el club ha liderat una temporada excel·lent als equips de pàdel, assolint 3 ascensos, el femení B a primera categoria, el masculí A a primera categoria i el masculí B a segona categoria. Per això es reconeix la tasca de Guillem Casellas Penalba.

Club amb el Garbí. Després de més de 20 anys a les banquetes, continua sent una figura clau a l'handbol local. Al capdavant del sènior femení ha consolidat l'equip a la Lliga Catalana Or durant dues temporades consecutives i ha assolit els vuitens de final de la Copa Catalana. Per això reconeix la tasca de Xevi Salvador Jaumà.

Club Hoquei Palafrugell. Amb 22 anys d'experiència esportiva i 3 temporades al club, s'ha convertit en una persona molt estimada per la seva proximitat, implicació i compromís en totes les categories, especialment la de l'Hoquei Lliga Plata. Representa la perfecció dels valors de l'hoquei palafrugellenc, per això reconeix la tasca de Mauro Elia Rabiti.

Continuem amb el Futbol Club Palafrugell. Entrenador de l'Alaví S.U. destaca pel seu profund respecte envers els rivals i jugadors, transmetent sempre esportivitat dins i fora del camp. La seva manera de treballar, basada en l'escolta activa i la confiança en els seus futbolistes, el converteix en un referent. L'esforç i el sacrifici són pilars essencials en el seu dia a dia. Es reconeix la tasca de Paco Molina Gómez.

Moltes gràcies a tots, de veritat, felicitats per tota la tasca. Passarem ara a lliurar els reconeixements a esportistes infantils o sub-15. Comencem. Club Tenis Palafrugell. Jugador de pàdel de categoria sub-15 és un exemple de progressió i constància. Vinculat al club des de fa anys, ha experimentat una gran evolució esportiva i aquesta temporada s'ha proclamat campió del torneig Festes de Primavera. Per això reconeix la tasca d'Eric Bernal Robles.

Club Tenis Palafrugell. Tot i competir en una categoria superior a la que li correspon per edat, ha contribuït decisivament a mantenir la categoria de l'equip infantil femení de tenis, demostrant talent, esforç i maduresa competitiva. Per això es reconeix aquesta nit la tasca de Lucía Barea Gallego.

Club Tenis Palafrugell. Jugador compromès i molt implicat amb el seu equip, ha contribuït a la consecució del campionat de les comarques gironines amb l'Alaví masculí i la classificació per al campionat de Catalunya. Es reconeix la tasca de Max Fernández Toroc.

Club Handbol Garbí. Jugador de categoria cadet, destaca pel seu rendiment esportiu com per la seva implicació en el club. Convocat amb la selecció catalana d'handbol platja, classificat per als quarts de final de la Copa Catalana i entrenador dels equips benjamins, és un exemple de compromís i dedicació. Es reconeix la tasca de Max Golobczyk Carrasco.

Club Tenis Llafranc, referent per a les jugadores més joves i molt implicada en la vida social del club, ha completat una temporada destacada amb presència als quarts de final dels campionats d'Espanya i també de Catalunya, participació al Màster Nacional Infantil i una final a la Babolat Cup. Es reconeix la tasca de Gina Rius Bertran.

Continuem. Club Tenis Llafranc. Líder de l'equip a la vi masculí i suport constant per als equips superiors, combina resultats esportius amb una gran implicació en la vida social del club. Aquesta temporada ha estat campió social a la vi, ha contribuït al cinquè lloc de la Lliga Catalana per equips. Per això es reconeix la tasca d'Eric Casas Fernández.

Futbol Club Palafrugell. Va començar l'escoleta l'any 2021. Tot i la seva curta edat, és un exemple d'esportista amb uns valors i una actitud exemplars. Actualment és el capità del Benjamí de preferent i també ha ajudat altres equips de més edat durant la temporada, mostrant sempre una bona predisposició a ajudar qualsevol company. Per això reconeix la tasca de Briel Zabala García.

Moltes gràcies i felicitats. Passarem ara al lliurament dels reconeixements a esportistes d'esports individuals. Club Atlètic Palafrugell. Tot i la seva recent incorporació, ha entès perfectament la filosofia del club i ja s'ha convertit en una de les seves grans referents. Sotscampiona gironina absoluta d'heptatló i líder dels rànquings interns en diverses disciplines, representa l'esforç i la versatilitat atlètica. Per això reconeix la tasca de Laura Estanyol Carrion.

Club Atlètic Palafrugell. Després de créixer esportivament, el club s'ha consolidat com una de les grans promeses de l'atletisme local. Especialista en javelina, ha superat registres històrics de l'entitat i ja ocupa una posició destacada entre les millors marques de tots els temps. Per això, i molt més, es reconeix la tasca de Sal Moret Sagsalà.

Gimnàstica rítmica Palafrugell. Des dels 5 anys forma part del club i ha fet de la constància una de les seves principals virtuts. Aquesta temporada ha assolit el subcampionat de Catalunya de nivell 5 en categoria sènior i la primera posició a la jornada comarcal, combinant una trajectòria exemplar. Es reconeix la tasca de Clara López Marca.

Gimnàstica rítmica Palafrugell. La seva evolució constant, el compromís i la passió per la gimnàstica l'han convertida en una de les esportistes més destacades del club. Aquesta temporada ha estat tercera al Campionat de Catalunya de nivell 6 en categoria júnior i primera classificada a la jornada comarcal. Per això es reconeix la tasca de Daniela Guzmán Páez.

Moltes gràcies i sobretot felicitats. Canviem de categoria, passem als reconeixements als esportistes d'esports col·lectius i comencem amb Bàsquet Club Palafrugell. Jugadora del júnior femení, destaca per la seva qualitat tècnica, la capacitat anotadora i una excel·lent lectura del joc, amb recursos per generar avantatges tant per a ella com per a les seves companyes. És una peça determinant dins i fora de la pista. Es reconeix la tasca de Júlia Olivet Agustí.

Club Tenis Palafrugell. Capitana del primer equip femení de pàdel, ha estat una de les protagonistes de l'ascens a segona categoria i ascens a la primera lliga femenina. Per això i molt més, es reconeix la tasca de Georgina Ferrer Jiménez Coral.

Continuem amb el club Handbol Garbí. Jugadora del sènior femení, ha contribuït de manera decisiva als èxits dels dos equips del club, participant tant en l'ascens a Lliga Argent del sènior B com en la permanència del sènior A a la Lliga Or. Per tant, es reconeix la tasca de Carla Segura Brancós.

club amb el Garbí. Porter del sènior masculí ha estat una peça clau en l'ascens de l'equip a categoria nacional. La seva regularitat, compromís, capacitat de resposta en moments determinats i lideratge dins del vestidor el converteixen en un referent per a l'equip. Es reconeix la tasca de Pau Carbó Juscafresa i recull el guardó l'Oriol en nom d'en Pau.

Club Hoquei Palafrugell, jugador de categoria júnior, ha viscut una temporada plena d'emocions. Campió de la Copa Catalana, va debutar a l'Hoquei Lliga Plata marcant un gol de falta directa en el seu primer partit. Enhorabona. Un exemple de talent i superació davant les adversitats. Per això es reconeix la tasca de Víctor Reig Rocha.

Futbol Club Palafrugell. Jugador del primer equip, és un exemple d'intel·ligència tàctica i compromís al mig del camp. El seu esforç constant i la seva capacitat de treball el converteixen en una peça clau a l'equip. Exercint com a líder silenciós, suma des del respecte i l'esforç. Tot i la seva joventut, demostra una gran maduresa dins el terreny de joc. Per això i molt més, es reconeix la tasca de Sergio Guzmán Páez.

recullen el guardó en representació. Futbol Club Palafrugell, jugadora que destaca pel seu compromís, entrega i companyerisme, sempre disposada a adaptar-se a les necessitats de l'equip, ja sigui com a jugadora de camp o com a portera, demostrant una gran generositat i responsabilitat. El seu suport incondicional a les companyes i la implicació constant la converteixen en una peça molt valuosa dins el sènior femení. Es reconeix la tasca de Diana Maria Eres.

Felicitats a tots i a totes. I aprofito aquest moment també per saludar tota la gent que ens està seguint en directe a través de Ràdio Palafrugell i tota la gent que us trobeu aquí al pavelló de patinatge. Sapigueu que tot el que és aquesta festa de l'esport podreu recuperar-ho en els canals de Ràdio Palafrugell per recordar els millors moments. A continuació, seguim i ho fem amb els reconeixements a clubs i entitats que mereixen distincions especials per les seves fites esportives. Com és el cas de l'equip femení cadet de futbol Club Palafrugell, que van ser campiones de la Copa Catalana.

Felicitats, noies. Us convidem a quedar-vos aquí dalt, perquè també farem després la fotografia de tot el grup. Sí? O una representant, si es vol quedar, aquí dalt per fer la fotografia. Doncs continuarem amb una altra entitat que es vol distingir i concretament és el Club Vela Calella per l'organització de l'Eurilka Master. Els hi farem arribar, lògicament, el merescut trofeu i continuem, doncs, amb el Club Nàutic Tamariu en reconeixement per l'organització de les 20 edicions de patí de vela.

0: I també volem distingir el Club Tenis Llafranc pel Campionat de Catalunya de l'equip infantil masculí en divisió d'argent.
1: Aquí vull fer un petit incís, perquè el Tenis Llafranc va quedar campió de Catalunya guanyant el Real Club Tenis Barcelona a Barcelona.

Doncs amb aquest lliurament farem aquesta fotografia de grup per tancar aquest bloc. I demanarem també a una persona representant del Futbol Club Palafrugell, també que heu rebut la distinció de l'equip femení, si us plau, si voleu pujar per fer aquesta fotografia conjunta.

Benarabona i moltes gràcies per tota aquesta feina que feu les vostres entitats i clubs. Bé, avui, a part de les categories esportives que es vinculen habitualment cada any en aquesta festa, també es vol fer reconeixement a tres persones esportistes palafrugellenques que destaquen i molt en els seus respectius esports. Comencem. Amb només 12 anys, aquest jove esportista ha protagonitzat una temporada 2025 extraordinària en el món del kàrting, consolidant-se en una de les grans promeses del motor. Durant aquesta temporada ha assolit el títol de campió d'Espanya de kàrting en la categoria mini. Aquest èxit s'hi suma la consecució de la tercera posició en el campionat de València, així com una destacada vuitena posició en el campionat del món. Aquests resultats són fruit del seu talent, esforç, constància i capacitat de superació i els situen en les joves promeses més destacades del kàrting tant a nivell estatal com a nivell internacional. Per la brillant temporada realitzada i pels èxits esportius aconseguits durant l'any 2025, rep el reconeixement especial de la Festa de l'Esport de Palafrugell a Max Cruz Sánchez.

Amb 18 anys, aquesta ciclista s'ha consolidat com una de les grans promeses del ciclista en pista estatal, destacant especialment en les disciplines d'Òmnium, Madison, Eliminació i Keirin en categoria júnior. La temporada ha estat marcada per uns resultats excepcionals als campionats d'Espanya de pista, on ha aconseguit proclamar-se campiona d'Espanya en quatre especialitats, demostrant així la seva polivalència, qualitat tècnica i capacitat competitiva al màxim nivell. Entre aquests èxits destaquen dos títols estatals en les proves d'Òmnium i Madison. Com a corredora del Mirat Team, continua una trajectòria esportiva ascendent que la situa entre les ciclistes amb més projecció del panorama estatal, convertint-se en un referent per les noves generacions d'esportistes. Per la seva excel·lent temporada, pels títols aconseguits i per representar amb orgull l'esport local arreu del país, rep el reconeixement especial de la Festa de l'Esport de Palafrugell, l'Adriana Vargas Sunyer. Està l'Adriana, està competint en aquests moments, però recull el guardó la seva mare en representació seva, però des d'aquí l'enhorabona, Adriana, per tota aquesta projecció i futur en el món del ciclisme. En reconeixement a la seva excel·lent trajectòria esportiva i els èxits assolits com a jugador cadet d'handbol del Futbol Club Barcelona des de fa quatre temporades, després d'haver iniciat la seva formació esportiva al planter del Club Handbol Garbí, la seva constància, esforç i compromís i passió per aquest esport l'han portat a obtenir resultats d'alt nivell. Sots campió de Catalunya, campió d'Espanya amb la selecció catalana i recentment campió de la Copa del Rei. Aquests mèrits posen en valor tant el seu talent com la feina desenvolupada durant anys, esdevenint un exemple per als joves esportistes i un orgull per l'handbol de casa nostra. Per la seva brillant trajectòria esportiva i per projectar els valors de l'esport i de la formació base, li has atorgat aquest merescut reconeixement a Roger Fernández Reixach.

ho hem dit, del Barça. Enhorabona, procedirem també a fer la fotografia d'aquest bloc.

L'enhorabona i molts més èxits que de ben segur tindrem i tindreu per endavant, sens dubte. Ara volem conèixer i reconèixer una entitat que forma part de la història esportiva del nostre municipi, que aquest any celebra ni més ni menys que 50 anys. És mereixedor d'aquest reconeixement especial per haver consolidat durant 5 dècades un projecte esportiu arrelat al municipi, sostingut per la implicació constant de moltes generacions. Al llarg de tots aquests anys, el club ha esdevingut un espai de formació, convivència, on els esportistes, tècnics, directius, famílies i afició han fet possible una trajectòria marcada pel compromís col·lectiu i la continuïtat. La seva evolució és el resultat d'un esforç compartit que han sabut mantenir viva amb la il·lusió pel bàsquet. Més enllà dels resultats esportius, l'entitat també ha tingut un paper destacat en la seva transmissió dels valors, com el treball en equip, la constància, la convivència, el respecte, contribuint així de manera significativa a la cohesió social i la vida comunitària a Palafrugell. Per la seva trajectòria sostinguda en el temps, pel seu impacte en la formació de persones, és digne d'aquest reconeixement especial el Bàsquet Club Palafrugell.

0: D'enhorabona per tots aquests anys, per tots els èxits i per tots els anys que vindran i la feina que de ben segur seguireu fent. Abans de continuar, us informo que en finalitzar l'acte farem la fotografia amb totes les persones i clubs que heu estat guardonats. Per tant, us convidarem a pujar aquí a l'escenari. Per tant, aguanteu un moment més la respiració, perquè els propers minuts escoltarem les paraules que us vol dedicar l'alcaldessa de Palafrugell en nom de l'Ajuntament. Escoltem, doncs, la il·lustríssima senyora Laura Millán.
1: Bé, bon vespre a tots. Gràcies al director dels Serveis Territorials d'Esports de Girona per acompanyar-nos, que sé que avui sempre ho fa molt de gust, però avui especialment per acompanyar el seu amic. Regidors que ens acompanyeu també, que aquests premis doncs, els ha donat tot l'Ajuntament i tot el plenari, per tant també gràcies per ser aquí. Sobretot als membres de les juntes directives i a tota la comunitat esportiva de Palafrugell. Molt bona nit a tots, espero que hagueu passat i hagueu tingut un molt bon sopar i acabeu de passar una molt bona nit. La festa de l'esport és un d'aquells moments en què Palafrugell es pot mirar a si mateix i estar orgullós i dir estem fent molt bona feina i molt ben feta. Avui hem vist esportistes molt joves, que a mi m'ha fet molta il·lusió, esportistes amb trajectòria, entrenadors i entrenadores, clubs, famílies, que també els acompanyeu, i entitats que dediqueu moltes hores a fer possible una realitat esportiva que és molt viva en el nostre municipi. Aquesta neix dels entrenaments de cada setmana, dels desplaçaments que feu moltes vegades fins i tot fora de Catalunya, dels partits, de les competicions, de les reunions, de les juntes, de les famílies que acompanyen els nois i noies i de les persones que hi són sempre, encara que moltes vegades no surten a cap fotografia. Per això, avui vull començar felicitant totes les persones guardonades. Cada reconeixement dels que hem fet avui explica una història d'esforç, de constància i de compromís. Històries diferents, però totes importants per poder entendre l'esport a Palafrugell. Vull fer una menció especial en Josep Masgrau, medalla de l'esport d'aquest any. En Josep forma part de la història esportiva de Palafrugell. Durant gairebé 4 dècades ha treballat des de l'Ajuntament perquè l'esport tingués estructura, espais, activitat i mirada de futur. I no seríem aquí si no fos en part per la seva feina. La seva feina ha estat sovint molt discreta, però ha deixat una empremta en tots els clubs, en els equipaments i en moltes generacions d'esportistes. Gràcies, Josep, per aquesta dedicació i esperem tenir-te sempre a prop, segur que des de l'àrea doncs, també alguna trucada et fan sovint. També vull felicitar el Bàsquet Club Palafrugell pels seus 50 anys. Mig segle d'un club vol dir moltes persones, moltes temporades, moltes famílies, molts aprenentatges. El bàsquet ha format part de la vida esportiva del municipi i avui és just reconèixer tota aquesta trajectòria i la que està per venir. Crec que com a alcaldessa també em toca fer un reconeixement a les juntes directives de tots els clubs, les quals treballeu de la mà de l'Ajuntament dia a dia per millorar les vostres condicions i per fer plegats una realitat que és aquesta, la d'uns clubs que estan actius, que vinculen a molts joves i que cada vegada fan una feina més complexa, amb moltes més exigències, però que la fan amb molta i molta dedicació. L'esport de Palafrugell té força, té clubs actius i té molta demanda. I això ens obliga a treballar per donar-hi resposta. En aquest sentit, seguim treballant en la tramitació del nou pavelló. Ho parlàvem abans amb en Narcís Casassa, el que s'havia arribat a fer quan no hi havia res, quan tot estava per començar. I ara sembla que tot costa molt, però és evident, ell va venir aquí amb el conseller i ho vam veure clar, vam veure la realitat de Palafrugell, aquesta necessitat de seguir creixent, de seguir incorporant noves disciplines, d'oferir més espais, més horaris, més llocs per als clubs per poder entrenar i per seguir fent gran l'esport en el nostre municipi. Ara farà uns dies que vàrem presentar els primers plànols d'aquest pavelló en els clubs esportius. Vàrem rebre les vostres demandes, opinions i expectatives i farem tot el possible per adequar-lo a les necessitats que ens vau demanar, esperant que aquest compleixi totes les expectatives que hi teniu posades. Sabem també que encara hi ha necessitats i sabem que els recursos i els tràmits ens demanen temps, però la direcció que tenim és clara, és escoltar els clubs, treballar amb rigor i avançar pas a pas. Acabo donant les gràcies a l'àrea d'esports, que avui ens han organitzat aquesta vetllada, però que fan una feina molt gran dia a dia, dinamitzant tots els equipaments, organitzant competicions, gestionant conjuntament amb totes les juntes, doncs, totes aquestes competicions esportives. A l'Isidre, el vostre regidor, el regidor d'esports, que crec que no us podria representar millor, i estigueu convençuts que lluita per vosaltres amb tot el que té perquè totes les vostres demandes estiguin escoltades, des del club d'escacs fins al club Humble Garbí, no?, que fa uns dies doncs, tenia aquesta categoria d'ascens, perquè tots pugueu fer la vostra pràctica de la manera més adequada i que us sentiu ben recolzats. Per tant, moltes gràcies a l'Isidre per tot el suport que hi dona cada dia a l'esport de Palafrugell. I també donar les gràcies, com ja he dit abans, però no voldria acabar el meu discurs sense dir-ho, als clubs, a les directives, als entrenadors, al voluntariat, a les famílies i a tots els esportistes. Moltes felicitats a tots els guardonats i molta sort en la nova temporada.
0: Fem la foto. De l'alcaldessa, ja us convideu a quedar-vos aquí, Laura. Laura, ja podes, perquè anem a fer la fotografia final, per tant, estalviàvem una baixada. També convidarem a Narcís, a l'Isidre a pujar aquí i també tota la gent que heu estat guardonada, reconeguda en aquesta nit, que ens acompanyeu aquí a l'escenari. Veig molts davantalls de manos en aquí que fan aire. Amb això acabarem amb una mica de música per refrescar l'ambient i també a la barra que venen cosetes fresquetes. Moltíssimes gràcies i sobretot que l'esport ens segueixi fent grans persones. Adéu-siau, bona nit i a reveure.
2: Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan...
3: Ara, en aquests moments, en el tram final de la 41a edició de la Festa de l'Esport, ara tots els esportistes guardonats estan pujant dalt de l'escenari per fer la fotografia final, la fotografia del grup, la fotografia doncs, que també deixarà immortalitzat aquests moments. Pau Lladó, una gala ha durat, portem una hora i quart, doncs... De...
4: Bé, el que ha de durar.
3: Sí, molt bé, no?
4: Vull dir, fantàstic.
3: Amb això, sempre ho diem, no?, la ràdio, l'esport a Palafrugell és molt viu, hi ha molta activitat, hi ha molts clubs, hi ha molts resultats. En Rafael, sabem que té molta feina cada setmana amb el Palesport, tu tens molta feina a fer entrevistes, però veient això, déu-n'hi-do, eh?
4: Home, aquesta imatge final sempre satisfà. La imatge, jo diria que és la força de les entitats esportives de Palafrugell. N'hi falten moltes, s'ha de dir, és a dir, s'ha de ser sincer, falten moltes entitats esportives. En aquí en tenim representades moltíssimes, però sí que és veritat que entenc que també amb aquest canvi de format, l'objectiu és que hi siguin totes, o que pràcticament hi siguin totes. Llavors, hem vist, i això segurament és el que dona la força també en aquest Palesport, ja tirant més cap a casa, diversos esportistes que en aquí es donen a conèixer. Hem vist karting, hem vist handbol, hem vist futbol, hem vist un escenari molt, molt, molt divers, i tenim la sort a Palafrugell que això no passa a altres pobles, que cada any, en cada gala, hi ha diversos esportistes, i això és el que fa fort i el que fa doncs, notable que l'esport de Palafrugell segueixi en vida.
3: Si vols, vés a buscar ja alguns dels protagonistes. Anem a buscar doncs, alguns dels protagonistes d'aquesta gala, perquè al final és això, no? És a dir, hi ha molta activitat. En recordem doncs, que és són uns guardons, uns premis, una nit, no?, com li vulgueu dir, que reconeixen doncs, diferents aspectes, no?, pel que fa als esports. Tenim doncs, una medalla de l'esport, que és la que ha anat per Josep Masgrau, que evidentment és la que, no?, que també doncs, és un diguem, un dels reconeixements més especials, no, d'aquesta nit també, Josep Masgrau, una persona molt vinculada a l'àrea d'esports de Palafrugell, ara ja jubilat, però ho deien, pràcticament 4 dècades al capdavant també, no, posat dins de l'àrea, no, d'esports, molts anys també doncs com a cap d'àrea, però també hem tingut, s'han reconegut els 50 anys del Bàsquet Club Palafrugell, que també doncs aquest any recordem que van organitzant altres activitats per anar no, per anar donant a conèixer l'activitat que fan, no? Com sempre doncs organitzen activitats per promoure el bàsquet, però també doncs per celebrar aquesta efemèride del mig segle. D'altra banda, també en aquesta gala s'han reconegut fites importants a entitats, o sigui, esportistes o entitats, com per exemple Adriana Vargas, Max Cruz, Roger Fernández, del Club Vela Calella, l'equip femení cadet del Futbol Club Palafrugell, el Club Tenis Llafranc o el Club Nàutic Llafranc. També s'han reconegut entrenadors i entrenadores, com per exemple Mauro Elias Rabiti, Carles Sala, Paco Molina, Jordi Comas, Guillem Casellas i Xevi Salvador. Reconeixements a esportistes a infantils o sub-15 com Briel Zavala, Gina Rius, Eric Casas, Max Fernández, Lucía Barea, Eric Bernal i Max Globgix. I també tenim, en el cas doncs, de reconeixements a esportistes d'esports individuals com Laura Estanyol, Sal Moret, Daniela Guzmán o Clara López, i reconeixements a esportistes d'esports col·lectius com Víctor Reig, Júlia Olivet, Sergio Guzmán, Diana Maria Páez, Diana Maria Heras, Maria Comas, Carla Segura o Pau Carbó. Pau, has anat ja a segrestar algú o com va això?
4: Sí, per començar sí? Entrevistarem en Josep Masgrau.
3: En Josep Masgrau, que és un dels
4: noms. Medalla de l'esport, que doncs avui podem dir-ho així, Josep, que ets el protagonista o un dels, jo crec que el protagonista d'aquesta festa de l'esport que tants anys ha estat el darrer organitzant. Josep Masgrau, bona nit.
5: Hola, molt bona nit.
4: Josep, si fa anys m'haguessin dit, ostres, entrevistarem el meu tècnic d'esports, m'has dit, hosti, no hi ha millor escenari que fer-ho possible. Com ho veus tot això, Josep?
5: Bé, una etapa bastant llarga de la meva vida i jo tampoc hauria dit mai que el meu regidor seria que m'entrevint.
4: La màgia de la ràdio, Ferran?
3: Això m'ho deies abans, sí. Que no t'ho imaginaves que l'entrevistaries.
4: No.
3: Doncs mira,
4: no.
3: Avui entrevista a la ràdio.
4: Josep, com ho veus tot això?
5: Jo, la veritat és que estic molt agraït, de veritat, perquè a part de fer ser la meva professió, l'he disfrutada i l'he disfrutat de valent. Poder formar part d'aquesta família, que és de l'esport de Palafrugell, realment és un goig. Evidentment, hi ha moments més bons, altres que no són tants, és que la vida és així. Però és un privilegi haver format part d'aquesta comunitat durant 40 anys.
4: Josep, t'han fet molt bones preguntes de part d'en David i algunes me'ls ha xavat, però està bé. Seré molt breu perquè ara ja la gent s'està despedint i d'aquests anys, de què i de qui te'n recordes?
5: Hòstia, me'n recordo de molta gent, és que els 40 anys poder-los condensar és molt i molt difícil. Me'n recordo de molta gent. Me'n recordo la primera persona que va posar els peus a la piscina municipal, la primera nedadora, que era una noia, ara hi ha una dona gran, de Begú. Me'n recordo també com a anècdota les 4.000 i pico de persones que van estar aquí en l'entrenament del Barça. Crec que és la visibilitat més grossa que hem tingut.
4: I tant.
5: Malgrat tot el que hem arribat a fer, doncs el dia que va venir el Barça aquí vàrem ser notícia a pràcticament a totes les ràdios, a tots els diaris, a les televisions, no sé. I evidentment me'n recordo de molta gent que ja no hi és. Me'n recordo d'en Quim Vancells i de moltíssima altra gent. Tinc molt bons records, la veritat. Avui aquí que hi havia el representant territorial de la Generalitat, no? que ens coneixem de fa molts anys, en Joan Godo, per mi, hòstia, a part d'un excel·lent professional, doncs un molt bon amic. O sigui, me'n recordo molt, molta gent. També me'n recordo de tu,
4: Josep, per acabar, com esperes o com imagines aquesta àrea d'esports que hem repassat, hem parlat de l'atletisme, d'en Marcelí Got, hem parlat de l'handbol, d'en Josep Maria Mora, hem parlat també del bàsquet, hem parlat de molts pioners, però jo, Ferran, també volia parlar d'en Josep com a pioner d'aquestes instal·lacions esportives que bé ja li han dit a l'entrevista, tant amb en David com a l'alcaldessa i el regidor. Com esperes que segueixi aquest any com a pioner d'aquesta gestió d'instal·lacions esportives i com creus i com desitges que aquesta àrea es desenvolupi en aquest sentit? Una pregunta del millor, no, Josep?
5: Sí, és que, cony, és molt complicat, no? Però el que jo he dit, jo crec que Palafrugell està tenint un creixement molt equilibrat i realment les necessitats es van compensant alhora que van creixent, també es van fent noves instal·lacions. I per mi és un encert la distribució que hi ha de les instal·lacions esportives en el municipi. I aquest nou complex que es farà acabarà de vertebrar doncs, a aquestes zones esportives i faran que, que el poble, que en aquest cas ja la ciutat, estigui absolutament vertebrada.
4: Josep Masgrau, tens la família aquí, no sé si en Ferran...
3: No, de fet, doncs, et deixarem ja que puguis doncs, anar a celebrar això. Moltíssimes gràcies doncs, i felicitats també doncs, per aquest reconeixement.
5: Moltes gràcies a vosaltres i per la tasca que feu. Salut i per molts anys.
4: Cuida molt, Josep.
5: Tu també.
3: Josep Masgrau, ara no sé si pots anar a aconseguir del bàsquet.
4: Sí, vaig.
3: A veure, sí, en Rafael, doncs, que va... anirà a buscar el Bàsquet Club Palafrugell perquè també recordem doncs, que també és una de les entitats que s'han reconegut amb els 50 anys que estan celebrant. Veiem doncs, que vindrà ara la presidenta de l'entitat, Esther Agustí, que precisament doncs, també ha estat l'encarregada de recollir aquest guardó i que per tant també haurem de saber a veure com han viscut això. Esther Agustí, a veure, bona nit. Sí, no, és que ja sabem que no t'agrada gaire, això.
4: Però això que estem en rigorós directe.
3: Estem en directe, sí.
6: Sí. Estic més parlant amb vosaltres que allà a dalt de l'escenari. Perquè no tenia gaire clar si hauria de parlar o no, ja està dient en Pau. Que ho he passat malament, la veritat. Però bueno, no passa res.
3: Primer de tot, felicitats, eh?
6: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Estem molt contents per aquest reconeixement i per aquests 50 anys que estem celebrant aquest any.
4: Esther Agustí, 50 anys d'aquesta entitat, tants actes, tants esdeveniments. Com estàs? Com esteu els del bàsquet?
6: Els del bàsquet estem contents. Els de la Junta estem morts.
4: Bueno, però més que us agafareu un descans i tornareu, no?
6: Sí. Ara que dius, tio, toca descansar, però hi ha la part de la comissió del 50è aniversari, però hi ha la part de la Junta del Club, o sigui que no descansarem. Però estem molt contents. Ara que ja la setmana que ve ja s'acosta la trobada del 50è aniversari amb antics jugadors, amb antics presidents, amb entrenadors... Bueno, està sent divertit perquè et poses en contacte amb la gent, no coneixes, encara no conec gent, amb Marcelí Got, que va ser el fundador del club. No el conec, ve especialment des de Mallorca per venir en aquest dinar i realment em fa il·lusió conèixer, posar-li cara. Ja tinc la cara de jove, de gran no. I coneixen-se.
4: Feia cert goig veure aquesta taula del bàsquet, que hi havia antics presidents, que hi havia una junta, i se us deia alegre, se us deia que comentàveu la jugada, que estàveu contents i contentes. Aquest 50è aniversari segurament és una continuació i és una herència de tot el que ve, però també és un punt d'inflexió per fer algun projecte en el futur que diguis, fem un salt important?
6: Salt important? Ara que... Sempre em preguntes el mateix, Pau.
4: Sempre, quines, no soc original.
6: I han passat dos mesos, no?
4: No, però ara amb els actes en dansa segurament en algun moment has dit, ostres, que bé que pinta tot això.
6: No, a veure, pinta bé. I ara, bueno.
3: A veure.
4: Pinta bé el futur
3: del bàsquet. Pinta bé, que això doncs és important, no? Al final doncs poder celebrar els 50 anys. Doncs amb molta, no?, amb aquesta energia, amb aquests actes doncs, que s'estan
4: fent. És que, Ferran, no totes les entitats hi arriben. I amb aquesta empenta, eh?
6: No hi arriben, no hi arriben. Però, bueno, nosaltres fem el que podem, esperem que tothom sigui de l'agrat, la gent que està al cas de les coses que farem les venen a fer amb ganes, i nosaltres esperem que vagin vinguent i vagin caiguent a comptagotes. Havien d'arribar abans, arribaran després, per coses que han anat passant ara de final de la temporada, que, bueno, cosetes que fan desviar una mica les dates. Però tot es farà, o sigui que a partir de tornar a l'estiu serà un avassallament de coses, espero.
4: En tot cas, multitud d'actes que tenen aquest any del bàsquet, el teu club de bàsquet, per celebrar aquest 50 aniversari i per fer aquest trampolí, no, Ferran, per seguir endavant.
3: Evidentment anirem repassant totes les activitats a mesura que es vagin apropant, ja les anirem explicant. Gràcies, Esther Agustí, presidenta, i felicitats.
6: Moltes gràcies a tots.
4: Gràcies,
6: i us esperem durant tot aquest any en tots els actes que la gent pugui venir, amb les portes obertes, a poder gaudir d'aquests moments que hi ha. Moltes gràcies.
3: I perfecte, doncs, amb aquestes paraules, doncs, anirem ja acabant el programa, Pau, perquè, sí, doncs, hem estat aquí explicant tot això. O ve el regidor... Ve el regidor d'Esports, Isidre Atenes. Bona nit.
4: Ve amb ganes de parlar.
7: Home, jo, ja, escolta, jo saps, Ràdio Palafrugell, m'enrotllo com una persiana. Però, bueno, avui estic content, eh? I avui m'hauria de poder enrotllar bé, perquè crec que ha sigut una nit rodona per l'esport de Palafrugell.
3: Una gala que suposo que ha anat de conya, no?
7: Home, jo crec que sí, però clar, tampoc puc opinar molt perquè jo estava aquí dalt i no sé, però sí, estic content sobretot perquè heu vist que hi ha molta mainada, molts nens, moltes nenes, això és molt important. Després un dia amb el grau que vaig tenir de tècnic, doncs també molt content, molt content, molt content.
4: I sí, dalt de l'escenari, ja que me l'has deixat putant parlant d'esports, s'ha parlat de subvencions, sí, s'ha parlat de pavelló. Què hi ha d'això?
7: Tot a marxa. Subvencions, jo vaig reclamant, però bueno, estem on estem. Però pavelló, sí, el pavelló, anem avançant. Els planos estan pràcticament ja decidits. Ens falta decidir una miqueta la tanca pel hockey i el terra, però al principi, dintre de poc, suposo que començarem ja a una excavadora. No em faig ni quan, perquè l'Ajuntament, ja saps tu, que no es poden posar dates. No es poden posar dates.
4: Coses de palacio,
7: sí,
4: eh?
7: Sí, ja saps tu, l'Ajuntament, no es poden posar dates. Jo el primer any deia dates i la vaig cagar sempre. Per tant, quieto callao i ja en parlarem.
3: O sigui, això n'has après, eh? Que més val no dir dates.
7: No. Jo el primer any parlava molt i després la pista d'atletisme vaig començar el primer any i vaig tardar 4 anys a fer la pista d'atletisme. Per tant, el pavelló, que és molt més gros, suposo que tardarem una miqueta més, però jo crec que el faré perquè a Palafrugell li convé un altre pavelló. Per aquesta joventut, per aquest esport que puja.
3: Doncs és això, no? El pavelló, que ens estarem pendents també d'aquesta primera excavadora, a veure si arriba aviat. Pau, no sé si vols afegir alguna cosa més.
7: Amb en Pau també hem fet esport, hem fet alguns campionats de pàdel amb un èxit total, de triomfar. Amb en Pau fent l'americana, fent l'australiana...
4: A Volta no me diu res, per jugar.
7: Ara fa dies que no dic res, perquè...
4: Te veig amb una mà aquí, què t'ha passat?
7: M'hi trencat l'escafoide, jugant a tenis.
4: Fent esport.
7: Sí, jugant a tenis.
4: Regidor d'esports fent esport.
7: Fent esport i es trenca l'escafoide. Fent alguns campionats de pàdel amb un èxit total, de triomfar. Amb en Pau fent l'americana, fent l'australiana...
4: A Volta no me diu res, per jugar.
7: Ara fa dies que no dic res, perquè...
4: Te veig amb una mà aquí, què t'ha passat?
7: M'hi trencat l'escafoide.

0: Què hi ha a les eleccions?
1: I com ho veus?
0: Bé, home, jo sóc optimista, sóc optimista, què vols que et digui?
1: No me l'agafo guant, eh? Es nota que és un bon esportista.
0: No, hi ha eleccions, jo crec que serà molt disputada, hi haurà molt repartit, però bueno, jo ja et dic, he pactat amb Junts, he pactat amb Esquerra, he pactat amb els socialistes, vull dir que tinc una molt bona opinió de tots, o sigui que el que surti, el que guanyi, serà bo per Palafrugell, segur.
2: Veus?
1: Esperem que hi hagi...
0: I si gent del poble, però encara millor, evidentment.
1: Esperem que hi hagi, si no és ell, que hi hagi un regidor d'esports amb mateix entusiasme durant anys i anys.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Cuida molt, Isidre.
0: Gràcies a Palafrugell, gràcies.
2: Doncs amb les paraules del regidor d'esports Isidre Atenes, no, amb aquest tancament, tu volies titulars, per acabar el programa?
1: Jo volia?
2: Algun titular de l'Isidre?
1: Sí, ja volien titular.
2: Però ja però no, saps que no...
1: Sap regatejar bé.
2: Sí, sí.
1: És del món del tennis, però igualment sap regatejar bé. Sap liftar bé la pilota quan toca.
2: Doncs ara sí, Pau, gràcies, Pau Lledó, doncs, per aquesta retransmissió, per aquesta estona doncs, que has estat també aquí, no?, per explicar a la gent que ens ha estat escoltant aquesta festa de l'esport, que ja pràcticament a les 11 de la nit, eh?
1: Hem dit que duraria més o menys 1 hora i 30 minuts, Ferran?
2: Sí, 1 hora i 31, portem en directe.
1: 1 hora i 31, ostres, tu, escolta'm, ho hem clavat. Si no ens hem allargat més, ha sigut perquè de veritat tot ha anat molt encaixat, ha estat molt bé. Una vegada més, reiterar, potser no és nosaltres que ho hem de dir, però tot l'equip de l'àrea d'esports, tot l'equip de l'Ajuntament, en aquí diverses àrees implicades, com han estat treballant aquesta jornada. Costa molt muntar una festa de l'esport, no és fàcil. En aquí també hi ha una petita crítica que jo vull fer, ja que aprofitant que tinc aquests micròfons, els clubs s'han d'implicar més en aquesta festa de l'esport, perquè al final també és un reconeixement propi. Costa, hi ha moltes gestions, hi ha moltes competicions al final de temporada, però al final també és un win-to-win. L'àrea guanya l'esport de Palafrugell i al final el titular i l'herència és l'esport de Palafrugell. Cada dia va més. Esperem que aquesta festa segueixi tenint èxit. Jo crec que no hi ha cap mena de dubte. I amb aquesta trobada s'acaba el Palesport de forma oficiosa d'aquesta temporada. Per tant, ara l'estiu...
2: A descansar una mica, eh?
1: A descansar una mica. Tu també, Ferran.
2: Doncs vinga, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bona nit.
1: Cuida't molt, Ferran. Bona nit.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
4: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Escoltes Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia a tothom. La Festa de l'Esport de Palafrugell reconeixerà Josep Masgrau, el Bàsquet Club Palafrugell i els èxits esportius de la temporada. De fet, serà en una 41a edició que es farà avui al vespre i que podreu escoltar en directe a Ràdio Palafrugell a partir de 9:45 amb una gala que també premiarà esportistes, equips, entrenadors i entitats pels èxits i les trajectòries d'aquesta temporada. Aquesta és una de les notícies que us explicarem avui a l'informatiu en aquest divendres 12 de juny, però també tindrem altres temes com, per exemple, que Esquerra critica la falta de manteniment de l'aparcament de la plaça Floreal i que continuï tancat. El grup també lamenta els retards de les obres d'asfaltatge i demana més recursos econòmics i humans per reforçar les festes de primavera. Tot plegat també unes notícies a les portes d'un cap de setmana en què el Museu del Suro programa una sessió d'òpera i una demostració de la Pela del Suro aquesta setmana. Avui tindrem ja l'òpera i diumenge hi haurà la demostració. I l'Arxiu Municipal de Palafrugell inaugura l'exposició Signum Notaris de Palafrugell fins al 1900, una visita que es farà demà i que forma part d'un dels treballs que també ha impulsat les autores Anna Maria Cuesta i Montse Miró. La inauguració i la visita seran demà i les entrades ja estan exaurides, però hi ha l'opció que es pugui organitzar una nova trobada. I l'Escola de Música de Palafrugell celebra el concert de final de curs aquest diumenge al migdia al Teatre Municipal. És una proposta que vol mostrar els aprenentatges de l'alumnat i tancar el curs amb una exhibició musical oberta al públic. També repassarem el

0: Altres activitats que tindrem a l'agenda cultural aquest cap de setmana, com per exemple les projeccions del Cineclub Garbí de la pel·lícula El Drama, o en esports, que el Club Handbol Garbí prepara el salt a Primera Nacional sense renunciar a la seva essència, tal com ens ha explicat el seu president, Narcís Ferrer, als nostres micròfons, que ja estan preparant la pròxima temporada amb noves exigències. I com que és divendres, també farem un cop d'ull al temps amb Josep Pasqual i també la Maria Vila.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell celebrarà la 41a Festa de l'Esport aquest divendres al Pavelló d'Hoquei i Patinatge, avui mateix. Serà una gala que tornarà a reunir el conjunt del teixit esportiu del municipi i els dos grans protagonistes d'aquesta edició seran Josep Masgrau Ponsatí i el Bàsquet Club Palafrugell. Masgrau rebrà la medalla de l'Esport en reconeixement a la seva vinculació a l'àrea d'esports de Palafrugell i a la seva trajectòria al servei de la promoció i organització de l'esport local. Es tracta d'un dels guardons més destacants d'aquesta nit. També serà especialment reconegut el Bàsquet Club Palafrugell, que arriba als 50 anys d'història esportiva. El club rebrà un homenatge pel seu paper en la formació, promoció i continuïtat del bàsquet al municipi durant mig segle. Més enllà d'aquests reconeixements principals, la gala distingirà nombrosos èxits esportius de la temporada. En l'àmbit dels resultats destacats, es reconeixerà l'equip femení cadet del Futbol Club Palafrugell, campió de la Copa Catalana, així com el Club Tenis Llafranc pel títol de campió de Catalunya infantil masculí. També es premiarà la tasca d'entitats esportives en l'organització d'esdeveniments i activitats. El Club Vela Calella serà distingit per l'organització de l'Eurilka Master, mentre que el Club Nàutic Tamariu rebrà el reconeixement per les 20 edicions del Patí de Vela, consolidat com una prova ja de referència al municipi. La Festa de l'Esport també valorarà la trajectòria d'esportistes en diferents disciplines. Rebran reconeixements Adriana Vargas Sunyer en ciclisme, Max Cruz Sánchez en karting i Roger Fernández Reixac en handbol per la seva progressió i trajectòria esportiva. En l'apartat d'entrenadors, la gala distingirà Mauro Elias Raviti, del Club Hoquei Palafrugell, Carles Sala Navarro, del Bàsquet Club Palafrugell, Paco Molina Gómez, del Futbol Club Palafrugell, Jordi Comas Freixas i Guillem Caselles Penalba, del Club Tenis Palafrugell, i Xevi Salvador Jaumà, del Club Handbol Garbí, per la seva tasca formativa i lideratge esportiu. També hi haurà reconeixements per a esportistes infantils i sub-15 amb presència de joves de futbol, tennis, pàdel i handbol que representaran els diferents clubs del municipi com el Futbol Club Palafrugell, el Club Tenis Llafranc i el Club Handbol Garbí. Finalment, la gala inclourà distincions per a esportistes d'esports individuals i col·lectius de diferents clubs i es podrà seguir en una retransmissió en directe de Ràdio Palafrugell avui a partir de 2:15 de la nit. Podeu també consultar també la resta de persones que seran reconegudes en aquesta gala, per exemple, esportistes individuals. Tenim Laura Estanyol Carrión, Sal Moret, Daniela Guzmán o Clara López. En esports col·lectius també tenim Víctor Reig, Júlia Olivet, Sergio Guzmán, Diana Maria Eres, Maria Comas, Carla Segura i Pau Carbó. En tot plegat, també els esportistes d'infantil o sub-15, Briel Zavala, Gina Rius, Eric Casas, Max Fernández, Lucía Barea, Eric Bernal o Max Globukic, que precisament també formen part d'aquests reconeixements, i tota la llista extensa la teniu a radiopalafrugell.cat en aquesta gala que recordem que avui podreu seguir en directe a Ràdio Palafrugell. I ara canviem de tema, és 1:06, i Esquerra Republicana ha criticat que encara no s'hagi obert l'aparcament de la plaça de Floreal al costat de l'Avinguda d'Espanya. El portaveu del grup, Marc Casanovas, també ha criticat la manca de manteniment de la vegetació i considera que dona una imatge descuidada de Palafrugell. Són declaracions a l'esmorzar d'aquests micròfons.
1: Fa, jo diria que 3 mesos que es va acabar i que no s'obre. Però és que no només que no s'obre, que qualsevol persona que passi per l'Avinguda d'Espanya veurà que tota la jardineria està feta un cristo. De fet, el que passa és que no hi ha cap tipus de manteniment. Hi ha uns matolls, diguéssim, unes males herbes, que no m'agrada dir males herbes, jo que sóc del gremi, però unes males herbes que són ja tan altes com els arbres que s'acaben de plantar.
0: Els republicans també critiquen que encara no s'hagi trobat una solució giratori de l'Avinguda d'Espanya per corregir-ho durant la tercera fase de les obres.
1: Jo penso que l'ideal hagués estat que hi hagués estat estudiat, que fins i tot amb una obra a part, que poder fins i tot hagués pogut fer una part de la brigada municipal o contractar una petita obra a part a través d'un contracte menor d'uns 40.000 euros en funció de la importància de l'obra i solucionar una part d'això, no?
0: A més, Esquerra denuncia els endarreriments en les obres d'asfaltatge que s'han prolongat més del previst. Les demores, segons el grup, han afectat tant la mobilitat com la imatge d'una de les principals vies de Palafrugell. I d'altra banda, Casanovas també ha reclamat més recursos per les festes de primavera, tant econòmics com humans. Ha destacat la implicació de les entitats i el personal de l'Ajuntament, però defensa que cal protegir més una de les celebracions amb més participació ciutadana.
1: El que falta són recursos. O sigui, el que ens falta són diners. Les festes de primavera falten diners. I hem de posar diners, tu. És la festa més nostrada, és la festa més autèntica, que ens diferencia. A més, més participativa, no? I jo cada vegada veig més clar... Jo veig que està reflotant les festes de primavera i això em fa molta il·lusió, però veig més clar que és una festa que la fem per la gent que viu aquí. I això encara m'agrada més. I, per tant, hem de posar-hi més recursos.
0: El portaveu republicà insisteix a reforçar el suport a les festes per garantir-ne el caràcter popular.

0: I hem de fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats que tindrem per aquests pròxims dies, perquè avui al Museu del Suro ja comença amb les activitats d'aquest cap de setmana. De fet, avui a les 6 tindrem una nova edició de l'Òpera al Museu, que és una activitat que inclou la projecció del 62è concert audiovisual d'òpera dedicat a Don Giovanni de Mozart i organitzat conjuntament amb la secció del Centre Fraternal. Així ho va explicar Helena Ferrer del Museu del Suro.
1: La presentació anirà a càrrec de Xavier Pujol Massana i és una activitat gratuïta i oberta a tothom, organitzada pels Amics de l'Òpera de Palafrugell.
0: I la segona proposta arribarà diumenge a les 10 del matí amb La Pela del Suro, un viatge de l'arbre al tap. L'activitat inclou una demostració de La Pela de Suro a Palafrugell i un taller amb el material extret de l'arbre.
1: La primera de les matinals sureres d'aquest any, amb les quals, durant els mesos de juny i juliol, podreu descobrir aquest ofici únic i veureu una demostració en directe a La Pela del Suro i un taller amb el suro extret de l'arbre.
0: L'activitat val 6 euros en els adults i 3 per als participants d'entre 7 i 16 anys. Això sí, és gratuït per als passaports Adonauta, pels usuaris del passaport, que són doncs, per als infants també de fins a 6 anys i per les persones amb discapacitat. El punt de trobada serà la plaça Joan Coromines de Palafrugell, davant del Centre d'Atenció Primària, al CAP, i cal inscriure's abans per telèfon o WhatsApp al Museu del Suro. Recordem que teniu les dades de contacte a radiopalafrugell.cat.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: L'Arxiu Municipal de Palafrugell inaugurarà l'exposició Signum, notaris de Palafrugell fins al 1900, demà. A partir de diversos arxius, en reuneix una selecció de signatures notarials i documents originals que permeten contextualitzar l'evolució de la pràctica notarial al llarg dels segles. Forma part dels actes de la Setmana Internacional dels Arxius i comptarà amb una visita guiada demà a les 12 del migdia a l'arxiu. És un treball d'Anna Maria Cuesta i Montse Miró a partir de documentació procedent de diversos arxius, entre els quals hi ha el de Palafrugell, l'Arxiu Històric de Girona i diferents fons privats. Les inscripcions de demà ja estan tancades, però hi ha l'opció de fer una llista d'espera per una nova edició. Ho ha explicat Montse Miró i l'arxiver Jordi Gaig al podcast Memòria.
3: La gent que vingui podrà veure els pergamins i els documents que hi ha antics dipositats i que conserven en l'arxiu.
4: I també els vostres, els
3: I
4: de la casa.
3: I algunes coses que hem portat nosaltres de la casa Pauplana a Bruguerol.
4: Tenim unes vitrines muntades on hi ha els documents aquests més de la col·lecció Frigolet.
3: Sí, coses d'escrivania i coses antigues que hem anat conservant. I llibres, de l'antiga notaria.
4: I elles dues faran una exposició doncs, de la seva recerca i ens comentaran aquests documents. Després pujarem a dalt als dipòsits de l'arxiu i veurem la resta de documentació.
0: La visita inclourà explicacions de les autores amb suport audiovisual, així com un recorregut pels diferents espais de l'exposició. També ensenyaran com han recuperat el signum dels notaris, com explica Anna Maria Cuesta.
5: Com una marca de cadascú, com un...
0: Com una signatura, ho hem d'entendre.
4: Una signatura dibuixada.
5: Una signatura especial, dibuixada perquè fos difícil de copiar-se per evitar el frau, justament, perquè ells ho feien... Estava registrat aquest signum oficialment per lutar i per... Abans de registrar-la feia molt i molta cal·ligrafia perquè fos única i intransferible, no? Vull dir que...
0: L'activitat s'emmarca, com dèiem, dins de la Setmana Internacional dels Arxius i proposa una aproximació a la figura dels notaris i a la documentació notarial com a font essencial per la història local, la preservació de la memòria col·lectiva i la garantia de drets. Recordem que la inauguració serà demà.
2: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: 2 minuts són els que falten per un quart de dues i també us hem d'explicar que la biblioteca oferirà avui una lectura dramatitzada de La casa de Bernard d'Alba, una de les obres més conegudes de Federico García Lorca. La representació anirà a càrrec de la companyia Brava Teatre i servirà també com a homenatge a la figura de l'escriptor. L'activitat començarà a les 6 de la tarda a la sala Polivalent i tindrà una durada aproximada d'una hora. És una proposta que s'adreça a tot tipus de públic i és amb entrada gratuïta. I d'altra banda, l'Escola de Música de Palafrugell tanca el curs amb un concert al Teatre Municipal aquest diumenge. L'actuació començarà a les 12 del migdia i reunirà diferents formacions del centre. Hi participaran combos, grups de guitarres i altres conjunts musicals formats per alumnes de diverses edats i nivells. L'objectiu del concert és mostrar els aprenentatges adquirits durant el curs i oferir una experiència musical compartida. També servirà per posar punt final al curs amb una proposta oberta a família i públic general, com explica la directora de l'escola, Rita Ferrer.
6: Us convidem a tots i a totes a ser-hi per poder veure i seguir els darrers aprenentatges que des de menuts fins a no tan menuts han anat fent els nostres estudiants, els nostres alumnes.
0: Una actuació que serà diumenge al migdia al Teatre Municipal de Palafrugell i que des del centre es destaca que l'actuació forma part d'un conjunt d'activitats de primavera amb presència en diferents esdeveniments locals i que permeten portar la música de l'alumnat a diversos espais del municipi. Per a més informació, podeu contactar amb l'Escola de Música. I una de les altres activitats que ens arriba, en aquest cas demà, és la presentació a la llibreria No Llegiu, la presentació del llibre Crimen bajo la tramuntana, de l'obra de Mireia García Contreras. Una activitat que començarà a les 6 de la tarda amb entrada gratuïta. L'acte es desenvoluparà en format de conversa entre l'autora i Lilian Neumann, que compartiran impressions sobre la novel·la i el procés de creació de l'obra davant del públic assistent. Aquesta és una de les propostes que ens arriba, però també, en relacionades amb el món literari, també en tindrem d'altres.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Perquè la Fundació Josep Pla i l'Oficina de Català de Palafrugell, del Consorci per la Normalització Lingüística, organitzen D'aquí i d'allà, descobrint Palafrugell a través de Josep Pla, una activitat que convida a mirar el municipi a través dels textos de l'escriptor. La proposta combina lectures, converses i estones d'escriptura que els participants compartiran per descobrir noves mirades sobre l'obra de Pla i sobre el Palafrugell d'avui. Segons l'organització, l'obra de Josep Pla ha servit per abocar en records de la terra i per reflexionar sobre la vida al poble des d'una perspectiva profundament local i alhora universal. L'activitat és gratuïta i serà avui a les 7 de la tarda a la Fundació Josep Pla. L'assistència és lliure, és gratuïta i teniu més informació al web, tant al nostre web com també al web fundaciojosepla.cat. I aquest cap de setmana, el Cine Club Garbí també ens porta cinema.
7: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
8: ¿En el discurso?
7: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
8: Sí.
7: Vale, ¿y de la primera cita?
0: Sí. Perquè ara estem sentint el tràiler de la pel·lícula El Drama, la nova proposta de Christopher Buckley, que es podrà veure avui a 7:15 del vespre i a 9:15, demà a les 5 de la tarda i a 7:15 del vespre, en aquest cas en versió original en anglès i subtitulada en castellà, o doblada a 9:15. I diumenge també tindrem sessions a les 5 de la tarda i a 7:15 del vespre. Les entrades valen 5 euros.
9: ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
10: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
9: A ver, ¿qué hiciste?
10: Claro. Un perro.
9: Había cervezas y porno.
10: ¿Lo dejaste toda la noche?
9: Sí.
10: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
9: Vale, yo... ¿Va en serio?
0: I és que la història segueix l'Emma i en Charlie, una parella que viu una relació aparentment perfecta i que està a punt de casar-se, però tot canvia quan pocs dies abans de la cerimònia surten a la llum unes revelacions inesperades que fan trontollar la confiança entre tots dos i converteixen el seu futur en un autèntic drama.
11: Eres una hipócrita de manual.
9: Oh, nunca dije que tuviera un retraso
11: claro
9: mental.
11: Que sí. Dijiste que era lento, dijiste que era lento.
0: Podeu trobar tots els horaris al web cultura.palafrugell.cat.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: I el Club Handbol Garbí afronta un estiu intens de preparació per una temporada històrica en què el primer equip sènior masculí competirà a Primera Nacional. En una entrevista al Supermatí, el president del club, Narcís Ferrer, explica que el principal objectiu és adaptar tota l'estructura de l'entitat a les noves exigències esportives i organitzatives. Això suposarà un increment de les necessitats logístiques, econòmiques i tècniques.
1: Catalunya té un grup català propi. Per tant, això implica que tenim la sort que desplaçaments no n'hi hauran. Sí que les exigències de passar a una categoria estatal a nivell logístic i organitzatives i de passar a pagar la Federació Catalana Espanyola són molt grans, i la gran diferència que patim i que patirem és que el nivell és un salt qualitatiu molt gran. Hem de pensar que és l'última categoria no professional de l'handbol a Espanya.
0: La planificació esportiva, de fet, busca mantenir el bloc de jugadors que han aconseguit l'ascens, un equip format majoritàriament per esportistes de Palafrugell. El club també treballa per recuperar antics jugadors de la casa i estudia incorporar algun reforç.
1: Aquesta temporada s'afronta amb el planter que ens ha portat fins aquí, perquè n'estem molt orgullosos i perquè s'ho mereixen. S'afronta amb una política que fa uns anyets que estem fent de recuperar jugadors amb molt potencial que pel motiu que sigui en el seu moment van marxar del Garbí, i si podem, i això és la complexitat, i som capaços de trobar algun jugador diferencial que marqui les distàncies, fer algun fitxatge.
0: Els entrenadors han optat perquè els equips no deixin d'entrenar completament durant l'estiu. Els jugadors continuen fent sessions més lleugeres abans de començar la pretemporada, que serà a mitjans d'agost.
1: Van fent entrenaments més light, ja anar jugant partits, es van recuperant, però sí que tant les noies del primer equip com els nois del primer equip, els entrenadors no permeten que hi hagi una desconnexió de 2 mesos i mig, 3, perquè si no la recuperació és molt dura. I per tant van fent entrenaments, el que popularment es coneixen com a petxangues.
0: I el Garbí també reforçarà els equips tècnics amb noves figures especialitzades per donar-los més eines i adaptar-se al nivell de la Primera Nacional.
1: El que sí que estem treballant és per farcir més els staff. O sigui, a Lliga Catalana no teníem una persona especialitzada només en tallar i elaborar vídeos, i l'any que ve el tindrem. En Lliga Catalana, en Cata, feia, en Sergi Catalany, pels no coneguts, el primer entrenador, feia de preparador físic i de primer entrenador i de segon, quasi bé ho feia tot, i en Panxo l'ajudava, en Carles Segura. Segurament incorporem algú més. Bé, el que es tracta és, amb el mateix ment pensant, amb el mateix líder, posar-li acompanyants que sigui més senzilla la seva tasca, que és molt exigent.
0: La prioritat, ens expliquen, que continua sent potenciar la base i consolidar un model sustentat en jugadors i jugadores formats a la Pedrera. Una filosofia que també ha donat fruits aquesta temporada amb l'ascens del sènior femení B a la Lliga Catalana Argent, de fet, també en el primer any de constitució del segon equip sènior femení.
2: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: La 1:22. I ara és temps pel temps amb la Maria Vilà.
3: Doncs és divendres i com cada divendres volem saber quin és el temps que ens espera aquest cap de setmana. I per això tenim aquí en Josep Pasqual. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Josep, què ens pots dir sobre aquests dies que venen?
4: Bé, no gaire res. Perquè el que passarà és que aquesta mica de variabilitat que hem tingut aquesta setmana desapareixerà i a més les temperatures pujaran. Tot plegat, doncs, esperem un cap de setmana, ja des d'aquesta tarda i fins diumenge, doncs, pràcticament sense núvols. Sí que podrà, sobretot diumenge, aparèixer algun núvol alt i prim, poca cosa, i dominarà el sol. A banda d'això, doncs, esperem el vent que aquesta setmana ens ha bufat una mica de tramuntana, doncs, que ja desapareixerà, i que tindrem un cap de setmana força calma de vent i de mar també, i a més amb unes temperatures que s'enfilaran, sobretot demà i diumenge es mantindran. Per tant, podríem dir uns dies típics del pic de l'estiu, de la segona quinzena de juliol, per exemple.
3: Per tant, ja ens podem anar preparant, no? Ja comencen a pujar les temperatures i ho anirem notant.
4: Exactament. Aquesta setmana hem tingut una mica de respir amb aquesta mica d'aire de tramuntana sec. Doncs això ja canviarà i tindrem, ja dic, temperatures més altes. Tot i que el mar... De fet, no tinc dades perquè no he pogut sortir aquests dies que no ha estat gaire bé el mar. Però l'última dada que tinc és de dilluns passat, que estava a 20 i mig, per tant, ja és una temperatura que, diguéssim, per banyar-se, doncs, ja està bé. Probablement ara tinguem la mateixa en superfície, però amb aquests vents que han passat, probablement el gruix d'aigua temperada, per efecte dels corrents marins, haurà augmentat, de manera que qui estigui aficionat al submarinisme, doncs, també trobarà temperatures a sota, sobretot a les, a una fondària no massa gran, doncs, de temperatures força altes.
3: I hi ha alguna cosa que creguis que pugui ser interessant? Alguna informació que tinguis?
4: Bé, com a curiositat astronòmica, al vespre, quan es comença a fer vespre, podem veure els dos punts més brillants del cel cap a ponent, que en realitat són dos planetes, que són els dos més brillants, que són el més brillant, que és Venus, i el no tan brillant, però força brillant, que és Júpiter, que, diguéssim, aparentment, vistos des de la Terra, es veuen força junts.
3: Doncs mira, podrem veure Venus i Júpiter, no?
4: Exactament.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Josep. Tornarem a parlar amb tu el dilluns i que vagi molt bé i bon cap de setmana.
4: Molt bé, Maria. Doncs bon cap de setmana a tothom.
3: Que vagi bé.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 12 de juny. Abans acabarem també amb una última recomanació cultural, i és que la Fundació Cuixart ens porta en diumenge a 1:15 del migdia al concert i vermut de Pop Latin Covers. També doncs, una de les propostes que també s'afegeixen a les moltes de les activitats que us hem explicat avui a l'informatiu. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Bon cap de setmana. Ens retrobem avui al vespre a la Festa de l'Esport en directe a partir de 9:45 a Ràdio Palafrugell. I recordem que avui també acabem la temporada regular i, per tant, a partir de dilluns, els serveis informatius canvien una mica. Tindrem un butlletí a les 8 i informatiu matí a les 9 i l'informatiu migdia, que continuarà, com sempre, a la 1. Que acabi d'anar molt bé el dia, bon cap de setmana i fins la propera.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
0: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

going right.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Bon dia, Ràdio Palafrugell. Des de l'Escola de Música i del Conservatori de l'Energia us fem saber que diumenge 14 de juny a les 12 i al Teatre Municipal farem un concert de final de curs. Us convidem a tots i a totes a ser-hi per poder veure i seguir els darrers aprenentatges que des de menuts fins a no tan menuts han anat fent els nostres estudiants, els nostres alumnes. No serà una única aportació que farem aquesta primavera, ja que ens hem sumat a Flors i Violes, a les festes de primavera, tocant i acompanyant.

0: guanyant tots i omplint tots els racons que se'ns ha convidat. Per tant, si voleu saber-ne una miqueta més de les nostres activitats, podeu venir diumenge a les 12 del migdia al concert que farem. Gràcies per sempre ser-hi i a Ràdio Palafrugell per donar-nos aquesta oportunitat de fer una difusió. Bon dia.
1: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Avui un programa especial del Line Dance Show amb Rafael Corbí i Corbí Line Dancers, un programa per exclusivament per nosaltres, per la nostra emissora, i que ens portarà els temes més demanats, sol·licitats del moment. Per tant, prepareu-vos a escoltar autèntiques novetats, molta música feta a enviar, ja us ho aviso, i que ens arriben a través de les llistes aquesta setmana amb aquest programa especial de Copernom. Com el número 17, Roll Model, de Madison Glover, amb música preciosa d'Ella Langley, aquest Be Her.